0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir.
9: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Media, 40 anys.
10: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Media.
11: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
12: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
11: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
12: Home, testimonis.
11: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
12: A la teva ràdio local.
13: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Recuérdame.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Estàs escoltant?

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatell?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, que jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però aquesta moscatell és d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si la dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: escoltant la ràdio Un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre, el Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no?, més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
4: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: 1, 2, 1.

segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no?
3: Sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer?
7: ¡Recargar!
6: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria, 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentarà davant la plantilla. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors, incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, aprovada pel Consell de Ministres. Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé, amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Dels esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc, doncs, a hores d'ara ja van agafant més intensitat, sobretot a les entrades i accessos dels voltants de Barcelona. Comencem des del Llobregat, perquè tenim 2 quilòmetres de congestió a la B23 a l'altura del Papiol, amb enllaç també amb la AP7, també a la A2, i a retencions des de Pallejà de manera intermitent en direcció a Barcelona. Al sector del Vallès també tenim cues puntuals a la AP7 en direcció a Tarragona, al punt de Barberà del Vallès. També trobem aquesta lentitud habitual d'un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres aproximadament, a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i a Caldes de Montbui. També arreu de la C-58, des del terme de Sabadell, en sentit sud, hi ha retencions que van directament al nus de la Trinitat i també que deixen de retruc cues a les dues rondes de Barcelona, amb cues precisament a la B-20 fins a Vall d'Hebron i a la B-10 fins la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per una incidència a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa a la previsió del temps, ens ho explica tot plegat Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, comença aquest dimecres amb temperatura una mica més baixa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, hem d'agafar una bona jaqueta a tot el país. I també compta amb les boires, que avui sobretot són molt més denses a les valls del Pirineu, també al nord de la Catalunya central, així com a molts racons de les comarques de Girona. A la resta del país més tranquil·litat, però aquesta tarda Sant tornem-hi amb els ruixats. De fet, a partir del migdia, els primers els tindrem al voltant de les Gavarres, a les muntanyes del Montnegre i al Corredor, i ja avançada la tarda compta amb els ruixats que apareixeran a tocar de França, per tant, l'Alt Pirineu i també a l'Empordà. Aquí, amb alguna calamarsada. També tindrem algun xafac al sud de Tarragona. Pel que fa a la temperatura de la tarda, recuperarà alguna posició respecte a ahir. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. Més detalls, la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Encara relacionat amb la infància, la Fiscalia manté la petició de presó als pares investigats per maltractar i abusar sexualment del seu nadó. Vol evitar que puguin influir en els testimonis d'altres familiars que encara han de declarar i també veu risc de fugida davant les altes penes de presó que afronten. Els advocats del pare i la mare, per contra, n'han demanat la posada en llibertat en una vista que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia creu que hi ha indicis contundents i inequívocs de maltractament per part dels pares que són a presó des de mitjans del mes de març.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Set i deu del matí, preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'assemblea de treballadors per presentar el preacord. Mentrestant, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectaria les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració, anunciada ara fa 6 mesos, afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril, amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
10: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
9: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
11: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment ens pot afectar aquest augment de l'atur.
9: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
1: Precisament el president de Pimec Lleida, Borja Solà, ens assenyala que el fet que l'atur baixi gairebé un 3% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant l'abril és una gran notícia. De fet, el mes ha tancat amb 414 desocupats menys. Creu que elements com la regularització dels nouvinguts i la industrialització poden ajudar l'economia catalana i lleidatana.
12: El que era anormal és que tinguéssim una taxa d'atur tan gran quan totes les empreses i tots els sectors necessitaven ocupació. Vale? Realment doncs, és una cosa que s'està afilerant. Nosaltres doncs, sempre diem que el tema de la productivitat era un aspecte doncs, que teníem que millorar, que estem millorant. Doncs, el tema del tamany de les empreses, 7 de cada 10 empreses doncs, volen guanyar tamany, només 4 ho aconsegueixen. Per aquesta falta d'ocupació, sembla que a poc ho estem trobant, sembla que amb l'aspecte de regularització de l'ocupació, aquesta extraordinària de les persones nouvingudes, doncs, també això ajudarà que les empreses doncs, vagin guanyant tamany. Per tant, nosaltres doncs, és una bona notícia.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per a l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
13: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
14: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
13: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
1: A l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió de l'anomenat Projecte Llibertat, la missió que havia engegat fa dos dies per guiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit durant un acte al despatx Oval per signar un memoràndum. És un moviment aconsellat pel Pakistan que ha fet de mediador en el conflicte. Tot plegat, mentre hores abans els Estats Units anunciaven la destrucció de llanxes militars iranianes encarregades d'impedir el pas en aquest punt estratègic. Segons els Emirats Àrabs Units, també ha continuat els atacs iranians contra el seu país amb drons i míssils. I el tribunal israelià d'Ashkelon ha decidit allargar com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Tots dos continuen aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques i sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i en vaga de fam des de dissabte. Tot i que la justícia israeliana assegura que té proves secretes que els incriminen, les defenses sostenen que no s'ha presentat cap càrrec formal contra ells i que van ser detinguts en aigües internacionals. Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat la denúncia presentada davant l'Audiència Nacional contra el govern d'Israel per crims de guerra, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest. Tot plegat per l'assetjament a les flotilles per Palestina, tal com ha explicat abans d'entrar a declarar al tribunal, es vol fer pressió per acabar amb la impunitat d'Israel i evitar noves detencions com les dels dos tripulants de la segona flotilla.
15: Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
1: Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
16: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
17: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que per tant poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
16: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica a caçar moros textualment quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
18: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
19: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
20: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
18: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
16: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri de Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha, però, detinguts.

0: En 8 minuts arribarem a 8:15 del matí. Obrim la plana esportiva parlant-vos del Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 9:15 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. El tècnic, Carlos Ortega, i Dica Mem expliquen com afronten el duel.
1: 2 goles hoy en día en el balonmano moderno, tan rápido, con 2 equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
0: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta 35a edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
3: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que surti una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Tortosa acollirà el dissabte 23 de maig la 14a edició de la Rider 1000, una activitat motociclista de caràcter esportiu i turístic. La cita, que s'ha presentat en el marc d'Expo Ebre, ja compta amb 2.000 inscrits. És una informació de Canal 21 Ebre amb Vicky Maigí.
4: Enguany, la Rider 1000, que organitza el Motoclub Manresa, tornarà a tenir el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions. La cita comptarà amb diferents recorreguts, com explica Pep Requena, responsable de la Rider 1000.
5: Ara es fan 4 itineraris, un de 300 quilòmetres, un de 500, un de 700 i un de 1.000. I cadascú, segons les seves possibilitats o habilitats d'anar amb moto, escull la categoria o l'itinerari que li va més bé.
4: Per la seva part, Ton Marcinyac, president del Motoclub Manresa, mostra el seu agraïment a Tortosa.
6: Ja vam tenir una gran acollida el 2022... i ara doncs, continuem tenint i la nostra esperança és poder tornar a venir molts més anys aquí a Tortosa.
4: La 14a edició de la Rider 1000 coincidirà també amb el 80è aniversari del Motoclub Manresa.
0: Ja coneixem els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis, amb l'objectiu principal de donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. Ens ho explica el Julen Andrés Carralero, de Lleida Televisió.
7: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
8: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
7: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. S'han convocat accions prèvies que serveixen com a tret de sortida per aquesta agenda farcida de protestes a partir de la setmana vinent. I anirem tot seguit en directe a l'Hospitalet de Llobregat per veure com arrenca tot plegat. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Parlarem sobre les implicacions d'aquest canvi tot seguit en conversa amb Fran Jódar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, destaquen els 2 quilòmetres de congestió a la B23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP7 i a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, cues puntuals a l'AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona i a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. Lentitud també a la C58 des de Sabadell i fins al Nus de la Trinitat, que afecta les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per robatori de coure a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un ambient més fresc que no pas ahir. Caldrà abrigar-se bé i també parar atenció a les boires més denses a punts del Pirineu, al nord de la Catalunya central i a moltes comarques de Girona. A la tarda tornen els ruixats. A partir del migdia arribaran els primers al voltant de les Gavarres i també al massís del Montnegre i el Corredor. Més avançada a la tarda, també descarregaran a l'Alt Pirineu i a l'Empordà amb alguna calamarsada i de manera més puntual al sud de Tarragona. La temperatura recuperarà algun grau respecte a la d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba ara mateix a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé per ara, segons ha informat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
2: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
3: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
2: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. Aquest dimecres s'han previst accions prèvies que serviran com a tret de sortida per a aquesta agenda farcida de protestes. En total, els sindicats contraris a l'acord han anunciat fins a 17 dies de vaga repartits per territoris fins que acabi el curs. Per avui s'esperen accions als mateixos centres educatius, però també al carrer. Anem, doncs, cap a una d'aquestes protestes, en concret a l'Hospitalet de Llobregat, on hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Sí, els sindicats contraris a l'acord al qual van arribar el govern català i els sindicats Comissions Obreres i UGT han desplegat diferents actes de protesta al carrer. Actes de protesta al carrer que es concentren bàsicament a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. I són precisament a l'Hospitalet de Llobregat el punt de confluència entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. Aquí un grup de 20 persones aproximadament tallen el trànsit i aquest acte, insistim, s'emmarca dins aquest extens calendari de protestes que comença avui i acabarà pràcticament a final de curs amb la convocatòria de 17 vagues. I amb Xavier Vilanova, ell és delegat del sindicat UCES, sindicat majoritari entre el col·lectiu docent i també un dels que lideren aquest calendari de protestes. Xavier, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Volem conèixer quines són les raons que us porten a fer aquest tall de trànsit.
5: Bé, les raons són les mateixes amb les que estàvem, que és que el departament reobri la negociació i que nosaltres tenim una sèrie de demandes doncs, que en cap cas s'han vist doncs, reconegudes amb aquell pacte que van fer amb dos sindicats minoritaris.
4: Xavier, tot i això, sembla que les coses no canvien gaire, que el govern català ha insistit que l'acord al qual van signar amb Comissions Obreres i UGT s'anirà desplegant. No teniu cap reunió agendada? En quin punt es troba el contacte, les negociacions amb el govern?
5: Bé, la consellera va dir que estava disposada a reobrir el diàleg, doncs volem que reobrin aquest diàleg, amb la qual cosa doncs, que posin un calendari per tal de reobrir un altre cop les negociacions.
4: S'obre a partir d'avui un extens calendari de protestes, 17 jornades de protestes i de vagues. Confieu que abans de final de curs pugui haver-hi algun tipus de trobada, consens?
5: Sí, confiem perquè les vagues seran un altre cop un èxit, perquè el clam del col·lectiu docent doncs, continua igual i, per tant, com que les vagues seran massives, hi ha un clam de, no només del col·lectiu docent, sinó també de les famílies que ens han donat suport i al final és un clam de país perquè el que volem és millorar les condicions del sistema educatiu català.
4: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, en aquest tall de trànsit entre travessera de les Corts i la carretera de Collblanc, que continua en aquests moments, fa uns 10-15 minuts que els docents, aquest grup de 20 docents, han iniciat aquest tall de trànsit.
6: Una prèvia, doncs, la que ens expliques, Anna, a la vaga, que demà ja comença, em sembla que són en els centres de 0 a 3 anys a les escoles Bressol. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia. Mentrestant, el govern manté la prova pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts i insisteix en el caràcter voluntari tant de la prova com del pla. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que qui no s'hi vulgui adherir, que no ho faci.
7: Fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi.
6: Un pla, però, aquest, que està generant un fort rebuig entre la comunitat educativa. Precisament a aquesta hora del matí hi ha en marxa una altra protesta, en aquest cas a Sabadell, davant l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La convoca el col·lectiu Assemblea Docent contra aquest pla, insistim, per incorporar agents dels Mossos de Paisà a 14 instituts catalans. A les portes d'aquest centre educatiu hi tenim a l'Elisa Castellseguer i el Josep Cullell de Televisió de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Què reclamen els manifestants? Què us diuen?
8: Què tal? Bon dia. Estem aquí, Joan, just a la porta d'aquest institut, on hi ha convocada a aquesta hora, a 7:45 del matí, aquesta protesta. Els convocants, bàsicament, es mostren contraris a aquest pla d'introduir Mossos d'Esquadra de paisà a dintre de les aules, però volem saber els motius, volem saber què és el que provoca aquest rebuig, i per fer-ho tenim aquí nosaltres a la Nani Romero, de CGT. Nani, molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Explica'ns una mica quins són els motius que us fan estar en contra d'aquest pla proposat per al govern català.
9: Doncs mira, que precisament ara, en les mobilitzacions que tenim, que no hem parat des del febrer i més enllà, des del 2025, estem reclamant recursos. Aquests recursos, aquest curs, precisament les orientadores i TIS no els han, o sigui, els han desestimat, i ara resulta que ens fiquen Mossos a les escoles, quan nosaltres això no és el que reclamem. Reclamem recursos que estiguin pedagògicament als centres.
8: Què us semblen els motius que s'ha esgrimit des del govern, no? de parlar de la convivència, de parlar d'aquesta figura de la gent, una figura més pedagògica, no? Dels Mossos d'Esquadra? Imagino que són arguments que no us han convençut.
9: Un Mosso d'Esquadra no és un mestre, no és un professor, no és un docent. No sabem, ells no han estudiat per estar a les escoles. Vull dir, ells tenen la seva tasca, que faci la seva tasca i que deixi als professionals la tasca que els hi pertoca. Una tasca pedagògica, com són les orientadores i les TIS.
8: Sentíem...
9: Els psicòlegs, o sigui, és que al final, que m'estàs dient? Que tu no poses recursos i que em poses un mosso? Jo no sé quina formació té aquell mosso. Però no és la que li demanen per entrar a Mossos. A Mossos no li demanen tenir un grau en pedagogia.
8: Nani, ja per acabar molt ràpidament, imagino que si aquest pla no s'atura, això continuarà, no? Les mobilitzacions continuaran.
9: Home, jo no sé si ho heu vist, però les mobilitzacions continuen. Tot el mes de maig anirem al juny, i si cal, potser, no sé si començarem l'imminent. O sigui que nosaltres volem l'escola pública de qualitat, i el que no pot ser és que ens posin aquest nyap de dir un mosso a una escola. Per què? Per estigmatitzar els alumnes, perquè tinguin por. O sigui, les coses no es solucionen així, es solucionen en recursos personals, que són psicòlegs, orientadors, personal laboral i, bueno, i aquestes TIS que tants falten es fa.
8: Doncs Nani Romero, de CGT, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Els companys, ja heu sentit, no, els motius que esgrimeixen aquí els manifestants, que esgrimeixen aquí els sindicats convocants d'aquesta protesta per mostrar-se en contra d'aquesta prova pilot instaurada pel govern de la Generalitat.
6: Un exemple més, doncs, Josep, d'un final de curs que ja es veu caldejadíssim. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I quan són 3:15, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
11: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
10: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Doncs, explicats els principals canvis d'aquesta reforma de la Llei de Protecció a la Infància, volem saber si aquesta actualització és realment útil, si respon al que demanaven els professionals i si pot millorar de veritat la protecció dels infants. Li preguntem a Fran Jódar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Jódar, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho sentíem ara, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que Espanya tenia un deute amb la infància. Comparteix que aquesta reforma era necessària? Què faltava per protegir millor els infants?
12: Efectivament, és un avenç important. Els professionals que treballem amb famílies i amb nens i nenes que pateixen violència especialment sabien des de fa temps que era una reforma necessària perquè siguin escoltats i que siguin tenint en compte les seves necessitats. Llavors celebrem bastant aquest avanç, però no és suficient. Necessitem també que els professionals estiguin formats, que s'articulin instruments i procediments adients per portar-lo a terme.
1: Un dels canvis clau és que els infants, vostè ara ho deia, hauran de ser escoltats sempre en qualsevol procediment. Això, a la pràctica, com pot canviar la manera de treballar d'aquests professionals?
12: A la pràctica, doncs, pot canviar d'una manera molt semblant de la que es va produir quan es va avançar en el tema de la prova preconstituïda en casos de violència sexual, per exemple, la declaració de menors. Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: També ho explicàvem, la reforma prohibeix, això s'ha destacat moltíssim, prohibeix del tot, deia, el denominat síndrome d'alienació parental, una teoria que s'ha utilitzat en molts processos de custòdia. Quin impacte real pot tenir també aquesta prohibició en la protecció dels infants?
12: Doncs que es deixi de fer un mal ús de tècniques i eines professionals per recolzar doncs fenòmens que no estan validats científicament per cap testament ni científic ni internacionalment reconegut i que es deixi de desacreditar mares i fills i filles que estaven patint violència i que es feia servir aquestes eines per desacreditar-les.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. La reforma, s'ha de dir també, encara no entrarà en vigor immediatament. Què cal perquè aquests canvis es notin de veritat? Vostè deia ara que falten encara professionals i recursos per aplicar-la bé?
12: Sí, sempre els avenços legals comporten una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten. No? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs, tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
1: Fran Jódar, del Col·legi de Psicologia de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies, doncs, de nou i bon dia.
12: A vosaltres. Adéu.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I de l'àmbit laboral us expliquem que hi ha hagut un preacord, o s'ha arribat a un preacord entre la direcció i el Comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i, en espera que l'Assemblea les ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat, recordem-ho, aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al Parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que de moment s'ha desconvocat aquesta manifestació perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord que haurien assolit. I encara en aquest àmbit laboral, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat en aquest cas per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, els equips de vendes, centres de distribució i producció que en el cas de Catalunya afectarien les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració anunciada ara fa 6 mesos afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de la Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 7:15 a l'estadi Johan Cruyff, amb la Lliga i la Supercopa al Sarró. Venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals. La de la Copa de la Reina, el 16 de maig, davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions contra el Lió, el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
14: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: El Tour podria modificar el recorregut de la segona etapa per la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el DP World Tour de golf aterra

0: Dignari i jugadors com Jaden Schaiper, Bernd Bisberger o Mateo Manacero. Dels participants espanyols destaca el barceloní Pablo Larrazábal, que compta amb 9 tornejos del circuit al seu palmarès i que ha fet un símil futbolístic per mirar de guanyar el desè.
1: Para mí 19 años no son suficientes. 9 victorias y 65 top 10. El Real Madrid tiene 15 Champions, no pararé hasta que tenga 15 torneos. Quiero pasar al Real Madrid en torneos del European Tour ganados.
0: Durant la jornada inaugural, el dijous 7 de maig, el torneig farà un homenatge a Severiano Ballesteros, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort.
2: I amb la cultura arribarem a l'hora en punt. Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
4: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
3: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
2: I satisfacció a aquesta casa pel Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la docusèrie Hospital de Proximitat, tal com ja us vam anunciar ahir. Coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, el jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari. Ens n'apropa els detalls Laura Cera, de TV Mataró.
5: Hospital de Proximitat ja acumula 2 temporades i 24 capítols de mitja hora, però també un premi Zapping i un premi Zoom. Ara, a aquest palmarès s'hi suma un Premi Nacional de Comunicació, la màxima distinció en l'àmbit comunicatiu.
6: Hospital de Proximitat és una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem.
5: En aquest cas, el jurat ha valorat especialment la capacitat del programa per apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors.
7: El dia a dia té moltes interaccions i generalment són positives. En canvi, és fàcil que surti allò que no va bé i és més difícil que surti el que va bé, que és el que es viu cada dia milions de vegades. I aquesta sèrie ajuda que això sigui així.
5: La coproducció liderada per TV Mataró, al costat de La Xarxa, s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada, va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTVE Play.
8: La Xarxa de Comunicació Local.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
12: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
13: Pues la cosa es así, verá.
14: Es impresionante.
13: Me encanta, me encanta.

0: Mola.
1: Me gusta como suena.
2: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
4: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Fran Jodar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també els proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. I entrarem a fons tot seguit en connexió amb Pablo Esteban, secretari general d'Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé a Espanya. Pel que fa als titulars, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I de la cultura destaquem que el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, us hem de donar un apunt de serveis pel que fa al transport públic, en concret un robatori de coure entre les estacions de Sant Andreu i Montcada, afecta els sistemes de senyalització i provoca retards de fins a 20 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11. Tècnics de DIF treballen per reparar ara mateix la incidència. Pel que fa a la previsió del temps, un dia de molta més llum i de molt més sol, però no a tot arreu. Aviam, Lluís Miquel Pérez, detalla'ns-ho això. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, com a mínim el dia comença radiant el 80% de Catalunya i tindrem, de fet, moltes hores de sol a gran part de comarques del país. Avui una treva en les tempestes més aviat generals que hi ha hagut les últimes tardes. Però el que hem de destacar d'hores d'ara és que hi ha algun raconet on el sol no s'hi veu i on la boira és present i l'ambient bastant fred, per cert. Aquests núvols que són més presents, per exemple, a les comarques de Girona, arribant fins a l'Almaresme, aquest matí també aquesta boira ben densa a gran part de la Catalunya central i les valls del Pirineu. Remarquem amb un ambient que ha refredat bastant. Sí que fa sol a moltes comarques, però no escalfa, lògicament, a aquesta hora del matí. La tarda, doncs, alguna excepció al sol, doncs la tindrem bàsicament al sud de l'Ebre, on tindrem alguna tempesta, i sobretot al nord del país, a tocar de l'Alt Pirineu. També al nord de Girona. Compte a l'Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, perquè aquí aquesta tarda hi haurà alguna tempesta amb calamarsa important, com va passar ahir, per exemple, en algunes comarques del prelitoral barceloní. Però aquestes tempestes avui seran més concentrades, ja diem, en aquesta banda nord del país. A la resta el que farà és més sol, i per tant la tarda acabarà més amable, que no pas la d'ahir, una miqueta més càlida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8:05, entrem de ple en matèria. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries i en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Però avui també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hoder, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: Preacord entre la direcció i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant de la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà a aquella hora quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. I encara de l'àmbit laboral, avui dimecres 6 de maig, Nestlé i els sindicats s'asseuen per primera vegada a la taula per negociar l'ERO que pot afectar fins a 301 treballadors arreu de l'Estat. És una reunió clau. L'empresa ha de concretar l'impacte centre per centre, també a Girona, Reus i Esplugues de Llobregat. Tot i això, arriba després d'un any de beneficis i facturació rècord per a Nestlé, un context que fa que els sindicats considerin que aquest ERO és innecessari i està injustificat. En parlem amb Pablo Esteban, ell és secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres a Nestlé Espanya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, què tal?
1: Avui Nestlé ha de concretar, ho explicàvem ara, quants acomiadaments vol fer a cada centre. Quina afectació espereu en concret a les plantes que ens afecten més de prop geogràficament? Parlo d'Esplugues, de Girona i de Reus. Què seria per vosaltres una línia vermella?
8: Bueno, a veure, el tema està que, clar, nosaltres hem rebut informació a nivell europeu, que és confidencial, però per la informació que hem rebut entenem que, lògicament, per números, el centre de d'Esplugues i el de Girona, que tenen una plantilla doncs, bastant extensa en comparació a la plantilla que tenim a Reus, doncs el percentatge serà bastant elevat en aquests dos centres. Línies vermelles, lògicament, línies vermelles per nosaltres és un acomiadament. És a dir, en el moment que l'empresa ens presenta un expedient d'aquest calibre, doncs, lògicament nosaltres ens posem en contra, revisem tota la situació econòmica que ha tingut l'empresa en els últims anys, sobretot en el nostre estat, en el nostre país, i la veritat, no entenem aquesta decisió. Per nosaltres volem, lògicament, doncs, defensar des del primer treball fins al 301.
1: Com s'explica que una empresa amb beneficis rècord i vendes a l'alça plantegi un ERO d'aquesta magnitud? Quina és, segons vosaltres, la veritable motivació?
8: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
1: Des dels sindicats parleu d'alternatives d'estalvi per evitar acomiadaments. Quines mesures concretes posareu sobre la taula perquè Nestlé no retalli plantilla?
8: Clar, nosaltres el primer que farem és que avui rebrem una informació bastant clau, perquè, lògicament, primer hem rebut a nivell europeu informació continental, no? Però avui rebrem una informació estatal i, lògicament, amb els nostres experts auditarem i validarem, primer, que aquest procés és legal, que realment demostra que tot el que alega l'empresa és correcte. I I el que nosaltres volem fer és reduir l'impacte al màxim possible, és a dir, validar que això és correcte, intentar que l'impacte no sigui tan real i buscar fórmules perquè no sigui així, com recol·locació d'aquestes persones que estan a la mateixa en aquesta situació tan crítica, i buscar reestructuracions, etc., que no suposin d'acomiadaments directes. I, lògicament, un cop finalitzat tot això, millorar aquestes condicions de sortida, i que siguin, si poden ser prejubilacions o persones amb certa edat, ja que estiguin propers a la jubilació, doncs que no siguin sorties tan dramàtiques.
1: Doncs Pablo, Esteban, gràcies per atendre'ns aquest matí. Evidentment estarem pendents d'aquesta taula d'avui. Que vagi bé.
8: Perfecte. Jo m'agradaria acabar, perquè és algo que hem rebut aquest matí. Nosaltres, com a sindicat, vam anar al Departament de Treball i vam fer una instància, vam activar un protocol preventiu que es diu transnacional, perquè hi ha dos conflictes, a l'europeu i a l'estatal, i com que hem rebut informació per les dues vies, hem demanat a l'Inspecció de Treball que ens doni el seu suport, i ens ha donat, ahir vam tindre la reunió fa dos dies, i avui ens han donat l'acte a primera hora del matí, i l'Inspecció de Treball ens dona la raó, ens diuen que realment l'empresa no ha actuat de bona fe, i que nosaltres com a sindicat volem avui proposar a la taula una que se posponga a l'ERO aquí a Espanya i a Catalunya fins que no finalitzi el període d'informació i consulta a nivell europeu.
1: Important aquest matís, perquè això vol dir que d'entrada la llei us dona la raó a vosaltres. Doncs n'estarem pendents encara més. Gràcies, que vagi molt bé.
8: Molt bé, bon dia, gràcies.
9: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: És ara mateix 8:15 del matí. Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
11: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que, per tant, poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
10: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí i a les 10 de la nit.
1: I encara parlant del procés de regularització, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya quedaran resolts en qüestió de 5 o 6 dies. A més, s'espera que els pròxims dies s'ampliï el nombre d'oficines que ofereixen cita per a la regularització. Ara n'hi ha 56 a tota Catalunya. Així ho ha indicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats del tercer sector i sindicats.
12: Dir que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arreglaments que tenien pendents. A les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
1: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica textualment a caçar moros quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
13: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
14: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
15: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
13: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Agatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
1: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri del Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. I d'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar, però, al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara, però, no hi ha detinguts. I els alcaldes de l'Associació de l'Arc Metropolità volen esprimar al màxim les possibilitats que obre la reforma legal aprovada al Congrés dels Diputats per endurir les penes als multidelinqüents. Tot i que sovint es tracta de delictes menors i sense violència, l'impacte, asseguren, va molt més enllà del dany material perquè afecta la convivència i alimenta, sobretot, la sensació d'impunitat d'aquests lladres. Ara avisen, però, que aquesta reforma només serà efectiva si el seu desplegament és immediat i coordinat. Més detalls en aquesta crònica de TV Mataró.
16: Per tal d'exprimar al màxim el nou marc legal, l'entitat reclama instruccions precises i, sobretot, criteris compartits. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials.
17: Els ajuntaments establir instruccions igualment orientades als secretaris generals i als assessors judicials sobre com impulsar i personar-se en els procediments judicials com a acusacions particulars contra multireincidents, i a la justícia, evidentment, aquesta dotació de majors recursos i la capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de multireincidència amb el major nombre i celeritat possibles.
16: Amb l'objectiu de passar de la teoria a la pràctica, l'entitat ha sol·licitat formalment al Departament d'Interior la convocatòria urgent d'una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya.
1: El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El Barça, que celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa dues setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara dos partits intranscendents de Lliga abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
18: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: El Tour podria modificar el recorregut per la segona etapa per culpa de la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I ja s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya de Barcelona els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
19: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que sortir una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
1: Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
20: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
21: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
20: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
1: La 19a edició del Festival de Teatre Esbaiolat ja escalfa motors. Esther Ridàneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. Les entrades es podran comprar a partir del 3 de juny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest mateix creuer es troben bé. Parlarem tot seguit de les característiques de l'antivirus amb Núria Bruguera, que és doctora del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla i fer-ho en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en Fran Jòdar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Els sindicats demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seves seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia que ha de començar justament la taula de negociació.
3: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe.
1: Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i de Tiago Ávila. Dels esports, destaquem que el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persones a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Doncs el que dèiem arran d'aquest cas detectat en aquest creuer de luxe, avui volem aclarir dubtes. Què és aquest virus, com es contagia i si ens ha de preocupar? Ens ho explica la doctora Núria Bruguera. Ella és pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Bruguera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és exactament un antivirus i per què gairebé no n'havíem sentit a parlar fins ara?
6: Bueno, és un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rosegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no?, perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, en una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives. Aleshores, és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: Quins són els símptomes i com es detecta? I, sobretot, si té tractament i quin és el pronòstic habitual?
6: Clar, com tots els virus, tenen una sintomatologia que pot ser molt diferent. Des de persones que es poden contagiar i pel seu sistema immune, que és molt bo, desenvoluparan molt poca malaltia, molts pocs símptomes, a persones que poden desenvolupar malaltia greu. El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, de gairebé el 50%, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una hemorràgia, una pèrdua de sang a través de l'orina, dels ronyons.
1: Doctora, ens deia que es contagia entre animals i és molt difícil el contagi entre persones, però com s'ha contagiat en aquest cas? Què ha passat?
6: Clar, el més habitual és que ens contagiem nosaltres per estar en contacte sobretot amb les femtes o amb els orins dels rosegadors. Entre persones és molt difícil, però no és impossible. Si tenim un contacte molt estret amb secrecions respiratòries o amb saliva de persones contagiades, ens podem arribar a contagiar. El que és més habitual són quan aquests rosegadors, per exemple, entren en els sistemes d'aire condicionat i poden contaminar. Aleshores, a l'obrir doncs, aquests sistemes d'aire condicionat, alliberen aquestes nanopartícules i ens podem acabar contagiant sense haver vist, no?, o haver estat en contacte directe amb els excrements dels rosegadors.
1: Interessant aquesta explicació. Una última i molt ràpida. Quin risc real té per ara la població? Hi ha perill per a la població de Cap Verd, de Canàries o de Catalunya, tenint en compte que hi ha 5 catalans en aquest vaixell?
6: D'entrada, dic que si estem en perill, no. Si es fan bé les coses. No? Això amb la Covid ho vam aprendre, no? Que quan tenim un focus infecciós, el millor és fer un aïllament, i hi ha els, no, els casos índex fins que demostrem que la infecció ha passat. No, és, bueno, per el que he escoltat, perquè jo tampoc és que tingui informació directa, sembla, no, que faran un desembarc a Canàries i això ho haurien de coordinar de la forma de que tinguin la mínima, el mínim contacte aquests passatgers amb la població bueno, del port on atraquin.
1: Doncs, doctora Núria Bruguera, en teoria això ens hauria de deixar més tranquils. N'estarem pendents de tota manera. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vosaltres, bon dia.

0: Abans d'arribar a 9:15, també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials. I, a més, investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
1: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodar, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ens ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
3: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
0: De l'àmbit laboral, destaquem el preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al Parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. Els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors, en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en Xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé Espanya a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia, justament, que ha de començar la taula de negociació.
4: És una triste dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar, domotitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
0: També us ho hem dit en titulars, Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Avui dimecres s'obre el pavelló 2 de la Fira de Barcelona per ampliar el dispositiu d'assessorament del procés de regularització extraordinària. És el primer dia que es posarà en funcionament aquest nou espai a la ciutat que donarà cita prèvia als migrants per ser atesos després a les oficines d'atenció ciutadana. I una altra novetat pel que fa a aquest procés de regularització i és que Barcelona ha instal·lat fonts d'aigua potable perquè les persones que estan fent cua davant d'aquests equipaments municipals puguin hidratar-se. A les portes de la fira hi ha Lluís Sánchez i Anna Ruiz. Explica'ns, Anna, quina és la fotografia que veus aquí.
5: Hola, Elena, bon dia. A partir de les 10 del matí s'obrirà el pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. Aquest equipament s'ha habilitat amb l'objectiu d'alleugerir la pressió que s'estaven visquent a les portes de les oficines d'atenció ciutadana i la resta d'equipaments de la ciutat que tramitaven la documentació necessària perquè els migrants puguin regularitzar la seva situació. Aquest espai, així, haurà d'alleugerir aquesta pressió, tot i que hi ha desenes de persones les que estan esperant en aquests moments per poder accedir a partir de les 10 del matí a aquest pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. És veritat que la fotografia, Elena, no té res a veure amb el que hem vist les últimes setmanes a la Fira Sant Miquel, a la plaça Sant Miquel, per exemple, o a la Farga de l'Hospitalet, on la pressió era total, excessiva, i les imatges de gent esperant era també molt impressionant. Aquí la situació és de total normalitat, són desenes de persones les que a partir de les 10 del matí podran obtenir cita prèvia per continuar amb la tramitació dels papers, la tramitació burocràtica a la resta de les oficines d'atenció ciutadana que s'han habilitat a la ciutat de Barcelona amb aquest objectiu. I serà la setmana vinent quan els tràmits també es podran fer aquí, al pavelló número 2 de la Fira de Barcelona, un servei que a més s'adreçarà de manera específica a aquelles persones que resideixen a la ciutat de Barcelona, però que encara no s'han empadronat. Fins al mes d'abril passat, quan es va iniciar aquest procés de regularització, Barcelona ha expedit 94.000 documents de padró i uns 17.000 informes de vulnerabilitat, i moltes de les persones que estan fent cua en aquests moments necessiten aquests dos documents. Tot i això, insistim, Elena, que avui, a partir de les 10 del matí, el que podran obtenir en aquest espai és la cita prèvia a la qual tindran accés a dia i hora per continuar els seus tràmits amb alguna de les oficines d'atenció ciutadana habilitades a la ciutat de Barcelona per fer els tràmits en aquest procés de regularització extraordinària de migrants.
0: Doncs ens n'alegrem moltíssim que encara que una mica tard es vagi posant remei i solució perquè aquestes persones tan resilients no pateixin tant. Gràcies, Anna. Bon dia. I Camp de Bànol, el Ripollès, ha estat el municipi triat per acollir la celebració del Dia d'Europa al món rural. Una jornada de debat i intercanvi d'experiències on s'han presentat projectes innovadors liderats per joves i on s'ha parlat també sobre els reptes de futur del territori. En té més detalls en aquesta crònica de televisió del Ripollès la Laura Segú.
6: L'inici de la celebració del Dia d'Europa ha començat a Camp de Bànol com a punt de projecció de la realitat rural en àmbit europeu. Aquest dimarts s'hi han reunit autoritats que representen el sector empresarial i institucional per celebrar, a més, el 40è aniversari de l'entrada de l'Estat a la Unió Europea.
7: S'estan ja prenent mesures a nivell de diferents directives o lleis que van mirant cada cop més cap a les poblacions petites. Avui mateix es parlarà d'una llei que parla per ajudar a promocionar l'habitatge a poblacions de menys de 2.000 habitants. Però estem els que en tenim entre 2 i 5.000, que també tenim problemes i no ens acull aquesta llei.
8: Tenim un pla d'acció europeu pel món rural, un pacte pel món rural, al qual, per exemple, associacions com l'Associació de Municipis Rurals i Marítims de Catalunya participen.
6: La jornada commemorativa es tancava amb la taula rodona enfocada als reptes del món rural i el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions a la plaça de l'Església.
0: Encarem ja la recta final de Notícies en Xarxa i ho fem d'entrada amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol.
9: Sí, rep el Nantes al Palau Blaugrana a partir de 3:15 i ho fa amb dos gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada disputat a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega i Dick Amem expliquen com afronten el duel.
10: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
11: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
9: Avui arrenca la localitat portuguesa de Coimbra la final a 8 de la Lliga de Campions d'Hockey Patins. Hi participen dos equips catalans, el Reus i el Barça. Els roig i negres ja debutaran als quarts de final contra el Benfica avui a partir de les 11 de la nit. Ens apropa la prèvia des de Canal Reus, el Joel Gomis.
12: Els roig i negres se les veuran amb el monstre portuguès, un equip fet i dissenyat per aixecar la màxima competició europea. Jordi García, entrenador del Reus, té clar que la pressió en aquest duel és pel Benfica.
13: Per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica, no?
12: Jordi García tindrà a la seva disposició a tota la plantilla, sense baixes ni lesions d'última hora. El partit entre lisboetes i reusencs es jugarà a les 11 de la nit, hora catalana.
9: Berta Busquets, capitana del Palau, deixarà l'hoquei patins de màxim nivell a final de curs després de 15 temporades a l'elit. Totes les ha viscut a l'hoquei Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora després d'aixecar 13 títols amb l'equip palauenc, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Busquets marxa satisfeta amb tot aquest bagatge.
14: És el projecte de la meva vida, he complert molts somnis i sempre formarà part de mi. Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Lliga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
9: I el Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant el Llevant, que arrencarà 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic Pere Romeu diu que el vestidor enfocat en els objectius malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com ara Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
15: Els estic gestionant amb total

0: la Lliga.
1: I demà explica'ns tots els detalls de la celebració.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà. Vostès, si els interessa el cine, estigueu al cas, o estiguin al cas, perquè ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica en Julen Andrés, de Lleida Televisió.
2: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
3: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
2: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
1: I la 19a edició del Festival de Teatre Esbaiola ja escalfa motors. Esterri d'Àneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. S'hi oferiran 88 activitats repartides en 13 espais. A més, el 38% de la programació és internacional. Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa d'avui. Us esperem demà, que ja és dijous. Ja tenim la setmana al peu al coll. Gràcies, fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
8: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
7: Utilitat, no? Que funcionen.
9: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
7: Sergi, tu portes ulleres.
8: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
7: Clar.
8: I després les de la IA.
7: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
8: 300 euros.
7: Jo pensava que més, eh?
9: Jo em pensava que molt més.
8: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
9: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraque les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en un plaç de 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos amb protocols especials i sense contacte amb la població. De fet, la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia, ha explicat a la xarxa quin és la base d'aquest virus.
2: És un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rosegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no? Perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, amb una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives. Aleshores, és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: També s'ha autoritzat el trasllat urgent del metge del vaixell, que està en estat greu. I els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i també l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després d'una nit sencera de negociacions, les parts han tancat un principi d'acord cap a les 6 del matí, que ara haurà de ser ratificat per l'Assemblea de Treballadors. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada, que recordem va iniciar el dilluns, ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. I pel que fa al temps, avui matí més estable que el d'ahir i tarda amb ruixats. A partir del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya, al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està començant a condicionar el terreny, treballs dels quals s'encarrega una empresa per mitjà d'un contracte menor i que s'haurien d'enllestir bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i la superfície que ocupi el vial d'accés. D'altra banda, i sempre segons la informació que ens dona l'àrea de territori, aviat s'hauria d'haver adjudicat la segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica, pel que ens indiquen ja hi ha empreses candidates, entre les quals la mateixa que va fer la primera fase. La idea és que els treballs comencin abans de l'estiu. Aquest cop s'han d'enderrocar el quadrant entre el carrer Marina i Gran Via. El pressupost municipal del 2026 hi consigna una partida de 380.478 euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar durant la presentació del nou pla de xoc en el servei de bus interurbà a Catalunya que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos i també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla aprovat per decret llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21,5 milions d'euros i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme. Escoltem Nadal i Paneque.
0: Aquests 21 milions d'euros que explicarem estan d'alguna manera assignats a línies, però la quantitat que no explicarem és una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Nosaltres diguem, cal millorar el transport públic amb els hospitals del Maresme, d'acord, però cada línia l'haurem de negociar amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
1: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, per tal de poder oferir conjuntament, a nivell institucional i amb el sector privat, el millor servei possible i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
5: Recordem que d'un temps ençà la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, 803, 804 i 805 que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona ha donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Millorem Bus i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió al mes de febrer amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores, reunió en la qual ja se'ls va anunciar l'adopció d'aquest pla de xoc que ara s'ha aprovat. A més del pla de xoc, el decret aprovat pel govern també servia per allargar 6 anys les concessions amb les operadores que en principi finalitzaven l'any 2028. Segons va dir la consellera, aquesta ampliació té a veure amb les inversions milionàries que hauran de fer per descarbonitzar la flota o per incrementar el nombre de vehicles, una inversió que demanarà més temps per poder-se amortitzar.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: L'entitat Només Pisos celebra dimecres la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic Trobada, que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que els tres cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
6: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de Només Pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment, hem aconseguit aturar-les.
5: La trobada, que diem, és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa el dimecres a les 6 de la tarda al Centre Cívic.
3: Matinal Premià Mèdia.
5: Ja han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i La Xarxa. S'endú ex aequo amb el Diari de Sabadell el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, Comunicació Radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Comunicació Televisiva i Esther Vera, Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. L'Escola Sant Cristòfol va oferir dijous passat un concert de Big Band amb el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, valoren molt positivament.
7: Jo crec que el que ens fa millor és treballar en equip, els professors.
8: I veiem els nens que bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukulele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
5: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de big bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona, reforçant així l'aprenentatge compartit i la convivència a través de la música.
9: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
10: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depèn de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les 2 últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
11: Hola, bon dia. Avui tenim per endavant una jornada marcada per les restes d'inestabilitat. De fet, aquest matí ha començat amb alguns núvols, més estones amb sol cap al sud del Maresme, més nuvolositat cap al nord de la comarca i no descartem que es pugui escapar algun xàfec puntual cap al Maresme nord al llarg d'aquest matí. Poca cosa, tot plegat, les mínimes han baixat i s'han situat, han arribat als 8 graus a la zona interior de la comarca, per tant, ambient fresquet a primeres hores del matí. Les màximes, si fa no fa, seran com les d'ahir. Aquesta tarda s'espera, doncs, el contrari que al matí, més sol a primeres hores, més nuvolades a mesura que avanci la tarda, i, de fet, entre mitja tarda i al vespre, altre cop podrem tenir alguns xàfecs, principalment al Maresme Nord, però també puntualment podrien arribar cap al centre del Maresme. Al sud de la comarca no s'esperen precipitacions en el dia d'avui. Per la seva banda, la situació marítima estarà dominada pel marejol, això sí, a marees de mar de fons al llarg de tot el dia. De cara a demà s'espera que durant el matí tinguem nuvolades a la zona interior de la comarca, a la serralada litoral, que es desplaçaran cap al prelitoral. Per tant, sembla que en conjunt no tindríem precipitacions, llevat d'alguns xàfecs que, com dèiem, poden caure a la zona interior de la comarca de forma puntual. A partir de demà a la tarda el temps doncs serà més tranquil, més estable, amb més estones amb sol. Demà amb temperatures semblants a les d'avui. Divendres, situació tranquil·la, estabilitat en general. Dissabte, però, tindrem un canvi de temps amb l'arribada d'una pertorbació que arribarà del sud, amb precipitacions que començarien a caure cap a mitja tarda de dissabte i que ens acompanyarien aproximadament fins la mitjanit de dissabte a diumenge. Per tant, els actes que estiguin previstos per la tarda i vespre del dissabte, doncs haurem d'anar amb compte perquè s'esperen precipitacions. Diumenge el temps es torna a estabilitzar i en conjunt haurem de parlar de domini del sol a tota la comarca. Les temperatures divendres pugen una mica, dissabte es mantenen i diumenge pujaran una mica més.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
3: Estàs escoltant?
12: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El circ torna a Premià de Mar amb la tercera edició del Premiat de Circ. Nosaltres avui ens volem avançar el que passarà justament aquest cap de setmana i per això hem convidat a la regidora de Cultura i Festes, la Bàrbara Anglí. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bé, gràcies.
2: Gràcies per acompanyar-nos un cop més. I primera pregunta, tot llest per aquesta tercera edició del Premiat de Circ?
3: Tot a punt per aquesta tercera edició del Premiat de Circ, sí, sí. Tot preparat.
2: La primera edició sempre és una mica experimental per veure què passa. La segona confirma una mica l'èxit o les millores de la primera, però la tercera ja vol dir que està més que consolidat el projecte Premià de Mar.
3: Doncs la veritat és que sí, exactament com tu ho has dit. La primera és, anem a provar-ho, jo crec que estava clar que tindria èxit perquè les experiències amb circ que havíem fet així puntualment havien estat molt exitoses, llavors anàvem bastant sobre segur, però l'any passat sobretot vam quedar molt parats de la quantitat de gent que va arribar a venir, que estava en tots els espectacles. Per tant, jo crec que sí, el circ, bueno, és un espectacle molt que atrapa molt i que atrapa totes les edats, que entra de seguida, que pots fer-li moltes visions i, per tant, crec que és molt interessant que puguem tenir aquest premi de circ ja consolidat aquí al municipi.
2: D'on va néixer aquesta iniciativa?
3: A veure, jo sempre havia pensat, o sigui, jo, si recordes a les cercaviles dels penjaculpes, no? Que sempre hi ha les quatre aturades a les fàbriques, des de fa molts anys sempre hi havia dos d'aquestes fàbriques que es feia un espectacle d'aquest de circ de carrer. I la veritat és que sempre hi havia molt de públic, no? I que realment els nens, però també els adults, no? Era una cosa com que agradava molt. Fa molts anys, encara molts més, també hi havia hagut alguna companyia aquí, així, amateur, que feien com espectacle així, una mica teatre-circ. I trobava a faltar això aquí a Premià, no? Llavors sí que és veritat que just a la Festa Major, que jo em vaig incorporar el Bernat Massaguer, clar, és que nosaltres tenim aquí a Premià un premià nen que es dedica a això, que a més ha estat amb companyies voltant per arreu del món, per tant teníem el Bernat, i ell va fer com una petita proposta per aquella Festa Major, i llavors, bueno, amb la idea que jo tenia de que havíem de fer alguna cosa més de circ, doncs va néixer la idea de fer el festival, o sigui, apostant ferm per aquesta disciplina i per fer-ho fix a Premià. Que, a més, coincidia també que des de la Generalitat s'estava aplicant un impuls pel circ, no? També, perquè al final sempre són, de vegades hi ha disciplines que queden com una mica en segon terme, no? Però, en canvi, són super... O sigui, crec que per fer allò que diem, no? La cultura accessible a tothom, doncs són espectacles supercomplerts, per tant.
2: Que bé, que bé. En aquesta tercera edició el que esteu fent ja és afinar una mica més les propostes, no? I cada cop més especialitzades, gairebé, podríem dir. És a dir, que amplieu tant espais com número d'espectacles que podrem veure.
3: Exacte. Sí, en realitat sí, perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència, llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats. Ja sabeu que aquí el Bernat, com que és del RAM, ens porta sempre propostes super innovadores de primera línia, o sigui, hem vist, l'any passat vam tenir aquí algun espectacle, doncs, que havia guanyat primers premis. Aquest any, doncs, el mateix, vull dir que tenim aquí qualitat de circ de carrer amb diferents formats, i justament una cosa que aquest any sí que fem és que no repetim cap espai, no? Normalment era Sardana i Països Catalans tenien la majoria i després anàvem a Mercè Rodoreda. Doncs aquest any comencem, com ja és tradició, a la plaça de la Sardana, el divendres a la tarda. Després, aquell divendres a la nit, fem l'espectacle dintre de l'Espai l'Amistat, que és un espectacle de pagament, però que encoratjo a tothom a agafar entrades, que només val 6 euros i que serà... Bueno, ja veureu que és una cosa molt innovadora i que segur que us agradarà molt. normalment això de l'amistat ho fèiem el dissabte, però llavors quedava com molt atapeït i tots havíem de córrer, per tant, ho fem divendres. Llavors, dissabte fem tres espais, Porxo de l'Alió, plaça Ernest Lluch, aquí em sembla que no hi hem fet mai res, o que jo recordi, i Països Catalans, vale? I el diumenge al matí, com ja hem fet també en les últimes edicions, acabem a la plaça Mercè Rodoreda, que aquest any farem un taller amb el col·lectiu MUR. El col·lectiu MUR és un col·lectiu que fa espectacles de circ incorporant persones amb diferents discapacitats. L'any passat ens van fer un taller només per persones amb discapacitat i després ens van fer l'espectacle de l'amistat, que va ser increïble veure com incorporaven aquestes persones, o sigui, un espectacle de moltíssima qualitat. Evidentment, aquest any no els portem, però sí que ens faran aquest taller, que en lloc de ser només per persones, és un taller obert a tothom, inclusiu per tothom, i que espero que moltes famílies hi vagin per aprofitar aquests professionals que treballen aquest tema d'aquesta manera tan fantàstica. I després hi haurà un últim espectacle a Mercè Rodoreda, també.
2: Molt bé, per tant, tots aquests espectacles gratuïts, a excepció d'un, però és veritat que l'entrada és gairebé simbòlica, el preu de l'entrada, per tant, assumible per molta gent, i llavors doncs, també obre al circ, també en aquesta disciplina, amb aquesta proposta que segurament el Maresme és de les pioneres, no? Que dediquin tot un cap de setmana dedicat al circ.
3: Sí, la veritat és que sé que hi ha algun altre municipi que crec que també ho fan, però sí que és cert que doncs, nosaltres apostem pel circ. Crec que en aquest cap de setmana en plena primavera doncs és perfecte. La gent té ganes de sortir al carrer i tots aquests espectacles de carrer en diferents places, no? Que a més, doncs, tal com ho hem muntat aquest any, no? Haurem d'anar al públic, ens haurem de moure i així també ens permet arribar doncs, una mica més lluny del que sempre passa, doncs, que la gent es queixa molt, no? Sempre ho fem tot al centre, perquè com que són espectacles molt de carrer que necessiten poca infraestructura, alguna. La veritat és que no me'ls he mirat en detall, però clar, és més fàcil. Llavors, això també ve de gust, no? També de vegades sortir i anar-te'n cap als barris.
2: Molt bé, doncs aquesta proposta que començarà el dia 8 divendres i que durarà fins diumenge amb tots aquests espectacles que podrem veure al carrer. De moment, què diu el temps? Perquè sempre preguntem el mateix, com estan els pronòstics ara mateix.
3: M'ho he mirat poc, de moment crec que de moment no dic res.
2: De moment bé, veurem.
3: Esperem que bé, la veritat és que no m'atreveixo a mirar-ho perquè ja sabeu que tinc molt mala sort en moltes coses.
2: Veurem què acaba passant. Bàrbara, em deies ara fora de micro que comença ara la temporada forta, perquè ara tenim aquest premiat de circ, però aquest mes de maig podríem dir que és frenètic, perquè tenim també marcat al calendari la inauguració de la Casa de la Festa el proper dissabte, és a dir, dissabte de la següent setmana, el dia 16, amb aquesta presentació que ara sí que ja està tot a punt, suposo, gairebé tot a punt ja.
3: Sí. Sembla que sí. Mira, hem patit molt, eh? I patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Però sí. O sigui, al final, a veure, molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Bòlit, no?, quan estaven situats en allà, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, bé, en fi, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments, després no hi havia empresa. Saps allò? Una cosa que s'ha allargat molt en el temps i penses, home, doncs així segur que ho teniu super per la mà acabat. Doncs no, evidentment no, sempre falten coses d'última hora, però sí, molt contenta de poder finalment obrir aquest espai i tindrem dues exposicions permanents. O sigui, per una banda hi haurà el que era abans la planta baixa de l'edifici de l'EEC, on es va trobar la premsa i el forn. Hem fet com una exposició que explica els orígens, el naixement del Premià, a través de la masia, no? La masia que era de Can Manent, que van cedir els terrenys per fer l'església, doncs tota la història aquesta, a través, des de la masia, doncs que una mica explica el naixement de Premià, quan els de Premià de dalt baixen, no? Tota aquella història, molt ben explicat, molt bonic. I a la part, diguéssim, on ja hi són des de fa temps, però d'una manera doncs, museïtzada, explicant cada figura. Hi haurà tot el nostre seguici premianenc, que com sabeu doncs, tenim moltíssimes figures, no? Tenim els quatre gegants amb els gegantons, els dos gegants tradicionals, els capgrossos, quatre premianencs i quatre pirates, versió adulta i infantil, tenim el que se'n diguéssim a aquell primer, jo sempre dic el pessebre, ja hi estan, ja fa dies guardats, doncs el gafarró antic, el gafarró nou, els gafarronets, i després doncs també hi haurà una explicació de les diferents colles de cultura popular, de Dabòlic, que tenim aquí a Premià, des dels diables, doncs els panderos, els bastoners, les colles de bastoners i tot, de tabalers i tot el que hi ha.
4: Molt bé.
3: I després, a dalt, diguéssim que la part de... O sigui, tot això tenint en compte que hem restaurat la masia, o sigui, que l'hem, diguéssim, restaurat. No hi hem fet moltes coses, però
4: s'ha acondicionat,
3: no? S'ha fet accessible, hi ha l'ascensor. Llavors, a dalt hi haurà com un espai de projecció on es projectarà un vídeo que recull una mica doncs, totes aquestes colles de cultura popular, que ja fa temps que es va fer, també, perquè, bueno, aprofitant allò, no? Ara tenim diners, anem fent. I també hi haurà una mica d'explicació de lo que són la festa major d'hivern, amb els penjaculpes, no? Les màscares, la disfressada, i al final serà un espai obert, també, per poder-hi fer doncs, conferències, espai d'assaig de les colles quan és el cas, i després una sala que hi ha entre mig dels edificis, que és la sala insonoritzada, que molt també bé. Ens ha costat d'acabar-la, però sembla que ara ja estarà. Més o menys això és el que seria. I llavors també, sobretot, posar èmfasi que continua sent l'espai on es troben i assagen les colles de cultura popular de Dabòlic, però també a partir d'aquest dia 16, doncs els caps de setmana, els matins, estarà obert, i la gent podrà visitar doncs, el seguici o l'altra exposició i conviure doncs, amb l'activitat no, que hi ha allà, perquè allà les colles assagen i potser un dia hi aniran i no trobaràs els gegants perquè tindran sortida. Però bueno, el que és una casa de la festa, que n'hi ha forces arreu de Catalunya, en van sortint més, no paro de callar.
4: Molt bé, per fi no, està perfecte. Per tant, dissabte i diumenge de la següent setmana es podrà veure aquesta casa de la festa.
3: Exacte, o sigui, el dissabte al matí a les 11 és la inauguració oficial, i després seguia com un vermut i tal, i després ja a partir d'aquesta data doncs es podrà veure, i a més s'hi faran activitats, va? Al final és un espai museïtzat, no? I de la mateixa manera que en els museus doncs cada X cap de setmana, o sigui cada cap de setmana no sé quin doncs hi ha una activitat familiar, doncs a Can Manent això també passarà, no? A part de que altres coses que aniran sorgint.
4: Perfecte.
3: Xerrades, vull dir, un espai més que tenim, no? per gaudir el nostre municipi, i molt contenta i que a més s'ha fet coincidir en aquest cap de setmana, perquè és el cap de setmana internacional dels museus.
4: Molt bé, per tant, tot a punt ja per aquest mes de maig amb moltíssimes coses, suposo també amb la mirada posada en la festa major d'estiu, també, que sembla que està lluny, però la tenim també a tocar.
3: A tocar, sí.
4: Doncs ja en parlarem, perquè crec que vull donar molta informació, ja anirem ampliant tota aquesta informació amb aquesta casa de la festa el dissabte dia 16, amb aquesta inauguració. Bàrbara, suposo que tots els projectes fan il·lusió, però aquest suposo que és un d'aquests gairebé a final de mandat, que fa il·lusió, no?, poder haver estrenat aquesta casa de la
3: festa.
4: Home,
3: a mi personalment em fa molta il·lusió, perquè jo estava a Dabòlic i fa molts anys que tenim aquesta museïtzació al cap, i la veritat és que mai m'hauria pensat que acabaríem inaugurant això sent jo regidora, imagina't. O sigui, a nivell personal em fa molta il·lusió, però també perquè, coi, és una casa preciosa, està molt bé que la gent en pugui gaudir, i després mostrar tota l'activitat de cultura popular que es fa allà dintre, tot aquest seguici que tenim a Premià, que no... És que fa 25 anys tot això no existia, teníem els dos gegants, no? Per tant, tot el que s'ha generat amb aquesta entitat i totes les festes que es fan, en fi, tot això crec que és importantíssim. Arreu de Catalunya estan sorgint cases de la festa en diferents formats, no?, que de vegades compaginen com nosaltres, no?, una sala museu, de tot. Però penso que és molt important donar el valor a tota aquesta part de la cultura popular i tot el que genera a participació i compartir.
4: Molt bé, doncs, Bàrbara, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, i ens trobarem pels carrers amb totes aquestes propostes que avui ens has vingut a explicar. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Dimecres 6 de maig del 2026, a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim l'espai d'opinió dels grups municipals, com cada dia al matí, per conèixer quin és l'argumentari, quines són les diferents opinions dels grups municipals que conformen l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui saludem Esquerra Republicana de Catalunya. Tenim el Xavier Gatius. Molt bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Marc, bon dia.
0: Hi ha hagut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lole Morilla deixa el grup municipal i us preguntem aquests dies si us ha sorprès aquesta decisió.
1: La veritat és que sí. Evidentment, no era una cosa que es pogués esperar, no? No en sabíem, doncs, no en sabíem res, per dir-ho d'alguna manera, i al final doncs, és una qüestió que, evidentment, el que mereix és el màxim respecte, no? Vull dir, en aquest cas, la regidora Morilla va prendre una decisió. Entenem que és una decisió que la va prendre ella personalment, no sabem fins quin punt, doncs, evidentment, les qüestions internes doncs, són internes, precisament, i no sabem fins quin punt. Doncs, és una qüestió que haguessin pogut consensuar o no, però en qualsevol cas doncs, és una decisió que és totalment respectable i li desitgem el millor possible tant a la regidora Morilla com, evidentment, com al grup municipal del qual doncs, ella ja no forma part.
0: Molt bé. Xavier, donem per fet que hi haurà nou aparcament rotatiu a Can Sant Pere i s'estudia, per tant, ara qui gestionarà doncs, aquest nou emplaçament, no? Temporal.
1: Sí, correcte. Val a dir que és una solució temporal, com has comentat. És temporal fins que no hi hagi una alternativa, doncs, possiblement al mateix espai de Can Sant Pere. Doncs, evidentment, no se'ns escapa a ningú que en algun dels equipaments de Can Sant Pere doncs, hem d'aprofitar l'oportunitat i doncs, provenys de places d'aparcament. Doncs, és un tema que últimament se'n parla molt, de la necessitat de disposar d'aparcament, sobretot pel que fa en el centre del poble, i no només, no? Vull dir, perquè també, doncs, evidentment, parlaven del barri de Banyeres, i la solució que, de moment, doncs, podem implantar és aquest aparcament temporal, que, evidentment, el plantejament inicial és que sigui zona blava, d'això n'havíem ja parlat, entre altres coses, perquè jo sona comercial, i llavors, evidentment, doncs, l'impacte que tindria una zona d'aparcament lliure doncs, envoltada de zona blava no tindria tampoc molt de sentit, i, a més, perquè al final el que es procura és proveir de places nocturnes, que és la necessitat, diríem, més evident que teníem a Premià de Mar, no? Vull dir, Premià de Mar som un poble que patim molts fluxos migratoris durant el dia, vull dir, tenim molts veïns i veïnes que marxen fora a treballar i quan tornen tenen dificultats per trobar aparcament. Doncs disposar d'aquest pulmó en el centre del poble temporal fins que no hi hagi una solució definitiva, jo crec que és una solució molt encertada.
0: Mentre es busquen també reforços, per exemple, al barri d'Arté Maresme.
1: Correcte.
0: Vam parlar també amb l'Associació de Veïns de la Floresta, que sembla que no estava gaire per la labor, i també estem en negociacions en Premià de Dalt, no?
1: Jo espero que aquestes negociacions vagin endavant i tinguin resultats efectius, no? Al final són dos pobles perquè hi ha una línia que ens divideix, no? Premià de Dalt i Premià de Mar, però, evidentment, diríem que per cohesió urbanística, no? Doncs som una mateixa unitat veïnal, no? Llavors jo espero que en aquest sentit, al final, doncs imperi el seny, per dir-ho d'alguna manera, i trobem una solució. De totes maneres, hem de treballar en altres solucions. Vull dir, això no pot ser l'única solució que tinguem pel barri. Nosaltres ja estem pensant en alternatives de futur, coneixem la necessitat i, per tant, qualsevol plantejament urbanístic que es faci en aquest sentit, i així ho estem fent, eh? Vull dir que de ben segur que a llarg termini, mig llarg termini, podrem plantejar altres solucions que dic ja les estem treballant, les estem pensant per un futur i no només ens podem quedar amb aquesta solució que torno a dir, espero i confio que d'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots som veïns i jo crec que al final la raó impararà en aquest sentit.
0: Per on passarien algunes d'aquestes solucions? Hi ha alguna cosa que ens pugueu avançar?
1: De moment, torno a dir, és qualsevol plantejament urbanístic que fem en un futur, el condicionem a aquesta solució d'aparcament, no? Llavors, no se'ns escapa que amb els nous accessos de l'autopista, doncs hi haurà una acció urbanística en aquest sentit i jo crec que, torno a dir, vull dir, no és una solució a curt termini, per tant no puc avançar res, però sí que és veritat que qualsevol acció que es faci en el futur, i se'n faran, segurament, passaran per aquest tema d'aparcament.
0: Ens deia Habitatge que confia tenir les dades de pisos buits al juny.
1: Sí.
0: Per què triga tant, Xavi? Perquè fa mesos i mesos i mesos que esperem aquest cens, que havia d'estar a principis de 2026 i ara de cop i volta al juny.
1: Perquè no és fàcil. O sigui, no, fer aquest cens no és fàcil. Depèn de molta informació, de moltes dades, s'ha de contrastar, són recursos tècnics. No només no és fàcil fer el cens, sinó que a més aquí hi haurà una feina de manteniment d'aquest cens. Vull dir, els pisos estan buits, deixen d'estar buits, i n'hi ha d'altres que no ho estaven i ara ho estan. Vull dir, és un continu, i torno a dir, vull dir, aquesta feina és fruit de creuar dades, de diferents censos, del cens de... de consums que coneixem, de subministraments, i no és fàcil fer aquest cens. Ens ha costat, sí, evidentment, com li pot costar a qualsevol altre municipi, i a partir d'aquí, doncs, torno a dir, no és dir que ja el tenim i ja està, i relaxant-se, sinó que és una feina que ha d'anar continuant i hem d'anar mantenint, i en aquest sentit, doncs, la regidoria està fent molt bona feina, la regidora, doncs, ho ha anat treballant, i finalment tenim allò que volíem, que és aquest cens. Tenir el cens de per si no soluciona el problema. Això ja fa dies que anem parlant, no? Vull dir, un cop el tenim, és una informació que s'ha de gestionar, i a partir d'aquí, doncs, hem d'implantar polítiques per tal d'incentivar que aquests pisos buits surtin al mercat en forma de lloguer, o en forma de venda, tant de bo sigui en forma de lloguer, i hem d'incentivar que aquests pisos, doncs, deixin d'estar buits mitjançant també polítiques amb temes impositius, amb el tema de l'IBI, etcètera, etcètera, no? Però això no és fàcil, eh? Vull dir que aquí hi ha molta feina darrere, tant per fer el cens com ara, a partir del moment en què el tinguem, per gestionar-ho i fer que sigui una eina útil.
0: Doncs esperant que tinguem ja aquestes dades de pisos buits a Premià de Mar a partir del mes de juny, per posar-ho també sobre la taula, a la taula d'habitatge.
1: Correcte, em consta que la regidora ho vol presentar a la taula d'habitatge.
0: Mm-hmm. Molt bé, també hem sabut que el nou FICUS, que es farà ja la tercera edició d'aquesta festa de la i fira de la sostenibilitat, es farà, evidentment, a la nova pèrgola fotovoltaica. No hi ha millor emplaçament, no?
1: Correcte, jo crec que això és un motiu de goig, eh? Vull dir que tinguem un emplaçament per fi, no? Una coberta com aquesta, que ens permetrà fer actes amb independència de la climatologia, no? Vull dir que ens faltava aquest espai, ens faltava un espai on poder, doncs, fer un acte a l'aire lliure sense por a que ens plogui, no? I jo crec que, ostres, hem d'estar molt contents, vull dir, és algú que el poble s'ho mereix, ho necessitàvem, per fi ho tenim, diríem que aquest és el primer acte. Hi haurà un acte previ, la mateixa setmana, el dia 11, que és la presentació, bueno, són els premis Pepa Maca. Vull dir que són uns premis que organitza l'Ateneu Cooperatiu de Maresme, com Maresme, i que es faran uns dies abans, l'11 de juny, no? Vull dir que el primer acte, per ser estricte, serà aquest, l'entrega de premis Pepa Maca, però haig de dir que evidentment, no? L'esdeveniment important és la Fira Ficus, que es fa el cap de setmana, i jo crec que hem d'estar molt contents de tenir un espai on puguem fer aquest tipus d'esdeveniments. A més, s'hi diu molt, no? Vull dir, perquè, evidentment, no només és un espai cobert, a més, és una coberta fotovoltaica que s'afegeix, no? a la resta d'equipaments, a la resta de cobertes fotovoltaiques que tenim al municipi i que ens doten d'aquesta energia neta, d'aquesta energia sostenible, que també podem estar molt contents i molt orgullosos, que a més ens fa poder ja, doncs, disposar o tenir en marxa aquesta comunitat energètica, i per tant jo crec que s'hi diu molt, amb la Fira Ficus, evidentment, perquè estem parlant de sostenibilitat, i per tant molt contents.
0: També ens trien, no?, perquè com Maresme entrega aquests premis que són comarcals a sota d'aquesta pèrgola, no?
1: Doncs perquè ens trien, perquè evidentment a Premià estem fent molta feina pel que fa a les economies socials i solidàries, doncs és una aposta que hem volgut fer en aquest mandat i hem volgut implementar, no?, aquest projecte per tal de desenvolupar les economies solidàries de manera que es quedi, de manera estructural, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble, i que sigui, evidentment, una política important i efectiva, per tant, que aquí a Premià, doncs, passin coses, no?, que diem, en el món de les economies solidàries, d'alguna manera, com Maresme reconeix també aquest esforç que estem fent des de la gestió política, i per tant, doncs, sí, ens trien, i nosaltres estem molt contents i molt contentes de que sigui així.
0: És l'espai d'opinió d'Esquerra Republicana. Alguna cosa més, Xavier, que vulgueu afegir?
1: No, seguim treballant i amb molts temes que, evidentment, doncs, estem en ja hem entrat en l'últim any de mandat, per tant, hi ha molts temes que portem treballant doncs, durant molt de temps. La coberta fotovoltaica, per exemple, és un d'ells, no? Vull dir, i ara és moment, no?, de gaudir d'aquestes realitats, d'aquests projectes que sovint doncs, són a llarg termini, no? Vull dir que t'has d'esperar tot el cicle polític d'alguna manera a poder disposar d'ells. Jo sempre parlaré, no?, d'una de les grans apostes també d'aquest mandat és Jacint Verdaguer, i jo crec que estem a punt, ja estem ja arribant, no?, doncs a la inauguració també del carrer. I jo crec que, bueno, doncs no serà l'únic projecte, evidentment, que veurem al llarg d'aquest any, i que ara estem treballant doncs de valent per tal de tallar la cinta, que dic jo, no?, de tots aquests projectes, i parlar-hi de la zona gastronòmica, parlar-hi de l'aparcament del mercat, que s'afegeix a aquesta zona, aquest aparcament temporal que estàvem parlant de Can Sant Pere, doncs estem treballant també doncs, en obrir l'aparcament del mercat per tal que sigui públic i guanyar també places nocturnes. Tot plegat, torno a dir, vull dir, són moltes qüestions, són molts temes, estem a tope, amb els nervis i les ganes ja, no?, de materialitzar tots aquests projectes, i seguim endavant, amb molta il·lusió i amb molta força.
0: Quan podria ser el tema de l'aparcament del mercat?
1: Jo crec que no ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una qüestió, és una obra major. Ara pensem que ara, en més o menys un mes i escaig, doncs, començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etcètera, etcètera. Vull dir, és una obra important, que a més s'ha de fer sense que afecti moltíssim, no?, perquè afecta, algo afectarà, però sense que afecti moltíssim a l'activitat diària del mercat. Evidentment, doncs, al mercat tenim veïns i veïnes que van a comprar cada dia, no?, i tenim, evidentment, doncs, els paradistes que ens donen aquest servei, i s'ha de cuidar que això no tingui una afectació important, no? Per tant, aquesta obra és una obra molt important, i això, torno a dir, entre que es fa l'obra i doncs, s'habilita tota la maquinària i tot el servei del que és pròpiament l'aparcament, doncs no podem anunciar-ho abans de, diríem, 4 o 5 mesos.
0: Molt bé. Doncs, Xavier Gatius, gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, com sempre.
0: I per aprofitar també el micròfon de la ràdio local. Que vagi molt
1: bé
0: el dia.
1: Un plaer. Bon dia, gràcies.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, bon dia. Avui tenim per endavant una jornada marcada per les restes d'inestabilitat. De fet, aquest matí ha començat amb alguns núvols, més estones amb sol cap al sud del Maresme, més nuvolositat cap al nord de la comarca i no descartem que es pugui escapar algun xàfec puntual cap al Maresme nord al llarg d'aquest matí. Poca cosa, tot plegat, les mínimes han baixat i s'han situat, han arribat als 8 graus a la zona interior de la comarca, per tant, ambient fresquet a primeres hores del matí. Les màximes, si fa no fa, seran com les d'ahir. Aquesta tarda s'espera, doncs, el contrari que al matí, més sol a primeres hores, més nuvolades a mesura que avanci la tarda, i, de fet, entre mitja tarda i al vespre, altre cop podrem tenir alguns xàfecs, principalment al Maresme Nord, però també puntualment podrien arribar cap al centre del Maresme. Al sud de la comarca no s'esperen precipitacions en el dia d'avui. Per la seva banda, la situació marítima estarà dominada pel marejol, això sí, a marees de mar de fons al llarg de tot el dia. De cara a demà s'espera que durant el matí tinguem nuvolades a la zona interior de la comarca, a la serralada litoral, que es desplaçaran cap al prelitoral. Per tant, sembla que en conjunt no tindríem precipitacions, llevat d'alguns xàfecs que, com dèiem, poden caure a la zona interior de la comarca de forma puntual. A partir de demà a la tarda el temps doncs serà més tranquil, més estable, amb més estones amb sol. Demà amb temperatures semblants a les d'avui. Divendres, situació tranquil·la, estabilitat en general. Dissabte, però, tindrem un canvi de temps amb l'arribada d'una pertorbació que arribarà del sud, amb precipitacions que començarien a caure cap a mitja tarda de dissabte i que ens acompanyarien aproximadament fins la mitjanit de dissabte a diumenge. Per tant, els actes que tinguin previstos per la tarda i vespre del dissabte, doncs haurem d'anar amb compte perquè s'esperen precipitacions. Diumenge el temps es torna a estabilitzar i en conjunt haurem de parlar de domini del sol a tota la comarca. Les temperatures divendres pugen una mica, dissabte es mantenen i diumenge pujaran una mica més.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Continguts en xarxes.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que és realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant no em menjo, val? Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt ara el dia següent no menjo o com que he dinat molt avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res, vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de saciedat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que he menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb, amb altres tips, val? I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. O el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si si en teniu més de dos o tres, no? Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passe, com em passe, és a dir, si em passe un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable.

0: aliments i que siguem conscients, no?, del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
0: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i sacietat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
0: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa uh-huh. ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
0: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
0: Igualment. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers entre

0: Ells, els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en uns 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos també amb protocols especials i sense contacte amb la població. N'ha parlat avui a la xarxa la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia.
1: El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una pèrdua de sang a través de l'orina.
0: Pel que fa a les reaccions polítiques a aquesta decisió, el president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que Albert Dalmau ha donat suport a la mesura per part del govern català, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. I en mobilitat, hi ha retencions a l'AP7 entre La Roca i Cardedeu i també entre Barberà i Mollet per un accident. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts. També, finalment, a la C32 a l'altura de l'Ella i el Baix Llobregat i el Papiol també s'hi detecta circulació densa. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista en guany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries de Girona. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada iniciada el dilluns ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. La manifestació prevista per avui s'ha desconvocat per celebrar l'assemblea, com dèiem, que decidirà si posa fi o no a aquest conflicte. I pel que fa al temps, a partir del migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya i a la tarda tornaran els xàfecs i tronades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral. Després aniran a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Benvinguts a un nou programa de la Tertúlia Política de Premià de Mar. Avui posem sobre la taula tres qüestions claus al municipi: l'habitatge, amb el debat sobre el cens de pisos buits, la manca d'aparcament i també el paper dels ajuntaments en la llei de la dependència. Tres temes que afecten directament als veïns i a les veïnes. Comencem presentant els convidats d'avui. Tenim per un costat a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: També ens acompanya en Xavier Gatius, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier.
2: Bona tarda, Gemma.
0: I també la Luz Cànovas, del PSC. Luz, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Comencem aquesta tertúlia amb el primer tema que tenim sobre la taula, els pisos buits. Creieu que Premià de Mar té realment un problema de pisos buits o el problema és un altre?
1: Qui comença?
3: Vulgueu.
1: Vinga.
0: Xavier mateix?
2: Pues vinga, jo mateix. Vinga. Aviam, jo crec que Premià tindrà o té un problema com el té qualsevol altre municipi de la nostra mida, diríem. És a dir, o proporcionalment com qualsevol altre municipi i segurament com qualsevol altre de la comarca, no? Uh-huh. I, evidentment, els pisos buits és un problema, vull dir, és un percentatge que sembla ser que ronda el 10%, més o menys, vull dir, parlarem d'una mitja que evidentment dependrà del municipi, etc, però que suposo que anirem per aquí, i que al final és un problema en el sentit de que evidentment tots sabem la tensió que patim en l'habitatge i que hi hagin pisos que no estan fent aquest, que no estan donant servei a les famílies per tal de que hi visquin, és un problema i tant de bo es pogués solucionar, no? Una altra qüestió és si nosaltres amb aquest cens podrem implantar polítiques efectives per tal de solucionar-ho. Dic nosaltres i dic qualsevol altre municipi, eh? Vull dir, el que estic fent és qüestionar, i m'avanço ja una miqueta, segurament el contingut del que debatrem ara, la qüestió del cens dels pisos buits no farà que tots aquests pisos deixin d'estar buits. Vull dir, una cosa és que nosaltres els controlem i una altra cosa és que ara siguem capaços d'implantar polítiques efectives per tal que facin el servei que han de fer, que és estar ocupats per famílies.
0: Lu?
3: Jo mateixa?
0: Sí.
3: Bueno, ell parlava molt en tema problema. Jo crec que aquest cens que estem fent potser també pot ser una mica una solució, no? Jo crec que el problema que té Premià, com ha dit el Xavi, que tenim molts municipis, és que no hi ha vivenda, ja no parlem de pisos socials, sinó no hi ha lloguers, vull dir, qualsevol ciutadana, i jo ho he viscut, busques un pis de lloguer a Premià de Mar, no n'hi ha, vull dir, no n'hi ha, i és una mica del boca a boca, si algú s'entera que jo, aquest mes passat m'he trobat dues persones que buscaven pis a Premià de Mar, i és que no hi ha oferta. I sí que és veritat que tenim pisos buits, perquè tots els que vivim en un bloc de pisos ho veiem, no? Jo crec que aquest cens de pisos buits que està fent molts municipis, ja el va fer Barcelona fa temps, doncs com a mínim ens pot donar una mena de radiografia de que potser no hem de construir tant, depenent del volum que tenim de pisos buits al nostre municipi, i diferenciar també dins d'aquests pisos buits quins són de grans tenidors i quins són de particulars, perquè hi ha, sí que és veritat que a nivell de municipi no tenim suficients recursos, però un cop que identifiques els propietaris, doncs tu amb un gran tenidor el pots apretar amb l'IBI, el pots apretar de moltes maneres, no? Inclús hi ha alguns ajuntaments que jo he vist que una de les propostes és fins i tot expropiar aquests pisos temporalment per posar-los en bosses de lloguer, no? Mentre que no el vens, no vols fer res, doncs te l'expropiem. I pisos petits, també hi ha ajuntaments que estan fent, doncs una, contactar amb la persona, veure qui és, perquè el té buit, i es poden fer diferents coses, no? Que, bueno, això ja s'ha de parlar molt i veure quins recursos econòmics tenim, si han suport de la DIVA, de la Generalitat, però, per exemple, una cosa que també va fer Barcelona, sobretot amb el tema de pisos que tenien ocupats, no? Es parla amb els propietaris i es poden donar petits ajudes a la rehabilitació a canvi de que tu me'l cedeixis en lloguer, doncs 5 anys, per exemple, o els que siguin, o posar-lo simplement a la bossa de lloguer, i l'Ajuntament el que et garanteix és el cobrament d'aquest lloguer, i que és una família que en principi et dona garanties, perquè al final a vegades la por del propietari és llogar-hi el pis amb algú que no coneixes, que no tens referències, que no saps com te'l deixarà, i això per les persones també que volen llogar un pis és molt difícil, perquè arribes a un poble que no et coneix ningú, vols llogar un pis, i és molt difícil que te'l lloguin.
0: Mhm.
4: Cesca.
1: Sí, sobre el cens de pisos buits, i tu parlaves del debat sobre el cens de pisos, no hi ha debat, perquè nosaltres com a equip de govern hi hem manifestat doncs, que sí que el realitzarem. De fet, hi havia un compromís de tenir-lo en els primers mesos de l'any. És veritat doncs, que n'han passat una miqueta més, però dir-vos que sí, que s'hi està treballant, s'està ultimant, de fet, però aquí també el més important és treballar en quines són les actuacions que podrem fer quan tinguem aquest cens de pisos buits, val? Perquè no ens podem oblidar que serà un cens de pisos buits, siguin de qui siguin, seran d'algú i seran d'un particular, i per tant aquí les actuacions que es puguin fer s'hauran doncs, d'estudiar bé. El nostre equip doncs, ja s'ha estat formant amb diferents especialistes en aquest àmbit, fins i tot amb una jornada que va organitzar el Consell Comarcal, però en tot cas doncs, és feina doncs, que s'haurà de valorar doncs, com es fa i quan es fa. En qualsevol cas, la regidora d'habitatge doncs, que avui hi he parlat d'aquesta qüestió m'ha dit que, com sabeu, hi ha taula d'habitatge convocada pel proper 18 de juny, per tant, serà el moment en què s'explicarà el resultat d'aquest treball i quines són les actuacions. Però, més enllà d'això, el cens d'habitatges buits s'ha dit, no? Pot ser una solució, jo penso que pot ser una petitíssima solució d'un panorama molt complicat de l'habitatge, no només a Premià de Mar, no només a Maresme, sinó a nivell global. I jo no em cansaré de dir-ho, sempre dic el mateix a les tertúlies i quan se'm pregunta, no? Això per mi és fruit d'una activitat legislativa errant en els últims anys que ens ha portat a la situació actual de que no hi ha pisos en el mercat perquè els propietaris els retiren del mercat. Uh-huh. Això per mi és claríssim. Per tant, aquest cens no resoldrà la qüestió de l'habitatge. A més, jo he sentit algun portaveu d'algun partit, no?, que ha dit que vol saber de qui són i on estan situats. Home, el que no farem ara és fer de dit acusador com a govern. El que farem és intentar doncs, que es mobilitzin aquests pisos, però en positiu. Uh-huh. Per tant, doncs, ajudar...
0: Aquesta informació l'ha de tenir l'Ajuntament, però tampoc no la publicarà.
1: I, evidentment, no la farem, no, i no la farem pública per estimular que s'ocupi amb K, I en tot cas doncs sí que nosaltres posem sobre la taula altres solucions per la qüestió de l'habitatge, que ara passaríem per moltes, no? Però crec que hi ha moltes altres opcions que podem, no? De estirar, doncs com per exemple la promoció que estem fent d'habitatge doncs, subvencionat, de lloguer subvencionat a la fàbrica de pijames, i altres actuacions que estem estudiant, com la de pisos dotacionals a Can Sant Pere, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Fer un cens de pisos buits, creuen que és una eina útil o és més aviat una eina simbòlica?
2: Això precisament és el que jo volia comentar ara, no? Volia apuntar. És a dir, és una eina útil? Sí, sí que ho és, no? Vull dir, és el que estàvem comentant fins ara. Vull dir, és una eina que ens pot ajudar a fer que algun d'aquests pisos doncs, sigui doncs, ocupat per famílies que hi visquin. Però al final en política sempre has de mirar els recursos que hi aboques en una qüestió i doncs, la solució que t'aporta, no? Vull dir, haver-hi, evidentment, una efectivitat, no? I el que jo crec és que, torno a dir, sí que és una eina útil, però ni molt menys solucionar el problema que tenim d'habitatge, ni a Premià, ni enlloc. Perquè tenir un cens de pisos buits és útil per fer gestió sobre aquests pisos, no? Sobre aquests propietaris. No? Com deia Luz, pots fer dues coses. Pots incidir en la qüestió positiva, pots fer que doncs, hi hagi una sanció, un recàrrec en el rebut de l'IBI, però això és extremadament complicat des del punt de vista jurídic. Uh-huh. I des del punt de vista tècnic. Vull dir, necessites molts recursos, sí? I sovint serà difícil que al final realment aquests recàrrecs per pisos buits es puguin aplicar. Per tant, aquesta mesura dissuasòria, que és, torno a dir, molt difícil d'aconseguir, que requereix molts recursos, a més, sovint, els propietaris tampoc no els hi fa l'efecte d'incentivar per tal que lloguin els pisos. Després, l'altra mesura que pots fer és incentivar per tal que es joguin, doncs, simplement oferint eines, no? Eines, per exemple, per lo que és la seguretat del cobrament, o doncs, subvencions, ajudes per lo que és la rehabilitació de l'habitatge en si, però clar, això també són molts recursos, això també són diners i són tècnics. És a dir, no només has de localitzar aquests pisos, sinó que i has de mantenir aquest cens actualitzat, sinó que, a més, has de contactar amb els propietaris, els has d'oferir aquestes solucions que estem dient, que dependran cada cas, no?, de què és el que necessiti doncs, el propietari, hauràs d'abocar uns recursos econòmics en aquest cas, i, per tant, torno a dir, haurem d'abocar molts recursos per tal que al final puguem posar en el mercat, no sé, i ara m'ho estic inventant, evidentment, però un nombre molt petit de pisos cada any, no? Llavors, el que s'ha de valorar és si aquests recursos invertits amb altres, doncs, amb altres opcions, com ara doncs, el fet d'adquirir pisos per tanteig i retracte, o per exemple, doncs, polítiques ja doncs, amb mirada més d'obtenir més resultats, com la promoció de lloguer social o el tema, doncs, fins i tot, no?, que s'està plantejant a Transmesa de promoure doncs, un edifici d'habitatge social, de gestió municipal, doncs, home, això sí que són mesures que al final el que fan és posar un nombre d'habitatges significatiu, important, doncs en el mercat, no? Amb uns preus a més controlats, perquè clar, amb uns preus a més socials, no? Vull dir, perquè totes aquestes mesures que estem dient, tu pots incentivar doncs que algú llogui el seu pis, però una altra qüestió és que després ho faci, o que tu puguis a més subvencionar aquest lloguer, eh? Això són dos aspectes diferents. Per tant, en resum, és una mesura útil? Sí que ho és, però és una mesura que requereix molts recursos i que té una efectivitat limitada. Per tant, jo sí que diria que a vegades sembla ser que siguin aquestes proclames, no? Escolta, necessitem un pis de 108, de pisos de 100, 6, perdó, un cens de pisos buits per tal de solucionar el problema. Doncs no ho farem amb això. És més una proclama, sembla una píldora doncs, no? que ens solucioni el problema quan realment, doncs, torno a dir, vull dir, s'ha de fer sempre pensant en aquesta efectivitat dels recursos que gastarem.
3: Bueno, jo crec que evidentment jo crec que ningú dels que formen part del plenari creu que això sigui la solució ni molt més, no? Ni això, ni fer un bloc de pisos amb 10 pisos de lloguer social solucionar el problema, no? Però són petites coses que van sumant, no? Només que puguis posar al mercat 10 pisos són 10 famílies que ja tindran un pis, que no vol dir que tampoc que sigui lloguer social, és que al final és la llei de l'oferta i la demanda. Si no hi ha oferta, és que clar que pots demanar el que vulguis d'un pis de lloguer, perquè és que no n'hi ha més. Llavors, quan més pisos posem al mercat, tant siguin de protecció com siguin de fruit d'aquests pisos d'aquest cens d'habitatge buit, doncs si augmenta l'oferta, probablement baixaran aquests preus. Nosaltres, és veritat, Premià té l'espai que té i vivim els que vivim, però jo crec que el tema aquest que deia el Xavi, no?, dels recursos, bueno, hem de creure en què volem apostar, no? Jo crec que el tema del problema de l'habitatge és un dels problemes, si tu preguntes a qualsevol, és un dels problemes més grans que hi ha ara sobre la taula, que és el tema de l'habitatge, perquè malgrat que tu tinguis un pis, tens algun familiar o tens un fill que es vol independitzar, i no es pot independitzar amb un sou una persona sola. Ara mateix és inviable ni a Premià ni a Catalunya. Jo crec que en lloc, llavors, doncs és això, veure els recursos. Sí que és veritat, tanteig i retracte, però no sé, per 100.000 euros sí que tu pots posar un pressupost per un pis de tanteig i retracte, doncs si dediques 10.000 euros per reformar un pis, doncs igual en pots posar 10 al mercat, no? És difícil, sí, però bueno, hi ha gent que ho està fent. Evidentment, el resultat no serà arreglarem el problema de l'habitatge, però jo crec que l'esforç que suposa posat fer aquest cens de pisos buits, que la Diva té un recurs per fer-ho, no sé si hem tirat d'aquest recurs, al final pues, valorem, no?, si apostem, i jo crec que depèn del volum que tinguem de pisos d'habitatges buits, jo crec que hem de fer unes polítiques o unes altres i treure profit, perquè és que no podem dir que no volem construir, però tampoc volem treure rendiment dels pisos que hi ha buits, i com he dit, diferenciar grans tenidors de particulars. Vull dir, per mi és molt important saber aquests grans tenidors, quants d'aquests grans tenidors tenen pisos aquí, i amb aquests jo crec que sí que se'ls pot apretar amb tema d'impostos, no? Amb el petit propietari és diferent, però jo crec que s'han de fer polítiques diferenciades pels grans tenidors i pels que tenen un pis o el pis de l'àvia que el tenen aquí i potser doncs, mai han pensat de llogar-ho, no? Jo crec que són polítiques diferents i és, doncs, bueno, a veure quan tinguem aquest cens, quants pisos són de grans tenidors, quants són de particulars, perquè al final un pis buit acaba deteriorant el pis i a l'edifici, si no hi ha una mena d'inversió i de manteniment, no? Llavors jo crec que és important detectar-los, i jo crec que detectar-los és una feina ja ingent i val la pena pues, intentar treure-li el màxim rendiment possible.
0: Entenem que aquest cens encara no s'ha acabat, però creieu que hi ha molts pisos buits a Premià? Quines les sensacions que teniu?
1: Jo, mira, ara que escoltava la Luz, que diu una cosa molt interessant, que és, no?, aquests pisos que estan buits es poden degradar i poden acabar degradant, doncs, la finca i l'entorn i... però jo crec que no és el cas de Premià. Això passa molt, doncs, a la Terra Alta, no? Comarques que estan en risc de despoblament i que la gent marxa, i per tant jo crec que allà sí que tenen molt sentit les polítiques de rehabilitació i de creació d'oportunitats de futur, especialment de treball, d'infraestructures, perquè la gent vagi a viure en aquests llocs en risc de despoblament. Jo crec que el nostre problema és un altre. Crec que tots arribem a la conclusió amb aquesta estona i des de que ens coneixem, no?, que aquí tenim una mancança greu d'habitatge. Per què? Doncs perquè ve molta gent de fora, doncs expulsada de Barcelona, i estan venint aquí perquè aquí es viu molt bé. I especialment a Premià de Mar crec que, no?, tenim un municipi, doncs, molt ben connectat, amb molt bons serveis, i per tant, jo també, no?, aquests discursos de que aquí no hi cap ningú, aquí no pot venir ningú més, jo no hi crec. Penso que, escolta, aquí molta gent de nosaltres, doncs, hem vingut a nou després de... No hem nascut aquí i ens hem sentit molt ben acollits. Crec que tothom té dret a poder venir, però és que, a més, els nostres fills també han de poder trobar pis. Per tant, jo crec que aquí també hem de ser sincers i fer una aposta per, no?, construir de manera controlada allà on es pugui, tenint en compte, doncs, que avui en dia no es construeix com als anys 70, sinó que, afortunadament, doncs, es vetlla per l'equilibri amb les zones verdes, amb els equipaments públics, que també ens en faltaran, i per tant, doncs, hem d'avançar amb aquest equilibri. Tenim molt en compte l'espai que tenim disponible, però tenim molt en compte, doncs, que cada vegada som més gent i que hem de fer un creixement controlat, però que no podem tancar les portes de Premià.
0: Amb l'escenari que tenim ara per ara, pel que fa a l'habitatge, què caldria prioritzar? Mobilitzar pisos buits o construir habitatge nou? Entenem que totes dues mesures són útils, però volem saber què caldria, doncs, posar per davant.
2: Jo crec que no hi ha una recepta màgica. Vull dir, al final, és una mica el que dèiem, és la suma, no?, de totes les accions que pots fer. El que passa és que, torna a dir, algunes que són més efectives, unes altres que són menys efectives, no? Clar, vull dir, no sabem quin és el número de pisos buits que tindrem aquí a Premià. No crec que s'allunyi gaire d'aquest referent que he dit del 10%. Vull dir que amb això ja més o menys ja podíem fer, doncs, i no crec que també tinguem, doncs, una estructura de propietat diferent de la que hi ha en altres municipis. Havien anat més o menys els mateixos grans tenidors que hi ha en altres municipis. Però, torno a dir, vull dir, amb això podrem posar en el mercat X habitatges cada any, i amb la construcció de vivenda nova, que evidentment, doncs, tots sabem que a Premià estem molt limitats, doncs, tenim els metres quadrats que tenim, doncs posarem de cop molts més, no?, dels que aflorarem amb els pisos buits, però tampoc no solucionarem el problema de l'habitatge a Premià. És que crec que a ningú, no?, de lo que deia la Luz, a ningú del ple se li escapa que la solució tampoc no la tenim als municipis en el problema de l'habitatge. La Cesca parlava del marc normatiu. I jo estic molt d'acord, vull dir, nosaltres tenim una capacitat limitada, nosaltres com qualsevol altre municipi. Per tant, jo crec que per tal de fer front a aquesta problemàtica, que, doncs, és principal, no?, i jo crec que és un de... és el problema més greu que tenim avui en dia com a societat. No ho farem només des dels municipis, no ho farem només amb una mesura. Jo crec que s'han de sumar, doncs, a totes aquelles solucions, no?, que puguem tenir al nostre abast, però a més s'han de sumar també polítiques, jo crec que valentes, no?, i polítiques a nivell de país que facilitin, doncs, qualsevol altra cosa que fem des del municipi, o facilitin d'alguna manera que hi hagi, doncs, una major oferta d'habitatge amb garanties, no?, en el mercat.
0: Abans, digues, perdona.
1: Sí, no, construir, sí, de manera equilibrada, controlada, evidentment, sí. Crec que ja n'hem parlat en altres ocasions, sobre els pisos buits, tornant a aquest tema, estimular que la gent li vingui de gust posar aquests pisos al mercat, no penalitzar. Jo no estaria d'acord en penalitzar. En el cas dels grans tenidors, sí, segurament, però crec que ja els tenim més o menys controlats i ja hi anem parlant amb la Sareb i ja anem fent intervencions d'aquest tipus. Però amb els petits propietaris, doncs, estimular-los perquè perdin la por. Però tornem al mateix, no? Tenen por perquè què pensen? Doncs que el llogaran i no el recuperaran. i potser el necessiten. Llavors aquí hi ha un tema de marc normatiu, legislatiu, que s'ha de corregir. Jo això ho veig claríssim. I no està a les nostres mans, està clar.
3: Bueno, jo, si digues, em permets, sí, per acabar, no? Jo crec que, bueno, el tema aquest de recuperar, jo crec que aquesta por ja s'ha perdut bastant, perquè hi ha hagut normatives legislatives que fan que ara sigui més fàcil que algú que no et paga lloguer se'n vagi. Vull dir, jo crec que amb això hem millorat bastant. La Generalitat també ha llançat polítiques, sobretot amb aquesta de construcció d'habitatge, està apostant molt per construcció. Fa poc s'ha portat, que s'ha tirat enrere una llei que pretenia pues, poder prorrogar l'estada de lloguer d'aquelles persones que estan de lloguer i al final pues, no s'ha aconseguit tirant endavant. O sigui, són petites coses que sí, però clar, hem d'estar tots alhora, no? I el tema de construir també, però clar, aquí també teníem un terreny que estava qualificat com urbanitzable i el plenari es va decidir tornar-ho a fer agrícola, no? Llavors, són aquests missatges una mica contradictoris, que on estem, em sembla que ara el juliol la Generalitat ha de resoldre alguna cosa perquè passa un any. Llavors, clar, hem de ser una mica coherents amb el missatge que donem, també, jo crec.
2: I precisament, si em permets afegir, amb aquesta, no, amb això que coincidim, jo crec que és el fet de que s'ha de fer de forma equilibrada, no? Que hem de construir sapiguent que nosaltres a Premià doncs tenim una superfície limitada, al final el que hem de cercar una mica és on te construïm i on te no construïm. La pastilla, no?, que més sentit té, no?, i això ja ho hem parlat més d'una vegada, que és per construir
3: si
2: a Premià.
3: Aquí, estarem tota l'hora parlant d'això,
2: no,
3: eh?
2: Sí. Sí, sí, no.
3: Perquè ara jo tinc el retorno.
2: Però jo crec que ho has posat tu sobre la taula, llavors
3: bueno,
2: és
3: clar,
2: normal, no?
3: Bueno, clar, perquè m'esteu dient que hem de construir no sé què, apostar,
2: no,
3: i resulta que estem desqualificant terrenys que teníem urbanitzables, que ja estaven regulats al POUM.
2: Doncs, clar, perfecte, clar, com que tu has llançat...
1: Perquè hem de construir de manera equilibrada. Clar,
2: no només equilibrada, sinó amb coherència, no? I a més amb una visió urbanística. Llavors, el que és lògic és dir, si has de construir, ho fas allà on tens terreny urbà consolidat, i on no està consolidat, doncs no ho plantegis, no? Vull dir que bàsicament respon a això. No sé si això respon al que, no?, d'alguna manera tu plantejaves, però home, tu ho has posat sobre la taula, jo
3: claro,
2: crec que...
3: Claro, perquè
2: també esperaves que fem aquesta...
3: Terreny que era, no?, urbanitzable, aquesta... ara volem fer-lo agrícola.
2: Doncs l'hem fet per això, perquè...
3: El món al revés.
2: Era urbanitzable en una zona que no està consolidada com a tal, i en canvi doncs estem planejant urbanitzar una zona que sí que està consolidada dins de lo que és el municipi, dins de lo que és el terreny urbà, no?, de Premià de Mar, i ja està, vull dir, és molt fàcil d'entendre, i ja està.
1: Falta veure el posicionament dels partits davant d'aquest tema.
2: Correcte.
1: Però això és difícil d'obtenir.
3: Bueno, es va portar en plenari, ja se sap la posició...
2: Bueno, es va portar al plenari. No? Ja. O sigui, tot es porta al plenari.
3: Es va portar al plenari. Sí,
1: no,
3: sí.
1: No parlem d'aquesta.
3: Sí, jo parlava d'Hortes de Ponent.
2: Ah, bueno, sí, tu parlaves d'Hortes de Ponent i evidentment és de portar al plenari. Vull dir, com...
3: Jo, quan anaven gairebé 180 pisos socials i s'ha decidit al plenari, que bueno, ja veurem si la tira endavant o no, tornar-ho a fer agrícola, llavors és com...
2: Perquè hi ha qui aposta per una solució equilibrada i hi ha qui aposta per una solució intensiva i que ens deixi doncs, a Premià de Mar sense un metre quadrat d'espai lliure per fer qualsevol altra cosa.
1: Ja en parlarem quan es pronuncia la Generalitat.
2: Sí, sí, exacte. Com que és una qüestió que està en mans de la Generalitat, doncs esperem.
0: Si us sembla bé, seguim avançant.
3: Tenim un monotema amb això un dia, si vols.
0: Sí, podem
3: estar una hora, tranquil·lament.
0: Tenim encara dos temes més per endavant, però abans de passar al següent, m'agradaria tancar aquest tema. Us voldria demanar una frase, un titular, sobre aquesta qüestió, que pugui reflectir el vostre posicionament. Xavier.
2: Sobre l'habitatge o sobre el cens de pisos buits concretament?
0: Sobre una mica tot plegat.
2: Doncs cal solucions complementàries, no hi ha una recepta màgica, han de treballar totes les administracions plegades per tal de buscar una solució efectiva.
0: Cesca.
1: Cal que seguim treballant en opcions realistes i que es puguin portar a terme per anar posant remei a aquesta problemàtica global.
0: Luz.
3: Jo crec que qualsevol opció que posi a la bossa de lloguer un habitatge ja és bona i ja suma.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, donem per tancat el tema de, mm-hmm. de l'habitatge i dels sense pisos buits. Passem al següent tema, també un tema problemàtic que no només afecta Premià de Mar, que també afecta els municipis de tota la comarca i també podríem dir d'arreu de l'Estat. La manca d'aparcament, quantes vegades com a usuaris, no?, i com a conductors ens haurem trobat en la situació d'intentar aparcar, fer voltes, i depèn de l'hora, sobretot del dia, que no hi hagi manera d'aparcar. Aquí a Premià de Mar, el tema de la manca d'aparcament ja és un tema estructural, és una qüestió que no s'hi pot fer res, o hi ha alternatives?
1: Avui no sé si hi haurà gaire debat, perquè més o menys, no?
3: Els que estem aquí... Hi haurà debat. Jo vaig presentar la moció que em van tirar enrere aquests senyors per afavorir l'aparcament.
1: Estem a favor de l'aparcament, però vaja.
2: Jo vaig escriure un conte de faves quan era petit, però clar, bueno, no? Va dir que tampoc era més
1: malalt. La pregunta de la Gemma és si és estructural. No, jo penso que no. Jo penso que hem anat generant opcions d'aparcament, sempre anem generant bosses d'aparcament i ho farem en el futur. Quan, no? Per exemple, bosses d'aparcament com al Palmar, com a Santiago Rossinyol, com a la carretera de Premià de Dalt, però també ara amb els escenaris que se'ns obren a davant, no? Com, per exemple, la pacificació de la N2, doncs hi ha una part on hi van cotxes, també, aparcats, vull dir, Can Sant Pere, no? Ja ha estat molt debatut i alguns partits s'han posicionat radicalment en contra, però nosaltres apostem fermament per fer, doncs, ara una bossa d'aparcament en superfície mentre s'avança amb les obres i després soterrar-ho. Aquesta oportunitat no la podem perdre. Igual, doncs, a Metal·logènia, a Transmesa, per tant, anar avançant, no? El Xavi després segur que referirà a les places d'aparcament, doncs, que s'han guanyat en el mercat de Sant Joan, i després podríem parlar també del tema de la floresta, etc. Uh-huh. Però, per tant, no crec que sigui estructural, però també una mica, ara diré una cosa que no sé com s'ho prendrà la gent, però és una mica com el tema de les escombraries, si tens un cotxe, doncs també has de ser conscient que té unes dificultats aparcar-lo, no? I per tant, si tenim un cotxe, nosaltres com a ajuntament proveirem espais per aparcar, però no és infinit, per tant, doncs, també n'hem de ser conscients, no? I, per tant, doncs, no perdre aquestes oportunitats i anar generant bosses d'aparcament. Està clar que... Perdó, més, nosaltres som un pol d'atracció d'altres municipis, per tant, doncs, aquí també se'ns afegeix que venen ciutadans a comprar, que venen ciutadans a fer gestions, a gaudir dels nostres serveis, per tant... Doncs, si volem atreure gent de fora, doncs també, doncs això dificulta el tema de l'aparcament.
3: Mhm. Bueno, és el que et deia, no? Nosaltres hem presentat una moció no fa gaire, que a més no en contra fa gent, coses que s'estan fent a altres municipis, no? Moltes s'estan fent a Masnou, per exemple, no? I eren coses estretes que fan municipis del Maresme. Nosaltres no ens anem a buscar municipis de la Terra Alta, ni de por ahí. Anem a buscar el Maresme. Ja et dic, un molt més a prop és el Masnou, no? I és, evidentment, hi ha un problema d'aparcament. Us estem dient que hi ha un problema d'habitatge perquè són molts, però, evidentment, també hi ha un problema d'aparcament, no? Es troben places d'aparcament quan es pacifica i a vegades pues, no es dona el mateix volum de places d'aparcament. Nosaltres el que proposem és això, pues, tenim pues, això, solars que tenim tancat, com pues, això, Transmesa, Metal·logènia, que fa molt de temps que estan tancats, i la possibilitat d'arribar a cost per fer-ho aparcament. No? Teníem Hortes de Ponent, però també ara, com que no s'ha autoritzat la construcció, ja, pues, han tancat el poc que hi havia d'aparcament allà, no? Proposant-lo del mercat, que ja està, no sé, ja està en marxa, es pot aparcar allà al mercat. Encara no
2: està... Ho explicaré.
3: Perquè encara no es pot aparcar al mercat, però per exemple, és que veïns del Jacint Verdaguer hem perdut ja les places d'aparcament que teníem allà, no? I també alguna proposta, ja que no pots fer més places d'un dia per l'altre, però sí també donar una mica d'ajut a aquelles persones que aparquen a Premià, que fem servir la zona blava, no? Que eren, pues, hi ha pobles, això, com el veí, que el que fan són com aplicar uns descomptes als que són veïns del poble, no? Perquè és el que dic, que arribes a treballar a les 7 de la tarda, has de pagar una hora de pàrquing com si vinguessis a fer les compres, i no, pues, si tu tens una mica de descompte, pues, potser a les 7 ja el pots deixar en una zona blava fins l'endemà que el treus a primera hora, no? És una mica donar una mica d'ajut als veïns i veïnes de Premià perquè tingui una miqueta més de benefici a l'hora d'aparcar una zona blava que no algú que ve de fora, no? Que ve més la rotació, però, per exemple, això que parlàvem de Can Sant Pere, no? Clar, el que costa d'entendre, sobretot per la plataforma de Can Sant Pere, és que un lloc que ha de ser del poble, doncs ara cobris... Que una cosa és que el puguis obrir, jo crec que hi ha alternatives, no? Tu pots obrir aquella zona per aparcar, posar-ho zona taronja, allò, pots aparcar dues hores, una hora per anar a comprar, i ja està, i a la nit, pues, que els veïns poguessin aparcar gratis o a partir de determinada hora, no? Jo crec que es poden fer coses que beneficien aquesta rotació del comerç, però que també tinguin en compte els veïns i veïnes, no? I que no facin pagar una zona blava igual que a la resta. La zona verda aquí és molt més cara que, per exemple, en un Masnou, que paga, no sé, són 3 euros l'any o una cosa així, vull dir, molt poquet, no? Llavors, és, ja que tenim poc aparcament, doncs com a mínim beneficiar una mica els veïns i veïnes, que som els usuaris. Jo, de fet, em vaig quedar sense cotxe l'any passat i ara moment no tinc cap perquè vaig en transport públic, però és que vaig estar buscant també pàrquing per poder-lo deixar, és que tampoc no... El mateix que no hi ha habitatge, no hi ha pàrquings de lloguer tampoc per poder tenir un pla B de deixar el cotxe. En les places que són municipals hi ha una llista d'espera d'anys fins que t'atorguen una. Llavors és difícil què fer amb el cotxe quan arribes de nit i vols aparcar i vens cansat de la feina. Llavors, petites coses que puguin fer per ajudar els veïns i veïnes com aquestes que proposàvem nosaltres, ja dic, no són contes de fa, sinó que eren coses extretes d'altres municipis que fa el territori, i és sobretot per això, per ajudar els premianencs i premianenques.
2: Bé, en primer lloc jo crec que hem de centrar el problema. Aquí hi ha dues qüestions. Una és l'aparcament nocturn, és a dir, d'aquells premianencs i premianenques, no? que vivim a Premià i que molts d'ells, doncs, treballen fora del municipi i per tant tornen per la nit, i és veritat que, doncs, hi ha una dificultat per tal de trobar places nocturnes. I un altre és l'aparcament de rotació, no? Que és, doncs, durant el dia, no? Sobretot aquell aparcament que ve molt condicionat per les dinàmiques i els fluxes de veïns i veïnes d'altres municipis que ens venen a comprar a Premià, que és el que dèiem. Nosaltres som un poble receptor, som un poble amb un comerç molt fort, i per tant, doncs, es produeix aquesta necessitat d'aparcament. Pel que fa a l'aparcament o pel que fa a la necessitat nocturna, és cert que bueno, hi ha unes places limitades i que, doncs, hi ha una problemàtica, doncs, que la coneixem i que la sabem. Pel que fa a l'aparcament de rotació durant el dia, i per posar dades a sobre de la taula, el percentatge d'ocupació de la zona blava Premià no arriba al 20% durant les hores comercials, és a dir, no tenim un problema d'oferta d'aparcament de rotació, sí? En aquest sentit vol dir que tu pots venir a Premià durant el dia i trobaràs aparcament en la zona blava. Això és el que, durant el dia, no durant la nit. Estic parlant de les hores comercials, de les hores de rotació comercial. Hi ha lloc per aparcar. O sigui, no tenim un problema. No, són dades objectives. Són dades objectives. Aquí no podem discutir si estem d'acord o no. Són dades objectives. Per tant, centrem el problema, vull dir, tenim escassetat en el que és l'ocupació nocturna, i és cert també que quan parlem de zona blava és veritat que tu has de considerar la proximitat a la zona comercial. Això també és cert, vull dir que no tenim un problema, diríem, no ens manquen places durant el dia, no? Una altra cosa és que evidentment hem de tenir aparcament estratègicament allà on hi ha més activitat comercial, no? Llavors, hi ha dues mesures concretes, i ara parlo de tema, doncs, més centrat en el tema comercial que no pas d'hores nocturnes, però també, no? Que són tant les obres, les reformes que estem fent en l'aparcament del Mercat de Sant Joan per tal d'obrir aquest aparcament, sí? Com un pàrquing públic, és a dir, no només per a aquells clients que vagin al mercat, no? I que també pugui ser utilitzat, a més, com a aparcament nocturn pels veïns i les veïnes, no? I amb això ja estaríem fins i tot compensant aquelles places que no hi seran quan obrim el carrer Jacint Verdaguer, i quan hi ha un tram que estarà peatonalitzat 100%, i per tant allà no hi haurà unes places que les trobarem en el Mercat de Sant Joan. Però a més hi afegim aquestes places que deia la Cesca, que hi seran a Can Sant Pere temporalment fins que no les puguem soterrar. Doncs això ja serà una mesura que estarem augmentant les places tant de rotació pel que fa a l'horari comercial, que torno a dir, no tenim un problema evident amb les dades objectives a la mà, però tot així, doncs, tindrem una major oferta, i sí que a més, doncs, crearem més places per la més places nocturnes, no? Per tal de, doncs, afavorir aquest problema, que és cert, no és un problema que patim nosaltres només com a municipi, sinó que, doncs, és un problema que compartim amb molts altres municipis, especialment doncs, de la nostra comarca, no? Perquè es dona aquesta mobilitat que estem dient de vehicles que surten de Premià per anar a Barcelona doncs a treballar, o Barcelona, o Mataró, o doncs altres ciutats. Ja tenim un flux migratori diari important a Premià, eh? Per tant, estem nosaltres amb aquestes solucions doncs, d'alguna manera doncs, fent una mesura de xoc, no? Doncs pel que fa doncs, a l'aparcament, tant la creació de places nocturnes com de rotació en el centre del poble, i evidentment doncs, que totes les mesures que plantejaves en la moció, Luz, totes plantejàveu en la vostra moció, totes estan fent excepció, i això ja ho vaig explicar al pre, però ho torno a explicar ara, a excepció de aquests descomptes, no?, que proposàveu per la zona blava. Per què? Doncs perquè en dades amb la mà, torno a dir, vull dir, el sentit de la zona blava és aconseguir rotació pel comerç, sí?, i oferir un descompte en aquest sentit fins i tot pot ser contraprudent, però és que, a més, nosaltres ja estem oferint, ja des del setembre de l'any passat, una opció que està tinguent molt d'èxit pel que fa al comerç, que és aquesta hora gratuïta del pàrquing. Per tant, hem fet aquesta aposta per aquesta hora gratuïta, que de fet és algo que hem d'afegir, quan parlem d'aquesta rotació pel comerç, que ens està donant molt bon resultat, que ens està generant doncs, uns percentatges d'ocupació molt alts doncs, pel que fa a l'aparcament de la plaça de Països Catalans, i per tant no hi veiem sentit per aplicar doncs, aquests descomptes que comentaves.
3: Però altres pobles ho fan.
2: Bé, que altres pobles ho facin, no vol dir que...
3: Negatiu, ja, no?
2: Però hi ha altres pobles que no. I quants pobles ofereixen una hora gratuïta de l'aparcament del parquing municipal?
3: Ofereixen de la zona blava.
2: Bueno, però nosaltres vam apostar per fer aquesta, torno a dir, per fer aquesta aposta del pàrquing, que el temps ens ha donat la raó. No està tinguent molta efectivitat. Per tant, a més, si em permets, no hi ha un problema de preu. El problema de l'aparcament nocturn no és una qüestió de preu. Tu ho has dit, és que no trobes places. És una qüestió de disponibilitat. O sigui, oferint un descompte a la zona blava, l'únic que fas és incidir negativament sobre la rotació de la zona blava, que és un dels objectius de la zona blava. Dinamitzar el comerç. Que vagis, aparquis, compris i te'n vagis, no? Llavors, si tu ofereixes un descompte, estàs desincentivant l'objectiu de la zona blava. Per tant, és molt més efectiu, i el temps ens ha donat la raó, apostar per aquesta hora gratuïta del pàrquing. Per tant, la resta de la moció ja s'està fent. Fins i tot, hi ha grups que ens critiquen el fet de que nosaltres haguem plantejat utilitzar temporalment, com vosaltres demanàveu en aquesta moció, l'espai de Can Sant Pere fins que no tinguem una solució soterrada.
3: Però de pagament, clar, posareu zona blava ja. Bueno, és que diferent, una cosa és posar un espai...
2: Jo no recordo la moció, però no crec que especifiqués gratuïta. O sigui, I per què ho fem? Doncs perquè, ja t'ho explico ara, a més, perquè això està precisament al centre de la zona comercial. Si tu poses un aparcament gratuït, que ho serà per la nit, compte. Com tota la zona blava...
3: Luz, per la gent que ve a comprar, i tornem tots a la nit.
2: Luz, t'ho he explicat. Nosaltres tenim un problema nocturn. No tenim un problema d'aparcament diari. Vull dir, en zones potser més allunyades, vull dir, no en el centre, sí, vull dir, malauradament, doncs que hi ha disponibilitat d'aparcament. Si pel dematí es buida a Premià.
3: Però la gent no aparca...
2: Sortosa, malauradament, el problema és... Torna a dir, és d'ocupació nocturna.
3: Clar, però per què tens més buit al centre i pots aparcar? Perquè la gent que viu a Premià se'n va aparcar lluny per no haver de pagar 4 hores de zona blava o 6 hores de zona blava si el dia que no treballa. Ara hi ha molta gent que teletreballa, es queda a casa. El cotxe l'ha de deixar on te pot, perquè, clar, 2 hores de zona blava o 4 hores de zona blava, que es va doblar el preu fa uns mesos, clar, suposa una despesa. Llavors, clar, no tothom marxa al matí i torna a la nit. Hi ha gent, molta gent que té treball, gent que es queda a casa, no tothom marxa de Premià. Hi ha molta gent que viu a Premià. I jo crec que sí, tu parles tota estona del comerç, de la rotació, del comerç, però hem de pensar als premianencs i premianenques. I el comerç de Premià es nodreix molt dels premianencs i premianenques. Ja no tant dels veïns de fora, que potser es poden promocionar, que incentivar les línies d'autobús o el que sigui, no? Però jo crec que hem de pensar no tant en les que venen de fora, sinó en les primerenques i primerenques. I jo, que compro Premià de Mar, la majoria de gent que veus a les botigues són primerencs i primerenques. I la gent, clar, que veus avui la zona blava, perquè tu tens un dia de teletreball o que t'has de quedar a casa, o perquè no treballes o el que sigui, no pots permetre deixar el cotxe a la Gran Via.
2: Que tu hagis de caminar més o menys a l'hora d'anar a buscar el cotxe, no incideix per res, que després facis comerç al poble, eh? Vull dir que no acabo d'entendre
3: com ho lligues, això. Que tu pares tota estona de comerç, perquè està molt bé que siguis allí de comerç, però que a mi hi viu gent que viu tot el dia, tots els dies, i ha de parcar el cotxe al matí.
2: Però és que, Luz, és que...
3: I el dia que hi ha mercat, que això ho hem parlat també, el dia que hi ha mercat, que es treuen totes les places de la Riera...
2: Perdona, totes no. Es treuen menys places perquè hi ha tot un tram de la part superior que ho hem reduït. Mira, doncs no ho hem comentat com una de les mesures. Doncs ho hem reduït per tal que, precisament, doncs, hi hagi més places d'aparcament. Però fixa't que torno a dir que el problema... No vulguem inventar problemes on no hi són. El problema que tenim, i són de les objectives...
3: Tens cotxe, Josep Premià. Tens parking, no?
2: Durant molt de temps no he tinguda.
3: Però tens plaça de parking.
2: Ara sí, ara per circumstàncies...
3: No,
2: però és que... Però m'ho conec perfectament, Luz. Vull dir que... No vulguem ara, doncs, fer veure que tenim un problema on no hi és. Que no és còmode? Home, doncs, evidentment que no és còmode, tu, haver d'anar fins a jo què sé, doncs, a un dels extrems del poble per aparcar i després anar caminant fins a casa no és còmode, evidentment, però és que aquesta és una problemàtica que, malauradament... No, aviam, durant el dia trobes Luz. El problema és que, malauradament, això, torno a dir, és un problema que no patim només nosaltres, sinó que pateixen molts altres municipis. Per no dir tots els municipis, eh? Com a mínim de la comarca.
3: Quasi tot.
2: Home, doncs no ho sé. Doncs no sé si... No estic molt d'acord, eh?
3: Bueno.
2: No estic molt d'acord. Potser és que no puges gaire a Premià de Dalt.
3: No, jo he escoltat
2: l'alcalde,
3: el que deia.
2: L'alcalde pot dir perdonem, però podria que digui, però jo sí que pujo a Premià de Dalt de tant en tant i no és fàcil. Si te'n vas a Sant Jaume o te'n vas a la biblioteca de tant en tant, no és fàcil. O sigui, no, home, no, ja t'ho dic jo.
3: Si és gratis aparcar davant de la Concòrdia.
2: Però una cosa és que sigui gratis i una altra cosa és que aquí hem de diferenciar. Una qüestió és el cost. És que jo crec que no...
3: No,
2: és que
3: estem fent un diàleg aquí.
2: El que no podem fer és confondre. Una cosa és el cost i una altra cosa és la disponibilitat. Són dos temes totalment diferents. Una qüestió és durant el dia i un altre problema que tenim identificat i que és cert i que aquest el reconec, és l'aparcament nocturn. El que no podem ara és confondre qüestions i barrejar per intentar...
3: Veus lloc al centre perquè la gent de Premià no pot aparcar al centre si està tot el dia a casa seva. Ha de buscar altres alternatives. Hi ha barris com Tarté Maresme, que és el que estan intentant, de poder aparcar, o el barri a la Floresta, i aquest debat de... Hi ha problema d'aparcament.
2: Doncs sí, però sobretot, que jo sí que parlo amb els veïns de Tarté Maresme, em diuen, el problema el tenim a la nit. I és que és així. Vull dir, el problema hi està, sobretot a la nit. Aquells veïns i veïnes que tornen al vespre i que, evidentment, doncs aquí sí que és un problema que coneixem i per això estem buscant solucions i estem implementant solucions. I, sobretot, a l'hora de fer polítiques, el que és molt important és saber que tens aquest problema, perquè ara qualsevol plantejament que fem ja l'estem fent, qualsevol plantejament urbanístic, ja l'estem fent amb aquesta perspectiva. Sí? És a dir, si estem dient, escolta'm, doncs aquí ha d'anar, no ho sé, doncs a l'edifici bufant, el que... Molt bé, doncs, evidentment, s'ha de generar places de pàrquing per sobre, no?, de la necessitat d'habitatge, per tal de, doncs, guanyar, no?, places i per tal d'augmentar l'oferta i solucionar el problema. Vull dir que, al final, és tenir clar quines són les necessitats per tal d'aplicar polítiques quan es puguin aplicar, evidentment.
0: Cesc, fa un moment volies intervenir.
1: Jo he aixecat el dit fa una bona estona. Però no passa res, perquè a mi em fa molta il·lusió que parlem de temes de serveis socials molt de tant en tant, i com que avui és un d'ells, ja us deixo, a no ser que decidiu que passem de tema, però a mi m'agradaria tractar el tema de la dependència, perquè em sembla que és important. Per tant, com a últim resum, jo crec que el que hem dit al principi, nosaltres continuarem avançant amb opcions, amb solucions, i creant, doncs, i buscant solucions imaginatives com aquesta, no?, de la Floresta i Can Vilà, que heu pogut veure el vídeo de l'alcalde, doncs, com en parlava, i crec que no hi hem aprofundit, però vaja, anem buscant solucions per anar resolent les qüestions.
0: Mm-hmm. Doncs ara sí, anem amb l'últim i tercer tema que tenim a la tertúlia d'avui, el tema de la nova llei de dependència, doncs, que limita el marge d'actuació que tenia els ajuntaments fins ara. En primer lloc, doncs, quin és el vostre pensament sobre aquesta qüestió, Cesca?
1: Sí, que ara sí que començo jo, amb el vostre permís.
3: Sí, tant.
1: És un tema complex, perquè té moltes arestes i és difícil tot el... com funciona tot el tema de la dependència, que aquest any fa 20 anys la llei i té encara moltíssimes mancances, principalment de finançament, si no, no estaríem aquí. Nosaltres celebrem que la Generalitat hagi fet un pla de xoc, evidentment, ja se n'han fet d'altres en el passat, i per tant, doncs, és important, però és un pla de xoc que molt em temo que no serà suficient, però el context quin és? Ara hi ha 128.000 persones a Catalunya en algun punt de la dependència, són totes aquestes persones que coneixem que malauradament moltes d'elles moren, doncs, sense rebre cap ajuda ni cap suport, o que passen mesos i mesos i mesos. Nosaltres ho hem calculat en diferents ocasions, a Premià, doncs, són al voltant de 13 mesos, la Generalitat verbalitza que són uns 400 dies, per tant, més o menys anem allà mateix, i d'aquestes 128.000 persones encallades en algun dels punts, 64.000 només estan pendents de valoració. Val? Per tant, la Generalitat què fa? Fa un pla de xoc, incorpora professionals, que aquests professionals, doncs, després s'han de pagar, però en qualsevol cas els incorpora a la Generalitat, no els incorpora en el món local, cosa que, doncs, també nosaltres hem fet notar el malestar, perquè doncs, en els ajuntaments també es fa una part molt important, diria que la més important, de la tramitació de la dependència, perquè al final som els serveis socials els que fem l'acompanyament de les persones que estan en situació de dependència i també de les seves famílies. Per tant, amb aquest pla de xoc el que s'intentarà, doncs, és avançar amb totes aquestes resolucions i amb tot aquest procediment, i està molt bé, però no podem perdre de vista, primera, que no podem tancar la porta de que els ajuntaments són finestreta única i, per tant, ho hauríem de continuar sent. I, per tant, el que no pot ser és que d'un dia per l'altre diguin ara vosaltres ja no podeu entrar a sol·licituds de dependència, i la gent se n'ha d'anar, en els millors dels casos, a Ocata, però a la Terra Alta, per exemple. M'agrada molt conèixer experiències d'altres comarques de Catalunya, perquè crec que s'aprèn molt i no ho crec una cosa negativa. Doncs, per exemple, a la Terra Alta, doncs, hi ha moltíssimes més dificultats, al Pirineu, a la Plana de Lleida, etc. Per tant, en aquest cas encara som una mica afortunats. Però és que, a més, tal com ho planteja la Generalitat, de fer els PIAs express i de fer les valoracions automàtiques, això hem de ser conscients que perd un valor molt, molt important, que és el de l'acompanyament social. És a dir, la feina que fan els treballadors socials acompanyant aquestes famílies i acompanyant-los en la decisió de quina és la millor solució i quin és el millor recurs, això es perd, perquè el que farà la Generalitat, per entendre'ns, és dir-te: tu considerem que tindràs segurament un grau 2 i et pagarem preventivament uns diners. Que això està molt bé, però al final algú dels serveis socials municipals haurà d'acabar fent aquest PIA definitiu i aquest acompanyament. Uh-huh. Val? Per tant, estem guanyant temps, que està molt bé, insisteixo, però estem tirant una mica la pilota endavant. Val? Per tant, nosaltres, les àrees bàsiques de serveis socials, ens vam poder reunir, doncs, amb la cúpula del departament, vam manifestar, doncs, totes aquestes inquietuds. Nosaltres, al final, també el que ens sap greu és que es posin 25 milions, que no sabem d'on surten, però no es posin en el món. Perdona?
3: Cesca, d'on surten els diners?
1: Del 3%, has dit.
3: Perquè dius, fas unes d'on surten els diners?
1: Perquè amb qualsevol persona del PSC que parles actualment es queixa de que no hi ha pressupostos, però ara hi ha aquests 25 milions, que jo ho celebro, però en tot cas cap d'ells no va al món local, que, insisteixo, és on fem l'acompanyament de les persones. Per tant, molt bona notícia, però veurem cap a on va tota aquesta situació, i per tant això anirà més, perquè cada vegada, doncs, hi ha més envelliment. Premià de Mar, a més, tenim un índex d'envelliment superior a la comarca i superior a la mitjana catalana, i per tant, doncs, veurem cap a on evoluciona. I agrairia a la senyora Cànovas que no faci comentaris fora de lloc, sisplau.
3: És que jo em sembla tot una mica despropòsit, no?, aquesta intervenció, perquè al final, vull dir, el que hem de pensar són les persones. I qui surt beneficiat d'això? Surten les persones. les persones dependents, o sigui, persones que a vegades no arriben ni a tan sols a cobrir, a tenir aquest grau, perquè es moren abans. Llavors, aquí el que tenim a la taula són les persones, i el que fa la Generalitat no està donant més competències als ajuntaments i els ha dotat més recursos, sinó que els està traient una part que feien, i al final continuaran fent els acompanyaments. Però què és que s'està fent? Pues que una persona que té un grau de dependència, en comptes d'esperar-se un any a tenir aquesta assistència, la tingui 60 dies, això beneficia les persones. Que un grau 3 de dependència, amb una trucada, te'l puguin donar i ja puguis tenir aquests 200 euros d'ajuda, això beneficia les persones. Perquè al final, el que s'està fent amb aquest... Jo crec que el més important que es fa amb aquest pla és creuar les dades que no s'estaven creuant entre salut i servei social. Perquè al final, tu vas a que un metge que no et coneix et faci una valoració. És un metge que no et coneix de res. Jo he anat amb ma mare a reconèixer la dependència. Te'n vas a Mataró, un metge que no et coneix de res, després els papers van a l'Ajuntament on toca, que potser tampoc et coneixen. Al final el que es fa és que es creuen aquestes dades de salut amb el servei d'atenció. Llavors, una persona que té un grau 3 de dependència és que no ha de fer 50.000 viatges perquè li reconeixin, perquè el seu metge capçalera ja sap que aquesta persona té un grau 3. Llavors, sobretot, això beneficia, com bé deia la regidora, els pobles aquells que estan més que no tenen al costat un centre de valoració i que amb una trucada se li pot solucionar, o que amb un viatge se li pot solucionar el problema de la dependència, perquè reduir d'un any, que ojalà sigui 60 dies, al final és beneficiar a moltes persones, a molts catalans i catalanes. Jo crec que és un pla superimportant. Evidentment, trobarem esquerdes i trobarem coses que es poden... Que jo crec que per això estem tots i estem els treballadors, per aportar pues, allò que no tira endavant. Però jo crec que el que hem de posar sobre la taula és deixar-nos d'institucionalitats i parlar de les persones. I és un pla que el que pretén és ajudar a les persones més vulnerables, a més, que són aquelles que tenen dependències. I ja et dic, reduir d'un any a 60 dies que tu puguis tenir una assistència, que puguis tenir una persona o que puguis tenir uns diners per destinar a la cura d'aquella persona, jo crec que és un pas molt important. Uh-huh. I posem les persones sobre endavant i, evidentment, si tenim diferents opcions, si ens poden reunir amb els ajuntaments, si van sortint diferents coses, doncs jo crec que el que s'ha de treballar i empènyer cap endavant, no frenar una cosa, que és el que et dic. Al final, aquí l'important, com quan parlem d'aparcament o parlem d'habitatge, són les persones. I jo crec que això beneficiarà les persones. I potser jo crec que el que farà serà alleugerir la feina també dels treballadors i treballadores. Si es poden dedicar més a atendre les persones i no al tema de la burocràcia, doncs jo crec que aquí tots hi guanyem.
2: Jo si em permeteu, que tenim un problema, perquè...
4: Si us sembla bé, perdoni, sí. Xavier, sí. Anem amb vostè, després quedem amb la Cesca,
2: sí.
4: Sí.
2: Jo, perdoneu, però tenim un problema, i això és evident, vull dir, no podem tenir... Doncs,

0: titulars. I espero que no sigui un titular buit, perquè, a més, la por que em fa a mi, que estem dient que serem capaços de revertir aquesta, aquesta mal funcionament de l'administració sense fer gaire cosa més que moure fitxa i treure dels ajuntaments per tal de passar-ho al personal sanitari, que està hiper mega saturat, i els treballadors socials, que tenim els que tenim amb uns recursos limitats, i només posant 25 milions pel primer any i no fent una inversió de fons estructurals, sincerament, ostres, jo ho veig molt agosarat, dir que farem aquesta reducció, que tant de bo, perquè efectivament, aquí l'important són les persones, però compta amb la gestió de la frustració, si després no assolim aquest objectiu. Sincerament, vull dir, s'han de fer coses? Efectivament, s'han de fer coses. Les solucions que es plantegen són les adequades? Jo tinc els meus dubtes, perquè jo, sincerament, torno a dir, dues o quatre pessetes, no me'ls crec.
1: Companys, em sap molt de greu, perfecte, perquè potser hem parlat molt dels temes anteriors, aparcament i habitatge...
2: Sempre ens passa, gent.
0: Avui encara hem parlat de tots tres, vull dir que...
3: Però a mi, perdoneu, que la senyora Cano les acabi dient això de hem de pensar en les persones, el que em porta a pensar és que aquest govern sí que pensa en les persones, i el govern de la Generalitat el que fa, com deia el company, són grans titulars buits de contingut.
2: No com el govern d'abans, que em pensava molt.
1: Companys, hem tractat tres temes, habitatge, mobilitat i serveis socials, temes que posen sobre la taula, doncs bé, la situació que vivim actualment. Gràcies a tots tres, a la Cesc, en Xavier, i també a la Luz. A la setmana que ve tornem amb un nou programa de Tertúlia Política. Gràcies,
0: gràcies a tu, Gemma. Vinga, adéu. Sí.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
7: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo,

0: Feijóo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau, ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Pedro Sánchez, per la seva banda, ha convocat una reunió de seguiment aquest matí a la Moncloa. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Mesneta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Ens amplia aquesta informació el Pau Villafañe des de Girona FM.
1: Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Mesneta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que, de moment, i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
0: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa del passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca també congestió i, a banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i també a la C32 a l'altura d'Alella i Baix Llobregat.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar 3 setmanes i això, diu, no és seriós. Navarro proposa concretament la creació de 2 comissions, una d'estratègia i una altra d'intervenció immediata.
5: És un debat que s'hauria d'haver obert fa molt de temps perquè, desgraciadament, la classe política, jo m'incloc, el primer, ens queixem, proposem, parlem sense tenir cap tipus de coneixement tècnic quan passa una desgràcia, quan passa un temporal. I a cada 3 setmanes ens hem oblidat i ningú ha fet absolutament res. El Consell Comarcal fa 2 mandats ja va fer un estudi de mobilitat que el va traslladar a la Generalitat de Catalunya i d'allò no s'ha de fer absolutament res. Ara, amb el temporal Harry Cadellas, ha sortit un ministre dient que farà ponts.
6: Sí.
5: Un alcalde de Barcelona dient que foradarà el Maresme. Un Consell Comarcal que s'ha posicionat també amb opinions diverses dins dels diferents ajuntaments. És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 coses. Són 2 comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren, per tant això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, ja sigui de Madrid o de Barcelona, que sigui, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual. Perquè és que, si no, nosaltres, i us puc donar exemple, segurament l'alcalde de Badalona li passa el mateix, truquem a DIF, no, això és de Rodalies, truquem a Rodalies, no, això és de Renfe, truquem a Renfe, no, això és de la Generalitat. I es van passar la pilota els uns als altres fins al següent temporal, fins al següent temporal, fins al següent temporal. Per tant, 2 comissions.
4: Pel que fa a les solucions de futur per a la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. Sigui com sigui, feia notar que la mateixa companyia Adif li havia confessat que el més probable és que, en vida, ell mateix no veurà mai traslladada la via del tren. Afegim, d'altra banda, aquesta informació que, preguntada la setmana passada per enèsima vegada, la companyia Renfe sobre la reforma de marquesines a l'estació de Premià de Mar, que s'havia anunciat pel primer semestre del 2025, ens indiquen que l'actuació s'està reprogramant i que encara no se li ha posat data.
3: Premià Media. Informació.

0: 11 i 6 minuts del matí, ara mateix en directe a Premià Mèdia. Benvinguts i benvingudes a l'espai de les escoles, aquest espai radiofònic que dediquem cada dia per conèixer l'opinió i com s'ho passen els alumnes de les diferents escoles de Premià de Mar. Avui han vingut a la ràdio alumnes de l'escola Mar Nova i de l'escola Sant Cristòfol. I de què parlarem, us estareu preguntant? Doncs avui parlem de la jornada esportiva municipal que fan els alumnes de quart de primària. De l'escola Mar Nova avui han vingut en Jan. Benvingut a la ràdio, Jan, com estàs?
1: Bé.
0: Molt bon dia. No has vingut mai aquí a la ràdio. T'ho imaginaves així, això, aquest estudi ple de micròfons amb altres companys? Com t'ho imaginaves al teu cap?
1: Com més companys amb micròfons.
0: Sí? O sigui, així, tal qual?
1: Sí, sí.
0: Tu ho havies imaginat tal qual està?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs molt bé, fantàstic. Benvingut a la ràdio, Jan, com dèiem. De seguida parlem avui d'aquesta jornada esportiva municipal, que com la definiries tu? Com expliquem aquesta jornada? Què hi passa en aquesta jornada municipal?
1: Pues que...
0: On aneu, per començar? A quin lloc es fa?
1: Anem a on s'entrena el futbol.
0: Al camp de futbol?
1: Al camp de futbol.
0: Vale, i què hi fa? Què hi fa? Què hi feu? O què hi vau fer?
1: Em vam fer un diferents esports que no juguen molt, com el colbol, el flag futbol...
0: Flag futbol?
1: Existeix.
0: Què és això?
1: És com el rugby, solament que l'únic que canvia és que pots estirar-li, tens dos cintes que quan li estiris perds la pilota a l'equip contrari.
0: No sé si ho he entès, però bueno, li preguntaré a la Laia, que també ha vingut a la ràdio.
1: Què tal, no sé com dir-ho bé.
0: Què tal, Laia, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé.
0: Com t'ho imaginaves tu quan et van dir a l'escola, mira, Laia, què et sembla si vas a la ràdio a explicar aquest dia de la jornada esportiva?
2: Bueno, em va tocar sorts, però...
0: Et va tocar sorts? I en aquest cas era sort o mala sort? Què et va tocar? Em va tocar sort. Bona sort.
2: Però m'ho imaginava més gran.
0: Més gran?
2: Sí.
0: T'imaginaves una espècie de superfície enorme.
2: Sí.
0: Però està bé, no?
2: Sí.
0: Està bé, estem a gust aquí fent ràdio en directe, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Escolta, què és això del flag ball que ens explicava el Jan?
2: A veure, no sé explicar-ho bé, però... O sigui, és com... el que ha dit, com un rugby, l'únic és que és amb cintes i, pues, no... O sigui, només és amb cintes i no pots fer placatges ni res així.
0: I tu volies fer placatges?
2: Bueno, no sé. Bueno. Però el Jan segur que sí.
0: En Jan segur.
2: Sí.
0: Va, seguim presentant a més alumnes que participen avui d'aquest espai de les escoles, de l'escola Sant Cristòfol. Tenim la Sara. Hola, Sara.
3: Hola.
0: Què tal?
3: Bé.
0: També és el primer dia que vens a la ràdio, no?
3: Sí.
0: I què tal? Bé, això?
3: Sí.
0: T'agrada tu xerrar? Ja tens pinta que t'agradi xerrar, comunicar, explicar-te, liderar la classe, no?
3: Sí, sí.
0: Com et definiries tu?
3: Jo, a mi em diuen cotorra.
0: Cotorra. Per tant, has vingut perfecte a la ràdio, no? També em van triar, van dir, a la ràdio hi ha d'anar la Sara, que parla molt, no?
3: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. T'agradaria dedicar-te a xerrar, de gran?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Què t'agradaria fer?
3: Ho dic tot.
0: El que vulguis.
3: Vale. A mi m'agradaria estudiar drets, ser abogada i, de mentre que estudio drets, treballar de farmacèutica.
0: Però si no ets farmacèutica no pots treballar de farmacèutica, no?
3: A veure, o sigui, farmàcia.
0: Ah, vale, treballar a la farmàcia...
3: Sí, treballar
0: vale,
3: a la
0: farmàcia. No pots fer fórmules químiques ni res perquè has d'estudiar farmàcia.
3: Això, sí.
0: Molt bé, ja hem conegut a la Sara. Anem a conèixer també a la Hanna. Benvinguda a la ràdio. Hola, Hanna.
4: Hola.
0: Que aquí hi ha un tema, que és que li has de parlar al micròfon. Si no li parles al micròfon, no et sentim. Què tal, Hanna, com estàs?
4: Bé.
0: Bé? Tu tampoc havies vingut mai a la ràdio, no? És el primer dia.
4: Sí.
0: Molt bé. I com va anar la teva tria? Com van decidir que vinguessis tu aquí a parlar?
4: Bueno, és que el Roger i la Marta, que són els nostres professors, van dir, pues vindran a l'Arcel, la Sara i la Hanna.
0: Ala, directe, els tres, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I de la jornada esportiva municipal, com la definiries tu? Com l'explicaries? Com va anar? Què és el que més et va agradar?
4: Tot.
0: Tot? Però tot què és tot? Mira, el Jan ens ha explicat un esport que no coneixíem. Què ens expliques tu?
4: Pues el que més em va agradar és el dels sacs.
0: El dels sacs. Què havíeu de fer?
4: Pues ens posàvem bastanta gent en un sac i teníem que saltar tots junts.
0: Tots alhora?
4: Sí.
0: Per avançar, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Divertit?
4: Sí.
0: Vau caure?
4: Sí.
0: Home, clar, és difícil coordinar-se, no? No sé quants éreu, A dins del sac, però...
2: Jo només anava amb, una persona, que és la Dúnia, i quasi que vam fer més recorreguts que l'altra gent.
0: Molt. Gairebé guanyeu?
2: Sí.
0: Molt bé. Va, que em falta per presentar a l'Arsen. Hola, Arsen, com estàs?
5: Hola, estic bé.
0: Benvingut a la ràdio, que també és el teu primer dia. Avui t'estrenes, no?
5: Sí.
0: Hi ha hagut altres companys que hagin vingut a la ràdio abans?
5: Sí.
0: I què us diuen? També us animen? Us diuen tranquils, que això no va bé? Us llencen preguntes, però ja està.
5: No, diuen que... O sigui, no és que al principi tens nervis, però després ja se te'n van.
0: Ja se't passen, no?
5: Sí.
0: Perquè tampoc estem malament aquí, no? Només estem xerrant, no? De la jornada esportiva municipal, Arsen, què destacaries tu? Què és el que més et va agradar?
5: El corbol.
0: Corbol. Expliqueu-nos el corbol. Com es juga, el corbol?
5: És com... O sigui... Hi ha una pilota i la tens que tirar a la torre de l'equip contrari i no pots tocar la pilota dues vegades. Només li pots tocar una vegada i sempre tirant per a dalt. No pots tirar així cap a baix. Ho tires cap a dalt, cap a dalt, i no la pots tocar dues vegades. Té que, o sigui, tu la toques, la toca un del teu equip o de l'altre, i tu ja la pots tornar a tocar, si no, no pots. I de la cintura cap a baix no pots tocar a la pilota.
0: Ho ha explicat bé?
2: Bueno, més o menys.
0: És que té pinta de ser complicat, el corbol, així explicat, no? Però en tot cas té pinta també de ser molt divertit, no?
2: Sí, és molt divertit, però...
0: D'un en un, anem parlant d'un en un. Aixequeu la mà, que jo us veig, jo us vaig donar entorn, i si no, no ens tornem bojos ni nosaltres ni els oients que també ens escolten. A veure, Jan, què afegiries tu d'aquest corbol?
1: És com... En realitat, per mi, és que... Jo amb l'escola Mar Nova practicàvem, però no fèiem que una torre la tenia d'agafar, sinó que era en porteries, com un partit.
0: Uh-huh.
1: I solament la podien tocar una vegada, també.
0: El que deia l'Arsen, molt bé. Laia?
2: És que a mi no m'agrada tant, perquè, o sigui, educació física al col·le ho vam fer diferent, i m'agrada més d'aquella manera, perquè teníem que marcar, en canvi de jornada esportiva, com que la tenia que agafar el porter. O sigui, d'un punt a l'altre, tenia que agafar la pilota al porter i llavors ja era un punt. I m'agrada més com ho vam fer educació física, que la teníem que marcar.
0: La Sara diu que sí.
2: Eh?
0: Has dit que sí, mentre parlava la Laia?
2: Sí,
0: estàs
2: sí.
0: D'acord, eh? Ho ha explicat bé, la Laia.
3: Sí, però, o sigui, jo estic d'acord en que a la porteria tenien que agafar els porters. Jo vull dir que el corbol em va agradar molt, més que res perquè va ser molt divertit i...
0: Va ser molt divertit. Sí. Molt bé. Què més hi havia? A veure, hem parlat d'aquell... Com es deia? El primer que has explicat, Jan?
2: Flag football.
0: Hem parlat de sacs. Què més hi havia, Laia?
2: Atrapa la bandera, per exemple.
0: Uh-huh.
2: Però, o sigui, no era una bandera, era una pilota. I es consistia en que hi havia dos equips i hi havia com dos bases. I tu tenies que... Hi havia dos pilotes a cada base. Tu tenies que anar contra la base de que no era el teu equip i tenies que agafar la pilota i anar corrents amb la pilota a la mà fins a arribar a l'altra base, fins a arribar a la teva.
0: I que no t'atrapessin,
2: sí.
0: No? Molt bé. Més jocs?
1: Sí.
0: Hanna?
1: El de la punteria, que és com els bolos, però més a prop, i que eren tipus unes barres però girades... No sé com dir-ho. I eren... Pues tu tenies que tirar la pilota i les tenies que tirar. I tenies que tirar les...
0: M'he perdut, jo. Hanna, m'he perdut. A veure, qui més ens pot ajudar a explicar aquesta espècie de bitlles, no? Una espècie de bitlles?
2: Sí.
0: Com de bolos?
1: No sé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Sara?
3: Vale. És tipus... N'hi havia una pilota...
0: Sí.
3: Amb un co, o sigui, un co amb una pilota a sobre, de futbol, normal, i tenies que amb la mà agafar-la i com els bolos, tirar-ho com els bolos. I hi havia com unes coses, unes estàtues de plàstic que tenies que tombar, o sigui, tocar o alguna cosa així. I després de tocar-ho, quan ja toques totes i ja se'n treuen totes, doncs allà ja ganes la partida.
0: Més o menys, o sigui, com ho havia explicat la Hanna. Sí, sí.
3: N'hi ha un camp aquí i dos camps aquí, i si tu toques més, pues guanyes tu, i si l'equip contrari toca més, pues guanya l'equip contrari.
0: Arsène, més jocs. Què més hi havia?
5: També vam fer al final vam fer una jaca o algo així.
0: Que és un ball.
2: Ai, sí.
0: Una jaca és un ball d'aquells motivadors,
5: sí.
0: No?
5: Sí.
0: Que ho fan els jugadors de rugby, futbol, sí, americà. I com feia la jaca?
5: Els nens de l'institut ens van dir, copieu això,
0: Molt bé.
5: Ens van dir, copieu-nos...
0: I també tenia moviment?
5: Sí.
0: També tenia,
5: sí,
0: una espècie de ball?
5: Sí.
0: Tots vau fer aquesta jaca?
1: Sí, sí. Tothom.
2: Era...
3: Algo així...
2: Era, pica't el colze i...
3: Algo així després feies... Giraves i feies pum, pum, pum.
1: És que si no li donem el mà...
3: Com un goril·la.
0: Vale, vale. Sí, sí. Fantàstic. Jaca també, veig que us va agradar. Quina és l'activitat que més us va agradar? Esteu tots molt participatius avui, estic molt content, eh? A veure, Jan, digues, què et va agradar més?
1: Les que em va agradar més va ser el flag futbol i el colbol.
0: Per què et va agradar?
1: El colbol, perquè tens de passar-la amb la pilota, o sigui, tens de donar-li a la torre i és més complicat i és més divertit.
0: Molt bé. Hanna?
2: Puc dir dues coses?
0: Clar, pots dir les coses que vulguis.
2: Vale. No, però les coses diferents, eh?
0: Sí, sí.
2: A mi el que més em va agradar va ser el dels sacs i que ens van regalar aquesta samarreta i una bolsa.
0: Ah, mira.
2: Posava...
0: Fis esport, fis premià. Molt bé, fantàstic.
2: Això
0: és del que més et va agradar.
2: No, el joc és el que més em va agradar.
0: El joc i també el detallet, no? La samarreta. Arsène?
5: Sí. A mi em va agradar més el colbol.
0: El colbol. Laia?
2: A veure, a mi no és el que em va agradar més, perquè no sé quin, però a mi em va agradar també el 3 en ratlla.
0: 3 en ratlla també, sí, va jugar. Molt bé. Que divertit, no?
2: Sí.
0: Com es jugava el 3 en ratlla, així, al camp de futbol?
2: No estàvem al camp de futbol allà, perquè hi havia unes al camp de futbol i hi havia unes altres a dintre.
0: Ah.
2: I ho vam fer al camp de què era? De...
0: És el pavelló que
2: sí,
0: es fa, no? A la pista d'hoquei.
2: Sí. I pues, havien com les línies del 3 en ratlla al terra i teníem uns aros i els teníem que anar ficant corrents. Anàvem corrents i els ficàvem.
0: Molt bé. Tu, Sara?
3: A mi el que més em va agradar és, no me'n recordo, el futbol... El futbol flag, és que no me'n recordo molt bé.
0: Li hem dit ja de 18 maneres diferents, eh?
3: Sí.
0: Futbol flag, flag, futbol...
1: Flag, futbol. Flag, futbol o futbol flag. Tu sols es confon. De quin és l'ordre?
0: De futbol i bandera, no? Seria flag, sí, és bandera i futbol...
1: Sí,
0: no,
1: la bandera de futbol, de les cintes que tens d'estirar.
3: A mi em va agradar aquell... El que he dit ara.
0: El flag futbol.
3: Això. I el colbol també em va agradar molt el de la bandereta i no sé si la jaca compta.
0: Sí, compta tot.
3: Pues
0: clar,
3: em va agradar molt.
0: Haguéssiu fet algun joc que se us va acudir en aquell moment que no ho vau fer? És a dir, alguna proposta de joc que s'ha dit, ostres, ara m'hagués agradat fer aquest, que està guapíssim, no? Laia?
2: Partit de futbol.
0: Un partit?
2: Sí.
0: Clar que sí, aprofitant el camp.
2: Clar.
0: No? I no hi va haver partit. Jan?
1: M'agradaria una cursa de córrer.
0: Córrer per córrer?
1: O sigui, directament, fer un circuit...
0: Però hi havia cursa de sacs, no?
1: Cursa de sacs, però jo no la vaig fer al final.
0: Ah.
1: O sigui, no feia tothom el que feia. El 3 en ratlla no el vaig fer,
2: ni jo.
0: Perquè no hi havia molt de temps, o per què?
2: Eren molts.
1: Perquè eren moltes persones, molts grups en un joc.
0: Arsène?
5: Jo pensava que també hi podríem posar el xutbol.
0: Xutbol?
1: Què és allò?
0: Ja m'esteu liant ja, eh? Què és el xutbol?
5: És com... Tens que anar amb la pilota i... Tens que tirar-ho a una persona i aquesta persona es mor i va al camp de morts.
0: Ah, jo havia jugat, però jo li deia el joc de... O li dèiem el joc de matar, quan, com a mínim, quan jugava jo.
5: També mata.
0: No
5: mata.
0: Sé si...
1: Pot ser, no? Ja, llavors ja sé qui és el mata-mata.
0: Ah, aquest t'hagués agradat jugar-hi.
3: El mata-mata en dos cops.
0: Sara?
3: A veure, en aquell moment se'm va passar per el cap el pitch. Pitchy?
0: Amb el bat de béisbol?
3: No, no, no. No és això, és un altre joc. És amb una pilota, no de béisbol, així gran, hi ha una persona que està en el centre del camp,
0: sí,
3: i hi ha els altres companys en un camp i els altres en un altre camp. Doncs hi ha molts cons al tipus per tot el camp, n'hi ha molts cons, i cada con és una casella. Doncs, mentre que el que tenia que córrer per les caselles, o sigui, l'equip contrari, xutava la pilota i els altres tenien que anar a agafar i donar-se-la al pitch, el que estava al centre. L'altre tenia que estar corrents per totes les caselles fins a la meta. I si ganava, pues, punt per l'equip contrari, i si pues, abans de que... O sigui, si agafen la pilota i se la donen al pitch abans de que quedi tot...
0: Eliminat.
3: Ja, sí, eliminat.
0: Molt bé. Hanna, alguna proposta, tu, que haguessis trobat a faltar?
6: No.
0: Va semblar fantàstic. Grans idees, no? Grans idees, molt bé. D'aquests jocs també després us els porteu al col·le? És a dir, és fàcil jugar-hi després al pati o així? O al final es queden només en aquella jornada, Laia?
2: Bueno, sí, alguns jocs els hem incorporat, crec. Per menys educació física.
0: Uh-huh, molt bé. Jan?
1: Sí, ens hem incorporat uns quants, com el colbol, hem ficat el colbol i ja està. Uh-huh. Tenim pilotes de colbol, també.
0: Uh-huh. Sara?
3: Nosaltres hem afegit a educació física, al 3 en ratlla i al joc, al futbol, algo.
0: Que la Laia...
3: La
0: Laia diu...
6: O futbol flac.
0: Podem posar 3 en ratlla.
2: Bueno, també l'hem ficat, però no ho recordava. Però només un cop.
0: Sí. Arsen?
5: Que a nostra escola també hem portat el colbol.
0: També, eh? Molt bé, fantàstic. Aquell dia vau conèixer gent, no?, d'altres escoles. No sé si us vau veure entre vosaltres,
2: sí,
0: també, aquell dia.
2: Sí,
0: sí. Us recordeu d'aquell dia?
2: Sí.
6: Jo no.
0: Tu no, Jan?
6: Jo
0: tu
6: estaves pendent, no,
0: estaves pendent dels sacs. Vas veure els sacs i...
6: Jo directament estava pendent dels jocs.
0: És un dia xulo per conèixer altra gent, també, per compartir,
2: sí,
0: experiències o així.
6: Vas veure, sí, el meu millor amic, justament.
0: Explica'm alguna cosa més. A qui coneixeu, a quina gent veieu, com va, si compartiu moltes estones, si us divideixen per equips diferents. Arsen, a qui vas conèixer, tu? Vas conèixer algú?
5: Sí, ens divideixen per diferents equips. O sigui, tens una pulsera amb el número del grup que ets i et porten en aquest grup. En aquest
0: de diferents
5: cas,
0: escoles?
5: Sí, en aquest cas a mi em van posar el grup 8 i coneixia quasi tots.
0: Els coneixies a tots?
5: Quasi tots.
0: De què?
5: D'extraescolars.
0: De la vida, no?
5: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Sara?
3: Jo vaig conèixer gent que ja coneixia i el meu monitor, que era molt graciós. Es diu Jordi.
0: Es diu Jordi?
3: Sí.
0: Una salutació al Jordi, no? L'enviem.
3: Saluts, feo.
0: Era graciós, el Jordi. Laia?
2: Jo em sona que vaig veure la... Com es deia? És que no me'n recordo. A la Hanna.
0: Sí.
2: I jo vaig anar a l'equip, o sigui, al grup 7, i que el meu monitor es deia Eric.
0: I què tal, l'Eric? Bé?
2: Simpàtic? Era molt majo.
0: Molt bé. Jan, vas conèixer algú?
1: Sí, però no me'n recordo com es deia. Mai me'n recordo quan el veig un dia. I no me'n recordo com es deia la professora.
0: I què tal l'experiència de barrejar-vos amb altres nens i nenes? Bé?
2: Sí. Sí,
0: divertit?
5: Per mi no tant.
0: Per què?
1: No.
5: Perquè, o sigui, és com que no saps en el teu grup qui és. O sigui, hi ha gent que manda més que altres persones. No saps qui manda més que altres, qui... O sigui, els
0: junts. Però què vol dir que mana? Mana el monitor, no?
2: Sí,
5: claro.
2: Però...
5: Bueno.
2: O sigui,
0: què?
5: Els nens del meu equip. Mm-hmm. O sigui, hi ha alguns que manden. Són com que...
3: Mandones.
6: Es que van, sí, els millors, no?
5: Mandones. O sigui, no saps els seus rols de l'escola.
0: Ja ho entenc. Molt bé. Sara, digues.
3: Per mi em va agradar, però no tipus molt. Perquè n'hi havia nens que em donaven molta ràbia perquè es creien que manaven i no feien res a l'equip.
0: Mm-hmm. Al final es tracta de passar-s'ho bé, no? Tampoc sí, no és ni una competició, sí. No. Ni fer-ho millor que ningú, no. Simplement passar una bona estona, intentar agafar la bandereta i ja està, no? Vull dir que també és divertit. Us agrada fer coses així fora de l'escola? És a dir, més enllà de fer mates, català, no sé què, fer activitats així, està bé?
2: Sí.
0: Sí?
5: Més que mates,
2: sí.
0: Més que mates, no.
2: I això? Mates és el millor.
0: És el millor.
2: No!
0: És l'opinió de l'Arsen, molt bé. Mates és millor.
1: O sigui, que t'agrada més estudiar.
0: T'agrada més les mates?
5: A mi m'agrada educació física.
1: A mi també m'agrada les mates, però prefereixo fer esports. Som molt mogut, sempre.
2: Sí.
0: Per això no pots parar de moure't de la cadira?
1: O sigui, directament, és que directament cada... Em diuen que te sentis, m'assento i en un minut ja estic aixecat.
0: O sigui, que és un mèrit que portis 27 minuts de ràdio a l'estudi assegut, no?
2: Pues sí.
0: Estem fent història.
2: Wow. No, tot el dia a la peu.
0: Estem fent història, Jan. Molt bé, fantàstic. Ah, el que dèiem, Hanna, t'agrada tu també sortir de l'escola, de les parets, del pati, fer coses diferents, conèixer gent?
5: Sí.
0: Està bé? És una bona decisió?
5: Sí.
0: Hauríem de fer més coses així?
2: Sí.
0: Considereu que sortiu bastant, poc? Com va?
2: Jo bastant.
0: Sí, sortiu bastant?
5: Sí.
0: Vale. Sara?
3: Jo... Per mi, abans, o sigui, no vas, o sea, no literalment, vivia al parc, vivia al parc. Estava des del dematí fins a la nit al parc.
0: Però no amb el col·le.
3: No, no.
0: Ah, vale, jo dic amb el col·le, eh?
3: Ah,
0: fer sortides amb el col·le.
3: Ah, pues sí.
2: Ah. Ah,
0: amb el col·le, amb el col·le. Ah, clar, clar, parlo amb l'escola, perquè no és habitual, no? El normal és...
1: Vale, llavors si vaig
0: baixant... Entro a les 9 i me'n vaig a la 1 i estic fent classes, no? Però clar, fer coses fora és xulo, no? Més enllà d'alguna excursió, sí. Colònies i tal, però si considereu que feu coses, bastants coses, cada vegada més, no sé, amb, doncs això, diferents projectes, aquell projecte real, coneixeu aquestes coses també que es fan per explicar Premià i tal?
5: Sí.
0: Cada vegada se'n fan més?
5: Sí. És... Per mi no.
0: Per tu no?
5: Per mi abans es feien més que ara.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
5: Perquè fa un mes que ja no anem a ninguna sortida. Bueno, aquí la ràdio sí, però...
0: O sigui, es pot considerar sortida, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
5: Clar, a veure, amb tota la classe, no? Perquè no he, només han anat 5 nens.
0: Mm-hmm. Molt bé. Arsen, què vols dir?
7: Que de les sortides, al final de curs és quan... quan queda poc per acabar el curs és quan més sortides fem.
0: Uh-huh.
7: Perquè en els inicis de curs no fem res.
0: Massa d'estudiar, no?
7: Sí.
0: S'ha d'aprofitar per aprendre alguna cosa, no?
2: Sí.
0: Que no està malament, no?
7: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més que ens vulgueu explicar d'aquesta jornada esportiva municipal, que a mi se'm passi? Bé, clar, jo no hi era, no la vaig veure, i potser hi ha algun tema interessant que m'estic oblidant. Sara?
3: Que... Quan vaig anar a la jornada esportiva, a mi no m'agrada, o sea, a mi no m'agradava córrer, perquè deia, uf, que mandra.
0: Oh, però després, que cansat, no?
3: És que jo era molt, tipus, que no m'agrada fer esport ni res. Però ara que vaig anar a la jornada esportiva, ja el meu hobby ara és anar a córrer per la platja.
0: Fixa't.
1: Bomba, clar.
0: T'ha canviat la vida, la jornada esportiva.
3: Sí.
0: De no voler fer esport ni córrer, anar a córrer per la platja. És que és molt xulo, eh? I a més el paisatge convida, no?
2: Sí.
0: La platja, el mar... No? Molt bé. La temperatura, la posta de sol... És xulíssim. Arsen, volies afegir alguna cosa?
7: Sí, que els monitors de l'institut li van donar unes ampolles d'aigua. Hi ha una nena de la meva classe li van donar aquesta ampolla al seu monitor.
0: Uh-huh.
5: Es diu Mariam.
0: Molt bé.
1: Quina sort ha vingut.
0: Ens hem d'hidratar, no?, que és important, també.
2: Sí.
0: A veure, Laia, digues.
2: Que vull dir una cosa, que no eren de l'insti.
0: No?
2: Eren de cicles.
1: Ai, sí, és veritat.
2: Anant a l'insti davant del nostre col·le.
0: Per tant,
2: però
0: sí que eren de l'insti.
2: Cicles, però feien cicles, és diferent.
0: Però eren de l'insti?
2: Bueno, sí, però
0: ah.
2: No anaven a primer de l'ESO ni a quart. Eren
0: feien
2: grans.
0: Cicles. Sí. Molt bé, fantàstic. En tot cas, eren els monitors, no? Avui hem parlat d'aquesta jornada esportiva municipal amb els alumnes de quart de primària de l'escola Mar Nova i l'escola Sant Cristòfol. I ja sabeu que aquest espai de les escoles, que podem escoltar i recuperar a través d'internet, a través de la web de la ràdio, premiamedia.cat, al YouTube, a l'Spotify i a l'iVoox, quedarà guardat per sempre amb la data d'avui. Quin dia és avui?
3: 6 del 5 del 5...
2: Del 5 de 2026.
3: De 2026.
0: 6 de maig. 6 de maig del 2026, no?
8: Sí, 26.
0: Perfecte. Doncs sempre que anem a buscar aquest espai a les escoles, sonarà aquest programa de ràdio. I llavors podeu deixar ara mateix, o enviar una salutació, o deixar un comentari per qui vosaltres vulgueu. Què us sembla? Bé? Comencem per la Sara i fem la volta, us sembla bé?
1: O sea...
0: Ja ho tens clar, Sara, això?
8: Sí, sí.
0: Sí? Tothom ho té clar? Hanna, tu també? Ja saps a qui saludaràs?
7: No sé, però...
2: Jo sí.
0: Ho dic perquè vagis pensant, que farem la volta, vale? Acabarem amb tu, vale, Hanna? Vinga, Sara, quan vulguis, el micro és teu.
3: Jo li mando un salut a la meva mare, que és a la que m'ha ajudat a fer tot, m'ha apoyat en tot i sempre... pues m'estima molt, i jo també a ella. I al meu pare, que també l'estimo molt, a la meva àvia i al meu avi, que sempre m'ajuden.
0: Molt bé, fantàstic. Quina salutació més bonica. Que maco.
3: I tant que sí. I les estimo molt.
0: I els estima molt. I la Sara els envia un missatge. A veure, Laia, que et toca. Ja ho tens clar, tu?
2: Bueno, sí.
0: Vinga, va.
2: Jo, a la meva família, perquè sempre m'ha apoyat molt, i pues he fet coses gràcies a ells, i a les meves amigues, que també les estimo molt.
0: Vols dir noms?
2: Dic tots.
0: No, qui tu vulguis pots dir.
2: Ah. Bueno,
0: ara no et vull posar en un compromís, que algú et digui, a mi no m'has dit.
2: Saps? Li dedico a la Mari, la Guida, la Chloe, la Rel, la Júlia, la Clara, a veure que no me voler dir ninguna, la Lili.
0: Ui, la Lili quasi te l'oblides, eh?
2: Ja. I, pues, també la Dolça, la Noa, la Elsa, la Jael i la Lucy.
0: Pot ser que hi hagi tota la classe, Laia?
2: Totes les noies de la classe. I, pues, sobretot també a... O sigui, ai, m'ha oblidat. Bueno, ara la dic. Sobretot a la Sofia, que és la meva millor amiga.
0: Molt bé. Sofia, una salutació per tu. Sara, digues.
3: Puc dir noms, jo també?
0: No, ara ja s'ha acabat el torn.
3: Vale.
0: Mira, ara quan acabem... poses tu el punt i final amb els noms que vulguis, vale?
3: Vale.
0: Vinga, va. Jan, digues.
1: Jo li mando una salutació al meu pare, perquè els estimo moltíssim, i la meva mare també, i el meu germà. I també als meus millors amics, que són el Teo, l'Òscar, l'Horus, qui més? I el Mael, el Martí, el Bernat... Ai...
7: El
1: Kilian. El Kilian i el Teo, l'he dit o no?
7: No l'havies dit.
1: Ah, que se m'oblida. I el Biel. I el Biel.
0: Al final farem una llista, ja veuràs tu, acabarem aquí tardíssim. Ho tenim molt bé.
1: I l'Adam.
0: I l'Adam també, va.
1: Que és el meu millor de tots, amic.
0: Molt bé. Arsen.
7: Jo vull saludar a tota la meva família, perquè els estimo molt, menys a la meva germana.
3: Bumba!
8: Ai, que malo!
1: Però què?
7: També vull saludar el meu lloro.
0: A la germana no, eh?
7: No.
0: El lloro abans que la germana, eh?
7: Sí.
1: Com?
7: La meva germana al final. També vull saludar els meus amics, el Jadel, el Calieu, l'Àxel, l'Anton i el Roma, el Calieu...
1: Ara da igual.
0: Sí, sí. Podem fer un genèric, eh? Saludo als meus amics, eh?
7: A tots els meus amics.
0: I ja està, acabem abans i així no ens deixem a ningú.
7: I també vull dir una palabra... Vull saludar els meus professors, el Roger i la Marta, i vull dir una palabra.
0: Quina paraula?
7: Que el Roger m'ha dit que la digui.
1: Pingo!
0: Vinga, i enviaré una salutació a la teva germana, pobra.
7: Vale, però al final.
0: Al final? Què vols dir, al final? Si no hi ha més final, al final és aquest?
7: Sí. A la meva germana.
0: Molt bé. Hanna, acabes tu.
2: Jo saludo a la meva família per estimar-me. I jo els estimo a ells i als meus amics i amigues. A tots.
0: Molt bé.
2: I, pues, i al Roger i a la Marta per haver-nos ensenyat i... ensenyat.
0: Molt bé, fantàstic. Queda claríssim el missatge.
1: I els noms.
0: Què passa, Laia?
2: Que se m'oblia d'una cosa.
0: Digues.
2: Que també saludo el meu germà.
0: Ai, que te'l deixaves, eh?
2: I a la meva profe, a la Susana, que està... Bueno, que no estava molt bé perquè estava bastant malalta, però per lo menys ja hi va vindre i avui crec que també. Pues... ja està.
0: Molt bé. Sara, acabes tu, que volies afegir uns noms i acabarem aquest programa de les escoles, Jornada Esportiva Municipal.
3: Digues, jo volia donar-li... volia dir dues coses. Volia donar-li les gràcies al meu monitor i a la meva monitora, bueno, als meus professors, als meus tutors, a la Marta i al Roger. Bingo. I per tenir paciència i ensenyar-nos i haver-nos ajudat a entendre les coses. I a les meves amigues, millors amigues, a la Daniela Gómez, a la Daniela Martínez, a la Valeria, a la Zoe, a la Mària, a la Justra, a la Dúnia, a la Erika. I per últim... No per últim. I a la Zoe. Ja l'he dit.
0: No ho sé, la veritat, si ho has dit, Sara, vale. Sara, perquè has dit moltes. Però, en tot cas, a tots els amics i amigues que tenim, sí, avui agraïm a aquests grans alumnes que hagin vingut a la ràdio a passar-s'ho d'allò més bé. Jan, gràcies. Laia, gràcies. Jan, per cert, enhorabona, eh? 37 minuts assegut en una cadira. Ja ho pots explicar a casa, que no s'ho creuran, i a l'escola també. Gràcies a tots, que vagi molt bé. Gràcies també a en Carles Soler, com sempre, per ser-hi als controls, a la Sara, a la Hanna i a l'Arsen. Fins la propera. Adéu.
2: Adéu.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les 2 últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Jazz, 4 lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It. Jazz It.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
2: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
1: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
2: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Estàs escoltant?
4: Ahir dimarts se celebrava una nova taula de la discapacitat a Premià de Mar i una taula de la discapacitat que tenia a l'ordre del dia un aspecte tan important com la diagnosi que s'ha estat fent al llarg de l'últim any al voltant d'aquest àmbit, al voltant d'aquesta circumstància, al nostre municipi. Ens acompanya avui als estudis de Premià Mèdia la regidora responsable, que és la Cesca Domènech. Cesca, benvinguda.
5: Bon dia, Quim.
4: Com diem, ahir ja ens n'havíeu parlat, naturalment, d'aquest treball que s'estava fent transversal, amb implicació de molts actors, per saber quin és l'escenari, d'una manera doncs, més o menys ja científica, de manera molt fefaent, l'escenari que tenim en la nostra població al voltant de la discapacitat. I ahir es lliuraven els resultats a tots els participants d'aquesta taula. N'hem vist una fotografia, n'eren molts, hi havia molts representants d'ordre divers, podríem dir, relacionats amb el món de la discapacitat, entitats, però fins i tot també, doncs, naturalment, tècnics municipals, responsables polítics, persones amb discapacitat. I ahir se'ls feia evident el resultat d'aquest treball de diagnòstic que ens portarà, i aquí també hi arribarem, ens portarà un pla d'actuació en aquesta matèria. Abans que res, refresquem una mica, quan parlem d'un diagnòstic sobre aquest tema, de què estem parlant?
5: Estem parlant de que quan tu vols fer polítiques públiques del tipus que sigui, doncs primer has de tenir una fotografia per saber quin és el punt de partida, no? Això no vol dir, no?, que no haguem anat avançant doncs des de que tenim aquesta regidoria, però també des d'abans, no?, que això sempre ho vull remarcar, no? Sempre hi ha hagut en aquest ajuntament aquesta sensibilitat per la matèria i per atendre les persones amb discapacitat. Nosaltres veiem en el catàleg de la Diputació, que sempre ens mirem amb molt de carinyo, perquè sempre hi ha recursos molt interessants, i veiem un recurs destinat a fer aquests plans d'actuació amb una prèvia diagnosi, i de seguida doncs, el sol·licitem, ens el van donar, i la veritat és que ha sigut un treball molt interessant, molt ben portat per la Diputació. Vull donar les gràcies també a la Laia Serra, que és la tècnica doncs, que hi ha estat molt a sobre, ha vingut moltíssimes vegades, ens ha acompanyat molt. I també tota la taula, perquè hi ha participat tota la taula. Sí que ahir vam lliurar finalment el document, però gairebé ahir ni en vam parlar, perquè tota la taula hi ha participat en aquest procés i ha estat realment molt enriquidor.
4: Una fotografia, tu ho has dit, precisa, o tan precisa com deu ser tècnicament possible, del que passa a Premià de Mar, del que tenim i del que ens proposem a Premià de Mar en matèria de discapacitat. Resultats, què tenim? Què ens diu aquest document que s'ha elaborat al llarg d'aquest any?
5: Aquest document ens diu coses, ens parla de línies estratègiques de futur, que seran les que regiran doncs, aquest pla d'actuació que començarem a elaborar doncs, a partir d'aquest estiu, setembre. I jo voldria destacar una cosa, no? Moltes vegades, i a la taula sempre ho comentem, i amb tota la petita família o gran família de la discapacitat, doncs a vegades ens encallem molt amb un tema més d'accessibilitat física, que és normal, perquè impacta molt en el dia a dia, però sempre diem, vinga, va, intentem aixecar la mirada i mirar més enllà, no?, en altres qüestions que puguin ser interessants, no? Per exemple, doncs, com generem aquests espais com la taula, com els consolidem i com anem més enllà perquè tinguem aquests espais comunitaris de debat i per anar avançant, o també qüestions com quina atenció donem a les persones amb discapacitat i les seves famílies, no només des de l'especificitat de tenir un punt d'orientació i atenció, que el tenim amb la Fundació Maresme, sinó també doncs, com formem el personal de l'Ajuntament perquè puguin atendre doncs, aquestes persones amb tota la informació i amb tota la sensibilitat que ja la tenen, però a vegades requereix doncs, que puguem trencar estigmes en aquest sentit. No? Aleshores, també està tota la pota d'accessibilitat, no només la física, en la qual jo crec que hi treballem, convençuda que hi treballem molt intensament, des de serveis territorials doncs, hi ha una implicació molt important amb arranjar voreres i amb arranjar doncs, tots els espais públics, però també tot el que és l'accessibilitat cognitiva. Val? I per tant, doncs, això inclou, per exemple, doncs, que ara tenim sobre la taula una auditoria del web de l'Ajuntament doncs, que puguem acabar de polir perquè ja té algunes mancances d'accessibilitat cognitiva que un propi membre de la taula, el Xavier Grau, doncs, ens ha fet notar i hem demanat doncs, aquest suport extern també per posar-la al dia i també doncs, una pota important que seria fer més campanyes de sensibilització i, per exemple, doncs, com ja fem el Dia de la Discapacitat cada any, però més enllà d'això, doncs, per exemple, sabeu que estem treballant amb la Fundació Maresme per poder portar uns jocs gegants d'en Santi, que és la, diguem, és la mascota de la Fundació Maresme, per fer aquesta sensibilització també. Per tant, té moltíssimes derivades.
4: Després parlarem de la Fundació Maresme, que justament avui informem d'una campanya que enceten. Pel que ens deies fora d'antena, les conclusions d'aquesta diagnosi ja són, d'alguna forma, els fonaments d'aquest pla d'actuació, que dius que es començarà a confeccionar probablement aquest estiu o de cara al setembre. Si haguessis de reduir o d'assenyalar quines són les grans assignatures pendents que haurà d'abordar aquest pla d'actuació, què diries?
5: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes, no?, en relació, i ahir ho parlàvem a la taula, no?, en relació a la percepció de la ciutadania, no?, també a tot l'àmbit escolar. Ahir també vam estar parlant, no?, de l'àmbit escolar, de la CIA, de les dues CIAs que tenim a Premià de Mar, de com ha canviat, no?, tot això, que evidentment doncs, ha de continuar avançant, però per tant tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta, perquè és veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és no, aquesta vida adulta que puguin viure doncs, amb plena inclusió en la societat, que puguin viure amb els seus amics i no estiguin doncs, condemnats a viure doncs, en una residència, crec que això és una assignatura pendent a nivell global, no només de Premià de Mar. I en aquest sentit, doncs, sabeu que estem també treballant amb la Fundació Maresme per poder generar aquests espais que ells necessiten i en aquest camí estem.
4: Ja que ens ho poses en safata de plata, perquè volíem parlar d'aquesta campanya que inicia ara la Fundació El Maresme, que té a veure justament amb la creació, diuen, d'un nou centre ocupacional. Premià de Mar ha ofert 3 espais a la Fundació El Maresme que, insistim, ara el que fa és buscar també fons econòmics per poder-ho fer possible. No sé si continuem des de Premià de Mar buscant aquest espai o potser ens hem de resignar que no existeix.
5: Nosaltres amb la Fundació Maresme hi tenim una relació molt fluida. De fet, també voldria destacar que enguany hem doblat l'aportació que fem a la Fundació, perquè a part del punt d'orientació i acollida, que ja funciona i funciona molt bé, volem apostar també per tot el fet cultural, que comentàvem, no?, de la participació a la Festa Major i més enllà, i també amb la detecció precoç, que també creiem que és un punt molt important, no?, la detecció precoç que ja es fa a l'Escola Bressol, però la volem intensificar perquè és molt important la detecció primerenca. Dit això, sí que hem ofert 2 espais a la Fundació Maresme. Ells el que tenen mancances de places de Servei de Teràpia Ocupacional, que són com uns centres de dia per a les persones amb discapacitat adultes, i també de llar residència, pel que ens consta. Val? Nosaltres hem ofert dos espais, un és el de l'actual policia local, el que passa és que per 20 centímetres doncs, a la segona planta no dona el marge necessari, per tant, era una molt bona opció, però la van venir a mirar amb els arquitectes, etc, però no va quadrar, i un altre, que és l'edifici del segle, doncs, que requereix una inversió superior a la que ells poden afrontar. Tot i així, nosaltres continuarem buscant espais, i ens consta que ells també, eh? Per tant, doncs, aquí al final el que ens interessa és que surti un espai on es puguin generar aquestes places.
4: Molt bé. Tornant a la taula de discapacitat i el diagnòstic que avui ens mires d'explicar, pel que tenim entès, ara el pla d'actuació que s'ha de confeccionar és també un recurs de la Diputació, oi? La Diputació doncs, hi posarà els seus mitjans per aconseguir-ho. Quan el podríem tenir enllestit, aquest pla d'actuació?
5: Si anem amb els calendaris de la diagnosi, doncs normalment aquests recursos duren doncs, entre 7-8 mesos d'elaboració, després doncs, s'acaben d'afinar, s'acaben de revisar. No t'ho sé dir, la veritat, no et podria posar un calendari, però sí que nosaltres anem fent la taula dos cops a l'any, amb això som molt estrictes i anem avançant. No? Ahir, per exemple, doncs, vam parlar de la proposta de Casals d'Estiu, que ja en parlarem doncs, quan hi hagi l'oferta també finalitzada, de l'accessibilitat de les platges, que també és un focus d'interès, i per tant doncs, anem avançant. I el pla d'actuació, doncs, és veritat que nosaltres amb aquestes línies que ja ens marca la diagnosi ja anirem avançant, eh? Per exemple, el tema de l'accessibilitat de la pàgina web, doncs, és un d'ells.
4: Al final, entenc el que fixarà aquest pla d'actuació, més enllà de les accions concretes que pugui contenir i que s'abordin, no?, els pròxims temps, és també un marc estable, entenc, no?, de funcionament en relació a la discapacitat. És a dir, que podria ja, d'alguna forma, tenir aquest caràcter una mica permanent, no?, en el temps de dirigir doncs, les accions, si més no des de l'àmbit municipal, amb tot el que es relaciona amb la discapacitat. Entenem que també tindrà aquest caràcter, no?
5: Aquesta és la nostra voluntat, com sempre expliquem, no? Li hem posat aquest cognom a la regidoria de serveis socials, però el compromís és de tot el govern. De fet, és un àmbit absolutament transversal. Hi ha implicades doncs, gairebé totes les regidories, des de la policia fins a cultura, passant doncs, per serveis territorials, i cada un d'ells doncs, aporta, i aquest compromís hi és, insisteixo, no d'ara, sinó de fa molt de temps, ensenyament, no me'n vull oblidar, i per tant nosaltres deixem aquests fonaments perquè, doncs, sigui quin sigui el futur, no?, del govern en aquest municipi, això ja no perdi vistonada, no? I, home, jo també voldria destacar que no molts ajuntaments fan aquest esforç, n'hi han, afortunadament, cada vegada més, i doncs també estem en contacte amb altres ajuntaments que també fan iniciatives en aquest sentit, i crec que és una llavor que hem de plantar i que hem de cuidar i hem de fer créixer.
4: Per últim, Cesc, com dèiem ahir, hi havia un estol, podríem dir, de representants de l'àmbit de la discapacitat i de persones, en fi, que s'hi relacionen professionalment o responsables polítics de les àrees implicades. Com reben en general, no només el que diu el diagnòstic, sinó l'escomesa que fa aquesta àrea en aquesta matèria, com la reben?
5: Ho reben amb molt de carinyo. Pensa que és un grup que no falta mai ningú, gairebé, o els que falten és per motius insalvables. No? Hem creat aquesta petita família i la veritat és que hem anat incorporant també tant famílies que hem anat coneixent que tenien interès, com entitats. Per exemple, ahir vam incorporar doncs, una nova entitat, que és la Fundació Nen Déu, que, tot i que no és de Premià de Mar, doncs, ofereix serveis a tallar, i per tant doncs, creiem que és interessant. La Fundació Maresme, l'entitat Nens, no?, que és sobradament coneguda i que ens ajuda moltíssim a dissenyar polítiques i a superar obstacles. És un espai on s'expressen també moltes inquietuds i moltes angoixes, perquè és normal, però també hi ha molta il·lusió, no?, d'avançar i d'avançar plegats, i per tant, doncs, tant de bo duri molt de temps.
4: Doncs l'enhorabona a tots els que hi han participat en aquesta diagnosi, l'enhorabona a la Cesca Domènech, en fi, pel seu lideratge, també, i molts ànims en el que serà aquesta segona part de la pel·lícula amb el pla d'actuació. Gràcies, Cesca.
5: A vosaltres.

0: Avui al POU parlem d'un tema que cada cop preocupa més a la comunitat científica, la presència de microplàstics i nanoplàstics al medi ambient i també al nostre cos. Aquestes partícules microscòpiques es troben ja a l'aire, a l'aigua i als aliments, i diversos estudis apunten que poden acumular-se en òrgans humans i afectar diferents funcions del nostre organisme. Davant d'aquest repte, un equip d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un test per detectar de manera precoç els efectes de l'exposició a aquestes partícules, especialment en persones que treballen en entorns industrials. El projecte, coordinat des de l'Autònoma i en el marc del programa europeu Plastic Heal, vol ajudar a identificar riscos abans que es produeixin danys permanents i contribuir també a establir futurs límits d'exposició. Per parlar-ne, saludem Alba Hernández Bonilla, que és catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora del projecte. Bon dia, Alba.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, quan parlem de microplàstics i nanoplàstics, exactament de què estem parlant i d'on provenen aquestes partícules?
1: Mira, pues cuando hablamos de micro y nanoplásticos hablamos de partículas muy pequeñitas, de menos de una mica, que para que nos hagamos una idea es un tamaño más pequeño que una bacteria. Pues hablamos de esas partículas que provienen...
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesc Domènech.
4: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
3: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un

0: marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
1: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els atars, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
0: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Permianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'Educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
2: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com estan els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. A finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
0: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Crida, que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari, proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
3: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalà, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: El Premià de futbol femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6 gols a 0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3 a 0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només dues jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
0: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
9: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
8: Utilitat, no? Que funcionen.
10: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
8: Sergi, tu portes jo... ulleres.
9: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
8: Clar.
9: I després les de la IA.
8: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
9: 300 euros.
8: Jo pensava que més, eh?
10: Jo em pensava que molt més.
9: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
10: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
7: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
12: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup municipal de Premià en Comú Podem ha expressat satisfacció i agraïment pel fet que l'Ajuntament hagi habilitat un reforç de personal i horaris per atendre els centenars d'immigrants premianencs que aquests dies s'acolliran a la regularització extraordinària. Aquest va ser el primer grup que, ja quan es va anunciar el decret des de Madrid, va demanar al govern premianenc que dissenyés un operatiu específic. La regidora de Podem, Lolé Morilla, celebrava l'esforç i feia extensiu l'agraïment a entitats com Premià Acull o Sant Prem, que també estan oferint acompanyament.
13: Que és molt positiu que l'Ajuntament hagi activat aquest reforç de personal i d'horaris. És el que toca fer, no?, com a administració, ja que ha de ser àgil per garantir que cap persona es quedi fora d'aquest procés per culpa, no?, d'un col d'ampolla burocràtic que hi ha, no? I des d'aquí vull agrair molt especialment als treballadors i treballadores dels serveis socials i de la UAC, que són qui realment sostenen aquests dispositius, no? I també a les entitats com Premià Acull o Sant Prem, que també està fent un acompanyament i un esforç molt gran per ajudar, no?, a aquesta regularització.
3: Recordem que els treballadors municipals atenen a l'OAC veïns cada dimarts i dijous a la tarda per mitjà d'un servei extraordinari per l'expedició de l'informe de vulnerabilitat, que és un dels documents que pot fer falta en el procés de regularització.
12: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I en els propers dies arribarà la cinquena edició de l'Ulisses per Endofest, aquest festival que tenim ben a prop de casa i que nosaltres, com sempre, doncs, ens agrada conèixer abans que ningú, si pot ser, algunes de les novetats. Per això hem convidat a l'Anna Besols, la seva organitzadora. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, gràcies.
1: Gràcies per estar avui amb nosaltres. Dèiem que falten pocs dies per aquest Endofest i suposo que és un número que ja fa patxoca, una cinquena edició.
2: Sí, fa patxoca i també fa respecte, no? Perquè, ostres, és... no ho hagués dit mai i que estaríem celebrant ja una cinquena edició. I, clar, a més, cada any ha anat tan bé. Hem fet un recapte tan potent per la investigació que fa cert vèrtic, no?, que no puguem repetir-ho igual. Però, bueno, confiem plenament que així sigui i que puguem celebrar una edició, com totes, superguai.
1: Mm-hmm. No és un festival a l'ús, és a dir, que només tingui doncs, aquesta vessant cultural o musical, sinó que té tot un rerefons, que és una mica la causa que va fer néixer aquest Endofest, no?
2: Sí, continua sent el motiu principal i no... potser no únic, perquè, evidentment, celebrar la cultura, la família, l'amistat, és un dia, no?, que es barreja en molts aspectes, però sí que l'Endofest és un projecte que va néixer per donar visibilitat a l'endometriosi i continua sent així, un festival 100% solidari, sense ànim de lucre, que tot allò que recaptem, gràcies doncs, a tots els patrocinadors, mecenes, a la venda d'entrades, a tot el que succeeix aquell dia també, a la barra, no?, tot es destina íntegrament a l'Hospital Clínic de Barcelona, que és l'hospital de referència en la investigació.
1: Mm-hmm. T'ho preguntem de fer cada vegada que vens, però jo crec que ho hem de fer una vegada més, perquè al final doncs, li dona el sentit a aquest festival. Com podríem explicar què és l'endometriosi?
2: És difícil d'explicar en paraules informals i no tècniques, no? Però també és veritat que m'agrada fer-ho així perquè no sóc metge. L'endometriosi és una malaltia ginecològica benigna, perquè teòricament, no? Sobre definició, doncs, no ens mata. Sí que moltes de nosaltres pensem que ens mata en vida, però és una malaltia on realment doncs, el teixit de l'endometri, per algun motiu, s'implanta fora de la cavitat que li uterina, la que li pertoca, i per tant doncs, respon a les hormones com ho fa el teixit normal que toca, i és com si tinguessis doncs, regles fora de l'espai on toquen, per tant no tenen sortida, per tant hi ha tota una sèrie de... tota una acumulació de sang que no té sortida i que irrita moltíssim a les dones que ho patim. Això fa doncs, que el símptoma principal sigui la dismenorrea, el dolor molt fort durant la menstruació, però també hi ha d'altres símptomes com ho són el dolor durant o després de les relacions sexuals, la infertilitat, el dolor al fer pipí, el dolor al bany. Per sort no totes tenim tots els símptomes, però sí que m'atreviria a dir que la gran part de nosaltres compartim aquest símptoma del dolor durant la menstruació, del dolor incapacitant.
1: Parlaves ara d'aquest dolor i no sé si també té una part d'invisibilitat que també va ser una mica el punt doncs, de naixement d'aquest festival.
2: Totalment. Jo penso que estem celebrant una cinquena edició. Aquí, gràcies a vosaltres, n'estem parlant un any més i trobo molt important que em preguntis què és perquè continua havent-hi molta gent que desconeix què és l'endometriosi. Jo sempre explico que jo fa 5 anys no sabia el que era abans que em diagnostiquessin i penso doncs, que hem de continuar fent ressò i fent d'altaveu d'aquesta malaltia perquè no és minoritària, que tot i així mereixeria de ser nombrada, no? Però no és minoritària, és una malaltia que ens afecta a una de cada 10 dones, inclús més, no? El que passa que el diagnòstic doncs, arriba molt tard i per tant encara parlem d'una de cada 10 i per tant realment té una afectació molt gran a moltes de nosaltres, però és un problema de dones i probablement doncs, per això fins ara ha estat un tema bastant tabú i invisible.
1: Tu, Anna, de fet, has fet durant molts anys i continues fent moltíssima divulgació no, de l'endometriosi, però què et porta en un moment donat a dir vaig a fer un festival i vaig a fer aquesta trobada de tantíssimes persones que es troben i artistes en un lloc concret?
2: Bé, d'entrada, les ganes de compartir-ho. Me n'adono que són moltes dones, com he dit, que patim aquesta malaltia en silenci i que, per tant, això no pot ser. Probablement no seria feina nostra, de les pacients, divulgar aquesta malaltia. Penso que doncs, el govern té molt a fer en aquest sentit, però bé, estem on estem, es va fent el que es va fent, em consta que s'està avançant molt, però anem a passos de tortuga i més amb una cosa, doncs, com repeteixo, de dona. I, per tant, doncs, el que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho. I a més, a nivell personal, doncs me n'adono el primer any que em requereix molta feina i molt d'esforç, però a la vegada em permet viure la malaltia des d'un altre punt de vista, no? La malaltia m'ha fet patir molt, em fa patir molt dolor, m'ha fet patir durant molts anys un problema d'aconseguir la maternitat, i l'endofès m'ha donat la part positiva, que gairebé estic tot l'any organitzant, i per tant he anat lidiant la malaltia amb aquest projecte, que l'únic que em dona doncs són bons resultats, no? I per tant m'ha ajudat molt a pair i a donar-li una mica la volta a la situació.
1: Doncs parlem una mica del cartell d'aquest any, perquè déu-n'hi-do, doncs com l'heu configurat, eh?
2: Sí, bé, jo penso que torna a ser un cartell molt xulo. La veritat és que intentem cada any doncs que hi hagi una mica de proposta per tots els estils, o potser no tots els estils, però sí que per totes les edats, no? Sempre intentem que siguin doncs artistes catalans, intentem que sempre aparegui artista emergent, a poder ser dona, per també per lo que aquest festival té el sentit que té. Doncs aquest any tenim per la família, pels més petitons, Rigui per Xics, que, bueno, jo no els he vist en directe, però diuen que són una autèntica passada, o sigui que animo totes les famílies. Després ho segueix Seita, que és una noia de Tiana, per tant sempre intentem, doncs, si no és artista emergent del poble, sí, del Maresme, no? És una noia que també doncs promet molt. Després, com sempre, farem un espai de ponències, que penso que té molta importància, que molta gent ve, em consta que ve bàsicament per això, no? Perquè és un espai aquest any serà un espai de confiança entre pacients i professionals. Durant dues hores, doncs, les pacients o gent interessada doncs podrà preguntar, i hi haurà com una mica de debat a l'aire lliure i moderat pel doctor Carmona. Després, doncs, ja comencem la tarda, no? I tenim Marion Harper, que va estar la primera edició de l'Endofest i va ser molt xulo. Seguit de la Carla Quira, que ens fa moure i ja pujar el nivell i el to de festiu. Tenim la reina del pop, que em consta, tampoc els he vist en directe, però em consta que realment doncs és com reviure un concert de la Oreja de Van Gogh en directe. I llavors doncs ja tenim el plat fort de l'any, que tenim el plaer de tenir el grup dels Pets, i acabem la festa de nou amb la DJ Neus González, que és el segon any que la tenim amb nosaltres.
1: Molt bé. Home, tots uns caps de cartell perfectes, però els Pets, com van decidir això, implicar-se i participar-hi? No sé si us va costar molt de negociar-ho, de fer-los venir, o de primeres ja van estar receptius?
2: A mi m'ha fet gràcia des del primer any, però bueno, a l'hora de programar artistes es mouen moltes coses. Hi ha temes de dates, no?, amb la zona, després tot un tema de catxets, perquè l'Endofio sempre ho explico, el festival doncs té un cost econòmic important, per això necessitem tanta ajuda de patrocinadors i mecenes per poder pagar-ho i a més poder fer una bona recaptació. I doncs els artistes, tot i que tots s'apreten les butxaques, no?, i el cinturó, tots necessiten cobrar la seva feina, i per tant els Pets és un grup molt potent, el qual doncs té el catxet que té, s'han ajustat, però per nosaltres també ha estat una aposta important. I finalment doncs després de molts anys hem pogut portar-los. Esperem doncs que realment sigui una festa molt xula amb ells.
1: Molt bé, segur que sí que ho serà aquesta festa. Parlava justament de la necessitat que hi hagin mecenes, que hi hagin col·laboradors, entitats públiques, privades, que hi participin, però hem de parlar també de l'objectiu final, que és recollir fons, no?, per la causa.
2: Sí, exacte, és a dir, precisament per això doncs jo cada any tinc el repte, i cada any ens hi aproximem més, per no dir gairebé assolit, de financiar al 100% els costos del festival amb patrocinadors i mecenes, i que realment doncs cada euro de les entrades, més enllà de tot el que succeeix aquell dia, sigui íntegre doncs per la investigació que du a terme l'Hospital Clínic. Realment cada vegada ho aconseguim amb més possibilitat, perquè cada vegada hi ha més empreses implicades. Tots els patrocinadors i tots els mecenes donen directament els diners a l'Hospital Clínic de Barcelona. Això ens permet un doble objectiu, no? El de continuar, o sigui, la transparència màxima, però a més, doncs, el win-win, perquè qui dona s'ho desgrava també. Clar. I això ens ajuda moltíssim. El Clínic ho percep des del minut 1, nosaltres no toquem ni un euro. D'aquesta manera el Clínic ja té els diners, pot pagar i després quedar-s'ho per la investigació. I per altra banda, el mecena i el patrocinador està fent una aportació solidària amb la desgravació fiscal corresponent, que doncs al final a tots ens interessa per lo que significa,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: Per tant, animo a qualsevol empresari, persona física, pública que vulgui col·laborar tant aquest any, que encara és a temps, com en possibles properes edicions, perquè realment gràcies a ells i a elles doncs és viable el projecte, més enllà de l'aportació important que fa l'Ajuntament de Premià de Dalt, tant econòmica com de serveis.
1: Molt bé. Això, com dèiem, serà el dia 9 de maig. Parlàvem d'aquestes aportacions i la importància d'aquesta xifra per seguir investigant i treballant també amb tot el que implica. Quina xifra vau aconseguir l'any passat o aproximadament per on va quedar?
2: Aquest és el gran vèrtic que et deia a l'inici de l'entrevista. És a dir, el primer any vam aconseguir uns 15.000 euros, el segon any uns 20 i pico, el tercer any uns 30 i pico i el quart any uns 40. Això a mi em situa en una cosa de dir, ostres, aquest any 50. Clar, no és fàcil, ja aviso, d'entrada, que 50 per la causa vol dir 150, no? Clar. Perquè el festival doncs té un cost molt elevat. Per tant, bé, no és fàcil, però ja portem tots aquests diners recaptats, que fins ara doncs em consta que han servit per continuar dotant els equips d'investigació de l'Hospital Clínic, perquè realment doncs 40.000 euros a mi em semblen molts, però per la investigació doncs són el que són, no?
1: Sí.
2: Jo penso que l'Endofest, com has dit en un moment, doncs sobretot el que aconsegueix és visibilitzar, i el tema de la recaptació és fonamental pel fet de que jo m'imagino una bossa que mai pot estar buida, perquè si no hi ha malament, o sigui, no? Llavors, doncs, Endofest permet seguir injectant de forma anual. Jo sé que l'Hospital Clínic ja espera cada any els diners de l'Endofest, no? I això, doncs, realment, ens enorgulleix molt i crec que està ajudant molt a anar avançant, a poc a poc, però anar avançant en intentar entendre el per què es l'actitud d'aquesta malaltia, que és el que encara no entenen, no?
1: Molt bé. I ara, quan anem d'aforament disponible, com està la cosa ara mateix?
2: Hi ha entrades disponibles, n'hi ha moltes venudes, però sí que reitero, com cada any, que no es venen entrades el mateix dia del festival a taquilla, sí que estarà obert online si en queden disponibles fins que s'esgoti, però no hi ha taquilla perquè el festival també tot el dia doncs, hi ha molts voluntaris a barra, voluntaris a l'estand, per tant no disposem també de voluntaris a la porta, no? I llavors, doncs, amb aquest segle XXI, doncs sí que hi haurà gent a l'entrada ajudant si hi ha algú que no ha pogut fer-ho i té una mica de dificultat tecnològica, hi haurà mans per ajudar en aquest sentit, però animo a que tothom les compri abans, també ens ajuda a nosaltres a anar recaptant, no?, i a saber per on anem, i sobretot doncs a no dependre de causes meteorològiques ni de res. És
1: molt
2: a dir,
1: bé.
2: A tenir els diners per la investigació independentment de tot plegat.
1: Molt bé. En aquesta edició també heu fet com les anteriors, que hi ha una fila zero, és a dir, que pots comprar l'entrada o fer una aportació encara que no hi vagis el dia 9?
2: Sí, quan entres a la pàgina web de les entrades surt aportació fila zero, però el que hem fet és no és com una entrada, sinó que tu cliques aportació fila zero i directament fas una donació al projecte, al clínic. Per què ho hem fet això? Precisament pel que et comentava, perquè qui no pot venir i dona s'ho pugui desgravar. Encara que doni 2 euros, és a dir, no? Perquè quan fa una donació directa al clínic, allò li desgrava després de la renta. Per tant, fet per fet, doncs que no quedi en una entrada online sense més, no?, amb unes despeses de gestió i així, sinó que sigui una donació pura i dura.
1: Molt bé. Doncs quedem emplaçats el dia 9 aquest Ulisses per Endofest. Abans també, abans d'acabar, hem de dir que com durarà una gran part del dia, suposo que també teniu barra i teniu també doncs una mica aquest espai que acompanya també doncs aquest escenari, no?
2: Sí, tenim un espai de màrquet, que això no ho hem comentat.
1: Sí.
2: Hi haurà doncs tot un màrquet amb diferents productes artesanals i de diferents comerciants que venen. Hi ha un espai infantil, on també hi haurà durant el dia diversos tallers i aquest any, a més, oferim un ioga en família que té molt bona pinta, i després les ponències que he comentat i una zona de food trucks i la barra, que com he comentat és autogestionada amb els voluntaris, per tant tot el que es ven a la barra es suma en el recapte de la investigació.
1: Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i quedem tots emplaçats el dia 9 a aquest espai de l'Ulisses per Endofest.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Aquest dilluns han començat les 4 tardes a portes obertes a l'Escola Bressol als Gafarrons, unes portes obertes on per primer cop a la història l'Ajuntament oferirà places per a dues escoles bressol municipals. El curs 2025-27 Premià de Mar tindrà concretament 222 places públiques de bressol en dos centres, els Gafarrons i els Corriols, la nova escola que encara s'està construint ben a prop de l'antiga, a la cantonada entre Riera i Mercè, a l'antic edifici del Voramar. Val a dir, però, que les places que s'oferiran no seran aquestes 222, perquè els Gafarrons hi continuarà molta canalla. Hi haurà concretament 40 places disponibles. En canvi, sí que s'oferiran totes les places dels Corriols, que en són 148, 16 de I0, 52 de I1 i 80 de I2. Tot i que físicament hi haurà dos centres, en aquesta primera experiència les dues escoles no s'oferiran encara com si fossin dos centres diferents, sinó que les famílies s'inscriuran en una llista única i les que entrin ho faran primer els Gafarrons i després els Corriols. Això serà així, segons ens va dir fa pocs dies l'alcalde Rafa Navarro, per tal d'evitar qualsevol impediment tècnic o trava administrativa i que el procés estigui íntegrament a mans de l'Ajuntament.
2: Que comenci o que no comenci l'escola Bressol a Premià de Mar depèn exclusivament de l'Ajuntament. La Generalitat de Catalunya el que marca o el que diu és que, com són dos centres separats, hem de fer dues prescripcions separades. I aquí és on entraríem a la trampa si algú volgués posar pals a les rodes. Que ens ha passat en el passat i, per tant, nosaltres hem de ser previsors. Si nosaltres féssim llistes separades, la Generalitat de Catalunya diu, nosaltres no us atorgarem les places de la nova Bressol fins que no estigui totalment acabada i certificada per la Generalitat. I quan vindran a certificar-la? I si venen al desembre? I si consideren que allò encara s'ha de treballar més? Nosaltres no volem passar per aquí, i això no és una cosa que digui jo ara com a novetat. Això ja ho hem explicat a la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament, i hem parlat amb la directora de Centres Públics i ja els hem explicat, no esperarem això.
1: Val a dir que, tot i que el nou centre als Corriols no té encara entitat oficial, sí que existeix ja l'autorització per part de la Generalitat que les places es puguin oferir. Les portes obertes es fa, com diem, des del dilluns fins dijous, cada tarda, en dos torns, entre 6:15 i les 6 i entre 6:15 i les 7. I les famílies que hi vulguin anar s'han d'inscriure prèviament per via telemàtica. Segons ens diuen, des dels Gafarrons ja s'hi han apuntat un centenar de famílies i tots els torns estan pràcticament plens, però encara s'admeten algunes reserves. Després d'això, les preinscripcions es faran entre el 15 i el 29 de maig.
0: Premià Media. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I un cop més a Premià Mèdia hem de parlar i volem conèixer l'activitat que s'està fent a l'Escola Municipal de Música i per això hem convidat de nou a la Maria Juan, directora de l'escola. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I avui l'acompanya la Clara Quadern, la cap d'estudis al centre. Benvinguda també, Clara.
2: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies a les dues per acompanyar-nos. Estem gairebé a les acaballes d'aquest mes d'abril i és la primera pregunta que us fem. Com ha anat aquest mes d'abril i què heu estat fent a l'escola?
3: Com ha anat aquest mes d'abril?
0: Sí.
3: Bé, després de les vacances de Setmana Santa, que reinicies una
0: molt
3: mica,
0: bé.
3: Doncs hem fet diverses activitats que ara la Clara us explicarà, que ja han passat, però sí que creiem que val la pena anomenar-les.
2: Sobretot perquè són activitats que hem fet fora de l'escola, no? Tot el que fa l'escola pel municipi i en el municipi, doncs poder tocar en altres llocs, fora de l'aula nostra, fora del nostre auditori, tot això, ja sabeu que sempre estem obertes a fer. Aleshores, per exemple, el 19 d'abril va haver-hi un concert conjunt amb el cor Mar de Veus de l'Escola de Música, juntament amb un cor, amb la Coral de l'Amistat de Premià de Mar i una coral de Cabrils. Van fer un concert preciós, moltíssimes persones a la Salle, aquí, a l'escola d'aquí. Va anar molt bé, va ser tot un èxit. Després, que també és molt recent, el 26 d'abril, aquest diumenge passat, van participar el grup de guitarres de l'Escola de Música, que són més joves i més adults, en l'entrega de premis de Sant Jordi, que va ser meravellós, també. Hem rebut, els hi van preguntar si eren professionals, o sigui, no, home, hola, que bé, no?
3: Perquè...
2: Molt bé, molt bé. I després, doncs, la setmana anterior, que era la setmana de més Sant Jordi, per fer una miqueta especial, el dia 22, el grup de l'orquestra House, que són adolescents la majoria, van anar a tocar a la biblioteca, al pati de la biblioteca, que va anar molt bé. Va fer una mica de vent, per tant, per la propera ens haurem d'endur unes quantes pinces, però va ser tot un èxit. I per fer una mica de celebració de Sant Jordi va venir una mare de l'escola, que és fisioterapeuta, i ens va venir a fer un taller de cos. Com hem d'estar col·locades, quan toquem, què és important per l'alumnat de l'escola. I després... el dissabte passat, el dia 25, l'alumnat que toca baix elèctric va fer una trobada juntament amb altres escoles de música i va haver-hi una trobada de baixistes elèctrics a les Franqueses del Vallès, que també va ser un èxit, moltes escoles diferents i molt bé. Finalment, també amb la voluntat de que l'escola de música tingui contacte doncs, amb les escoles de primària del municipi, doncs realitzem uns concerts taller que venen tot l'alumnat de primer de primària de totes les escoles, venen a l'escola de música i els fa un concert taller obert també a les famílies, va haver-hi molta participació i això doncs, ha requerit que les professores de l'escola de música, l'Helena i unes quantes companyes més, doncs hem anat a ensenyar les cançons a totes les escoles i aleshores després s'han trobat unes quantes per fer el concert. I també un èxit rotund. Primer de primària, segon de primària, són edats molt boniques, la veritat.
3: I en aquest cas, amb el professorat de l'Escola de Música que acompanyava tots aquests nens tocant mentre ells cantaven i també els hi presentaven i els ensenyaven tots els instruments que tenim a l'escola.
0: Molt bé. Clara, abans que ens expliqueu també què passarà aquest mes de maig, et volia preguntar per això que ens deies al principi, que és molt important sortir del centre també, no? Què aporta també als vostres alumnes, doncs el fet això de no estar en el seu entorn de sempre i conèixer món també fora de l'escola?
2: Bàsicament, tot el que sigui tocar es afavoreix, tant dins de l'aula com fora de l'aula, com a l'auditori, com en altres espais. La música és això, és estar amb gent, és tocar amb gent i és sortir de la zona més de confort, no? I poder vincular-nos amb altres entitats, amb altres escoles de música, amb altres municipis, tot el que sigui tocar, endavant.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens falta conèixer també, Maria, que ens expliquis què teniu a la vista en aquest mes de maig que estem a punt de començar.
3: Molt bé, doncs tenim moltes cosetes. Demà, que jo crec que això ho sabeu, perquè m'ha dit un ocellet que ens vindreu a enregistrar. Demà hi ha un concert de Big Bands del projecte de l'Escola Sant Cristòfol, perquè, bueno, per qui no ho sàpiga, el professorat de l'Escola Música es desplaça a l'Escola de Primària Sant Cristòfol per fer classes d'instrument de Big Band i classes de conjunt de Big Band. Aleshores, fan el concert de Sant Jordi i aprofiten perquè toquin totes les Big Bands de l'escola i fer una mica de mostra de com estan en aquest projecte. En principi, és un acte de l'escola, del centre de primària, però jo crec que estaran les portes obertes. Si algú
0: molt
3: vol
0: bé,
3: venir
0: pot
3: a escoltar, jo crec
0: molt
3: que pot treure el cap. Serà a les 15:15. I això, i comptarem amb el professor de l'escola i amb tots els nens de l'escola Sant Cristòfol.
0: Molt bé, aprofito per preguntar-te, de fet, demà podrem parlar també amb alguns d'aquests mestres professors que hi seran, però quina valoració en feu també vosaltres des de l'escola d'aquesta experiència, doncs, a les escoles de Premià de Mar?
3: Nosaltres en fem una valoració molt positiva, tant per part nostra, no?, que el que deia la Clara, vincular-nos amb entitats, amb escoles del municipi, i al final és una cosa de fer xarxa de tots, i valorem molt positivament també l'impacte que té les arts i la música en tot l'alumnat de l'escola Sant Cristòfol.
0: Molt bé. Doncs va, continuem amb aquesta agenda, parlàvem de demà. Què més tenim a la vista?
3: Vinga, què més tenim? Tenim el 7 de maig, bueno, us explico, hi ha ara durant els mesos d'abril i maig, que de fet ja ha començat i ara s'acabarà el maig, hi ha una cosa que es diu els moments musicals, que de fet ara és el 25è aniversari, si fa 25 anys que es fa, que és una sèrie de petits concerts d'intercanvi entre escoles de música del Maresme. Què vol dir? Doncs que nosaltres, per exemple, el dia 7 de maig a les 7 de la tarda, un grupet de guitarres de l'escola i un alumne de violí se'n van a l'escola de Sant Vicenç de Montalt a tocar un concert. Llavors, en aquell dia, aquell concert a Sant Vicenç, doncs és probable que hi siguem nosaltres i dues escoles més.
0: Molt
3: normalment
0: bé.
3: Es fa això. Llavors, hi ha tota una sèrie de dates i les escoles van fent aquest intercanvi. Però l'especial d'aquest any és que nosaltres fem la cloenda. Sempre hi ha la cloenda i celebrem el 25è aniversari a l'Escola de Música de Premià de Mar. És un acte obert a tota la ciutadania. El concert serà a les 11:30 i participaran a l'Escola de Música del Carreró, l'Escola de Música de Llavaneres, l'Escola de Música del Liceu de Mataró i també el grup de cordes de l'Escola de Música de Premià de Mar, que a més, en aquesta vegada, perquè normalment les actuacions és que cada escola toca el seu repertori, doncs ens hem posat d'acord amb l'Escola de Música del Carreró, que també tenen una orquestra de corda, per fer un repertori conjunt.
0: Molt
3: això ens està portant feina, però vindran a assajar... Bueno, i també creiem que això que és bonic. No?
0: El 7 de maig, això.
3: El 7 de maig és el concert que nosaltres... Anirem allà, però la cloenda és el dia 10 de maig, diumenge, al matí, si perdoneu que no he dit la data, diumenge 10 de maig al matí a l'auditori de l'escola.
0: Molt bé.
3: I a
2: dos quarts de 12.
0: Molt bé. Molt bé.
2: I per acabar, doncs, la Jasvan farà...
3: Exacte.
2: No? Com que és hora de vermut, doncs farem una mica,
3: farem una mica de vermut
2: i què millor
3: després.
2: Que amenitzar-ho amb la Jasvan.
3: Amb la Jasvan.
0: Molt bé, molt bé.
3: Molt bé, què més? 16 de maig, que és la setmana següent, és un dissabte al matí, fem les portes obertes de l'Escola de Música. Llavors, evidentment, és una activitat oberta a tota la ciutadania, sobretot aquella ciutadania que té ganes d'accedir a l'Escola de Música, perquè els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, els programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola... També pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses aquell dia... I a part d'això...
0: Espera, aquesta ens quedem el 16 de maig, l'horari el sabeu?
3: 11:30.
0: 11:30, també.
3: 11:30, portes obertes de l'Escola de Música.
0: I cal inscripció prèvia o només cal que s'hi apropin i ja està?
3: Molt bé. Que s'hi apropin i ja està. Després, abans d'això, sí que és una activitat interna, però creiem que valia la pena esmentar-ho, fem uns tallers d'instrument per les famílies dels nens i nenes que trien instrument a l'escola el curs vinent. Llavors aprofitem aquest dia que ja tot el professorat estem a l'escola per fer aquests tallers, i són uns tallers, bueno, que els hi fem unes sorpreses també a les famílies, tampoc ho explicarem.
0: Molt bé.
3: Però que podran veure, perquè el taller el fan només l'alumnat, i llavors convidem a les famílies a que vinguin i els expliquem moltes coses sobre com serà l'estudi de l'instrument l'any següent i tot això. Llavors, és un taller que també és un moment molt bonic.
0: Molt bé. Doncs tot això, el dia 16 de maig hem dit que anotem també el calendari. Encara queda alguna cosa més en aquest mes de maig o no?
3: Què més queda?
2: Sí, ui, no acabem. Espera, que en tenim més. Mira, el dia 16 de maig, també, el mateix dia, a les 7 de la tarda, participem amb grups de guitarres i alumnat de guitarra que van a tocar a la tarda dels museus. Sabeu que durant aquells dies es celebra internacionalment la nit dels museus, doncs nosaltres participarem, anirem a tocar al Museu de l'Estampació.
3: Si no m'equivoco, el dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, no? A tot arreu, llavors.
2: I aprofitem que el Museu de l'Estampació també estan oberts a rebre propostes nostres. És un lloc que sona superbé per un tipus de repertori, un tipus de grups que tenim a l'escola. Per tant, aprofitem qualsevol ocasió.
0: Molt bé.
2: Això el dia 16, a les 7 de la tarda. Després, com us deia abans, no? el fet de que poder vincular-nos a unes escoles de primària, de la mateixa manera que hem fet un concert amb l'alumnat de primer... El dia 19 i 20 de maig, les escoles de Premià de Mar amb l'alumnat de segon de primària, venen a l'escola de música i els hi fem un taller de música i moviment superbonic, molt ben fet, molt ben treballat. Tenim unes professores de llenguatge que són boníssimes, que treballen superbé i que tenen unes idees molt maques i molt pedagògicament molt riques, de manera que bueno, es crea aquest taller, venen tot l'alumnat de segon de primària de tot el municipi i es fa aquesta petita activitat. I finalment, el 26 i 27 de maig, la setmana anterior a la preinscripció, es convida a famílies d'alumnat de 4 anys, nens i nenes de 4 anys, que poden venir a veure l'escola. Tenim grups a l'escola de nens i nenes d'aquestes edats, aleshores li diem porta un amic o una amiga, que aquell dia tu vens a classe amb una amigueta o una amigueta.
0: Amb un acompanyant, eh?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: De manera que veus doncs, també l'escola i així, si volen preinscriure's, doncs la criatura haurà tingut un primer contacte.
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí.
3: I ja us diria que l'última activitat que ens queda al mes de maig és una activitat que només és per l'alumnat de corda fregada de l'Escola de Música, que és violí, viola, violoncel i contrabaix, i ens n'anem de colònies.
0: Molt bé.
3: Anem a l'Albert de Cabrera de Mar, també ara diria que és el 17è any que es fa, vull dir, fa 17 anys que fem aquesta trobada, que és meravellosa, que estem dissabte i diumenge, ens quedem a dormir.
0: Molt bé.
3: Jo sóc una de les professores
0: que
3: hi va.
0: Sí, que ens acompanya, molt bé.
3: Sí. I llavors, bueno, és una trobada amb escoles de música de Catalunya, que participa a La Garriga, Terrassa, Llavaneres, Mataró i Premià de Dalt, diria, si no me'n deixo cap. Val? I llavors, la veritat, es fan tres orquestres, petitons, mitjans i grans, i llavors fem un concert final el diumenge, ens passem tot el dissabte assajant, bueno, també fan activitats lúdiques, etc. Però bueno, que la veritat és que tornen l'alumnat després d'aquesta trobada amb molt més amics i amb moltes més ganes de tocar.
0: Molt bé, doncs tot un maig ple d'activitats amb coses que han de passar. Al juny us demanarem, o més aviat al maig, que ens expliqueu què passarà el mes de juny, i ja ho parlarem a la propera vegada que ens visiteu, però sí que volem saber si ens podeu explicar quan seran també les preinscripcions a l'Escola de Música.
3: Les preinscripcions les tenim de l'1 al 7 de juny per l'alumnat de fora de l'escola, perquè no sé si sabeu que primer confirmen la plaça a l'alumnat que tenim a l'escola i després, amb les places disponibles, es sobren les preinscripcions. Doncs això, de l'1 al 7 de juny, a través de la web, o sigui que és molt senzill, només s'ha de clicar un enllaç que habilitarem i a partir d'allà es pot fer
2: la preinscripció. I que es preinscriguin, perquè a vegades hi ha gent que ens diu és que tal, no se sap mai, la gent que es preinscrigui i després ja veiem quines places disponibles tenim, però
3: tenim llista d'espera i això, però sempre hi ha moviment.
0: Moviment, eh? Molt bé. Doncs com ens hem de tornar a veure abans que passin aquestes preinscripcions, en tornarem a parlar. Moltes gràcies a les dues i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.
1: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo amb el Diari de Sabadell el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el Govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, Comunicació Radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Comunicació Televisiva i Esther Vera, Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: S'ha presentat públicament una nova plataforma ciutadana a Vilassar de Mar que reclama un bus directe fins a Barcelona i que ja ha recollit en dues setmanes, diuen, més de 3.000 signatures. L'entitat compta amb ple suport de l'Ajuntament vilassarenc, que s'assuma rotundament a la demanda i que fins i tot, segons informava Vilassar Ràdio...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 8 els casos relacionats amb el brot d'antivirus del creuer, 3 confirmats i 5 sospitosos. L'últim cas és un passatger ingressat a Zúric, confirmat per les autoritats suïsses. L'OMS ha detallat que el virus detectat és del tipus Andes, una variant poc habitual perquè pot transmetre's entre persones. Davant d'això, l'organisme internacional treballa amb els països implicats per fer el rastreig de contactes a escala global i monitorar possibles exposicions per evitar nous contagis. Per la seva banda, Salut preveu que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer facin aïllament domiciliari amb seguiment epidemiològic si no tenen símptomes de la malaltia. Un cop puguin sortir del vaixell, se'ls faci una revisió mèdica i siguin traslladats a Catalunya. De moment, aquests viatges es troben bé i són asimptomàtics, però en cas que comencessin a tenir símptomes, serien traslladats a l'Hospital Clínic. Amb tot, seguim pendents encara de la reunió que ha convocat d'urgència Pedro Sánchez avui per avaluar la situació amb la ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també els ministres de Transports i Mobilitat Sostenible i de Política Territorial i Memòria Democràtica. I la visita del Papa a Barcelona arrencarà amb una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i inclou també una visita a la presó de Can Brianzú. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a la capital catalana, Lleó XIV també visitarà, com ja havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Juan José Omella és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
5: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente...

0: en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín, que es la parroquia donde están los agustinos, donde están también las Hijas de la Caridad.
1: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà també un discurs, i es reunirà amb els Reis i Pedro Sánchez, i a més de fer una missa a les Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la emigració. I minut de silenci aquest migdia davant de l'Ajuntament de Tortosa per condemnar la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març, després que s'hagi confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, perquè no es trobava bé després d'una agressió per part de la seva parella.
2: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
5: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
4: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
6: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els retards, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
4: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores.
7: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Dimecres 6 de maig del 2026, a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim l'espai d'opinió dels grups municipals, com cada dia al matí, per conèixer quin és l'argumentari, quines són les diferents opinions dels grups municipals que conformen l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui saludem Esquerra Republicana de Catalunya, tenim el Xavier Gatius. Molt bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Marc, bon dia.
0: Hi ha hagut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lole Morilla deixa el grup municipal i us preguntem aquests dies si us ha sorprès aquesta decisió.
1: La veritat és que sí. Evidentment, no era una cosa que es pogués esperar. No en sabíem res, per dir-ho d'alguna manera. I al final, doncs, és una qüestió que, evidentment, el que mereix és el màxim respecte, no? Vull dir, en aquest cas, la regidora Morilla va prendre una decisió. Entenem que és una decisió que l'ha de prendre ella personalment, no sabem fins quin punt, doncs, evidentment, les qüestions internes, doncs, són internes, precisament, i no sabem fins quin punt, doncs, bueno, és una qüestió que haguessin pogut consensuar o no, però en qualsevol cas, doncs, és una decisió que és totalment respectable i li desitgem el millor possible tant a la regidora Morilla com, evidentment, com al grup municipal del qual, doncs, ella ja no forma part.
0: Molt bé. Xavier, donem per fet que hi haurà nou aparcament rotatiu a Can Sant Pere i s'estudia, per tant, ara qui gestionarà, doncs, aquest nou emplaçament, no? Temporal.
1: Sí, correcte. Val a dir que és una solució temporal, com has comentat. És temporal fins que no hi hagi una alternativa, doncs, possiblement al mateix espai de Can Sant Pere. Doncs, evidentment, no se'ns escapa a ningú que en algun dels equipaments de Can Sant Pere, doncs, hem d'aprofitar l'oportunitat i doncs, proveïns de places d'aparcament. Doncs, és un tema que últimament se'n parla molt, de la necessitat de disposar d'aparcament, sobretot pel que fa en el centre del poble, i no només, no? Vull dir, perquè també, doncs, evidentment, parlaven del barri de Banyeres, i la solució que, de moment, doncs, podem implantar és aquest aparcament temporal, que evidentment el plantejament inicial és que sigui zona blava, d'això n'havíem ja parlat, entre altres coses perquè allò és zona comercial i llavors evidentment, doncs, l'impacte que tindria una zona d'aparcament lliure, doncs, envoltada de zona blava no tindria tampoc molt de sentit, i a més perquè al final el que es procura és proveir de places nocturnes, que és la necessitat, diríem, més evident que teníem a Premià de Mar, no? Vull dir, Premià de Mar som un poble que patim molts fluxos migratoris durant el dia, vull dir, tenim molts veïns i veïnes que marxen fora a treballar i quan tornen tenen dificultats per trobar aparcament. Doncs disposar d'aquest pulmó en el centre del poble temporal fins que no hi hagi una solució definitiva, jo crec que és una solució molt encertada.
0: Mentre es busquen també reforços, per exemple, al barri d'Arte Maresme.
1: Correcte.
0: Vam parlar també amb l'associació de veïns de la Floresta, que sembla que no estava gaire per la labor, i també estem en negociacions amb Premià de Dalt, no?
1: Jo espero que aquestes negociacions vagin endavant i tinguin resultats efectius, no? Al final són dos pobles perquè hi ha una línia que ens divideix, no? Premià de Dalt i Premià de Mar, però, evidentment, diríem que per cohesió urbanística, no? Doncs som una mateixa unitat veïnal, no? Llavors jo espero que en aquest sentit, al final, doncs imperi el seny, per dir-ho d'alguna manera, i trobem una solució. De totes maneres, hem de treballar en altres solucions. Vull dir, això no pot ser l'única solució que tinguem pel barri. Nosaltres ja estem pensant en alternatives de futur, coneixem la necessitat, i per tant qualsevol plantejament urbanístic es faci en aquest sentit, i així ho estem fent, eh? Vull dir que de ben segur que a llarg termini, mig llarg termini, podrem plantejar altres solucions que ja les estem treballant, les estem pensant per un futur, i no només ens podem quedar amb aquesta solució que, torno a dir, espero i confio que d'alguna manera siguem capaços d'instrumentar entre veïns, no? Perquè al final tots som veïns i jo crec que al final la raó imperarà en aquest sentit.
0: Per on passarien algunes d'aquestes solucions? Hi ha alguna cosa que ens pugueu avançar?
1: De moment, torno a dir, és qualsevol plantejament urbanístic que fem en un futur, el condicionem a aquesta solució d'aparcament, no? Llavors, no se'ns escapa que amb els nous accessos de l'autopista, doncs hi haurà una acció urbanística en aquest sentit i jo crec que, torno a dir, vull dir, no és una solució a curt termini, per tant no puc avançar res, però sí que és veritat que qualsevol acció que es faci en el futur, i se'n faran, segurament, passaran per aquest tema d'aparcament.
0: Ens deia Habitatge que confia tenir les dades de pisos buits al juny.
1: Sí.
0: Per què triga tant, Xavi? Perquè fa mesos i mesos i mesos que esperem aquest cens, que havia d'estar a principis de 2026 i ara de cop i volta al juny.
1: Perquè no és fàcil. O sigui, no, fer aquest cens no és fàcil. Depèn de molta informació, de moltes dades, s'ha de contrastar, són recursos tècnics. No només no és fàcil fer el cens, sinó que a més aquí hi haurà una feina de manteniment d'aquest cens. Vull dir, els pisos estan buits, deixen d'estar buits, i n'hi ha d'altres que no ho estaven i ara ho estan. Vull dir, és un continu, i torno a dir, vull dir, aquesta feina és fruit de creuar dades, de creuar dades de diferents censos, del cens de... de consums que coneixem, de subministraments, i no és fàcil fer aquest cens. Ens ha costat, sí, evidentment, com li pot costar a qualsevol altre municipi, i a partir d'aquí, doncs, torno a dir, no és dir que ja el tenim i ja està, i relaxant-se, sinó que és una feina que ha d'anar continuant i hem d'anar mantenint, i en aquest sentit, doncs, la regidoria està fent molt bona feina, la regidora, doncs, ho ha anat treballant, i finalment tenim allò que volíem, que és aquest cens. Tenir el cens de per si no soluciona el problema. Això ja fa dies que anem parlant, no? Vull dir, un cop el tenim, és una informació que s'ha de gestionar, i a partir d'aquí, doncs, hem d'implantar polítiques per tal d'incentivar que aquests pisos buits surtin al mercat en forma de lloguer, o en forma de venda, tant de bo sigui en forma de lloguer, i hem d'incentivar que aquests pisos, doncs, deixin d'estar buits mitjançant també polítiques amb temes impositius, amb el tema de l'IBI, etc, no? Però això no és fàcil, eh? Vull dir que aquí hi ha molta feina darrere, tant per fer el cens com ara, a partir del moment en què el tinguem, per gestionar-ho i fer que sigui una eina útil.
0: Doncs esperant que tinguem ja aquestes dades de pisos buits a Premià de Mar a partir del mes de juny, per posar-ho també sobre la taula, a la taula d'habitatge.
1: Correcte, em consta que la regidora vol presentar la taula d'habitatge.
0: Mm-hmm. Molt bé, també hem sabut que el nou FICUS, que es farà ja la tercera edició d'aquesta festa de la i fira de la sostenibilitat, es farà, evidentment, a la nova pèrgola fotovoltaica. No hi ha millor emplaçament, no?
1: Correcte. Jo crec que això és un motiu de goig, Vull dir que tinguem un emplaçament per fi, no? Una coberta com aquesta, que ens permetrà fer actes amb independència de la climatologia, no? Vull dir que ens faltava aquest espai, ens faltava un espai on poder, doncs, fer un acte a l'aire lliure sense por a que ens plogui, no? I jo crec que, ostres, hem d'estar molt contents. Vull dir, és algú que el poble s'ho mereix, ho necessitàvem, per fi ho tenim, diríem que aquest és el primer acte. Hi haurà un acte previ la mateixa setmana, el dia 11, que és la presenta... Bueno, són els premis Pepa Maca. Vull dir que són uns premis que organitza l'Ateneu Cooperatiu de Maresme, com Maresme, i que es faran uns dies abans, a l'11 de juny, no? Vull dir que el primer acte, per ser estricte, serà aquest, l'entrega de premis Pepa Maca, però haig de dir que evidentment, no? L'esdeveniment important és la Fira Ficus, que es fa el cap de setmana, i jo crec que hem d'estar molt contents de tenir un espai on puguem fer aquest tipus d'esdeveniments. A més, s'hi diu molt, no? Vull dir, perquè, evidentment, no només és un espai cobert, a més, és una coberta fotovoltaica que s'afegeix, no? A la resta d'equipaments, a la resta de cobertes fotovoltaiques que tenim al municipi i que ens doten d'aquesta energia neta, d'aquesta energia sostenible, que també podem estar molt contents i molt orgullosos, que a més ens fa poder ja, doncs, disposar o tenir en marxa aquesta comunitat energètica, i per tant jo crec que s'hi diu molt, amb la Fira Ficus, evidentment, perquè estem parlant de sostenibilitat, i per tant molt contents.
0: També ens trien, no?, perquè com Maresme entrega aquests premis que són comarcals a sota d'aquesta pèrgola, no?
1: Doncs perquè ens trien, perquè evidentment a Premià estem fent molta feina pel que fa a les economies socials i solidàries. Doncs és una aposta que hem volgut fer en aquest mandat, i hem volgut implementar, no?, aquest projecte per tal de desenvolupar les economies solidàries de manera que es quedi de manera estructural, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble, i que sigui evidentment una política important i efectiva, per tant, que aquí a Premià, doncs, passin coses, no?, que diem, en el món de les economies solidàries, d'alguna manera, com Maresme reconeix també aquest esforç que estem fent des de la gestió política, i per tant, doncs, sí, ens trien, i nosaltres estem molt contents i molt contentes de que sigui així.
0: És l'espai d'opinió d'Esquerra Republicana. Alguna cosa més, Xavier, que vulgueu afegir?
1: No, seguim treballant. Hi ha molts temes que, evidentment, doncs, estem en, ja hem entrat en l'últim any de mandat. Per tant, hi ha molts temes que portem treballant doncs, durant molt de temps. La coberta fotovoltaica, per exemple, és un d'ells. No? Vull dir, i ara és moment, no?, de gaudir d'aquestes realitats, d'aquests projectes que sovint doncs, són a llarg termini. No? Vull dir que t'has d'esperar tot el cicle polític d'alguna manera a poder disposar d'ells. Jo sempre parlaré, no?, d'una de les grans apostes també d'aquest mandat és Jacint Verdaguer, i jo crec que estem a punt, ja estem ja arribant, no?, doncs a la inauguració també del carrer. I jo crec que, bueno, doncs no serà l'únic projecte, evidentment, que veurem al llarg d'aquest any, i que ara estem treballant doncs, de valent per tal de tallar la cinta, que dic jo, no?, de tots aquests projectes, i parlar-hi de la zona gastronòmica, parlar-hi de l'aparcament del mercat, que s'afegeix a aquesta zona, aquest aparcament temporal que estàvem parlant de Can Sant Pere, doncs estem treballant també doncs, en obrir l'aparcament del mercat per tal que sigui públic i guanyar també places nocturnes. Tot plegat, torno a dir, vull dir, són moltes qüestions, són molts temes, estem a tope, amb els nervis i les ganes ja, no?, de materialitzar tots aquests projectes, i seguim endavant, amb molta il·lusió i amb molta força.
0: Quan podria ser el tema de l'aparcament del mercat?
1: Jo crec que no ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una qüestió, és una obra major. Ara pensem que ara, en més o menys un mes i escaig, doncs, començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etc, etc. Vull dir, és una obra important, que a més s'ha de fer sense que afecti moltíssim, no?, perquè afecta, algú afectarà, però sense que afecti moltíssim a l'activitat diària del mercat. Evidentment, doncs, al mercat tenim béns i veïnes que van a comprar cada dia, no?, i tenim, evidentment, doncs, els paradistes que ens donen aquest servei, i s'ha de cuidar que això no tingui una afectació important, no? Per tant, aquesta obra és una obra molt important, i això, torno a dir, entre que es fa l'obra i doncs s'habilita tota la maquinària i tot el servei de lo que és pròpiament l'aparcament, doncs no podem anunciar-ho abans de, diríem, 4 o 5 mesos.
0: Molt bé. Doncs, Xavier Gatius, gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, com sempre.
0: I per aprofitar també el micròfon de la ràdio local. Que vagi molt bé.
1: Un plaer. Bon dia, gràcies.

0: Bon dia i bon dimecres 6 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 6 de maig, avui el Barça celebrarà el títol de Lliga F amb l'afició al Johan Cruyff. Les blaugranes reben avui el Llevant en un partit pendent de Lliga, amb la Lliga ja guanyada i pensant sobretot en les dues finals a l'horitzó, la de la Copa de la Reina i la de la Champions, sobretot d'Oslo, però també amb diverses sortides que sembla que seran inevitables de pesos pesants del vestidor, com Mapi León o Navalla, a més del cas d'Alexia Putellas. Avui en parlarem, però també tindrem hoquei patins, handbol, bàsquet i voleibol, amb la presidenta de la Federació Catalana, Maribel Zamora, presentant el projecte Volei Expansió, una ciutat, un club. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, l'Arsenal és el primer finalista de la Champions masculina.
1: El conjunt gàner dirigit per l'exblaugrana Mikel Arteta va superar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 amb gol de Bukayo Saka, fent bon empat a un de l'anada al Metropolitano. Aquesta nit es definirà la final de Budapest del 30 de maig amb la tornada de la segona semi. S'enfronta el Bayern de Múnich i el PSG de Luis Enrique amb un gol d'avantatge per als francesos després del 5-4 de l'anada a París.
0: La final de la Champions femenina, recordem, la jugaran el Lió de Jonathan Giraldez i el Barça, les blaugranes, que abans tenen 3 partits, el primer d'ells avui.
1: L'equip de Vera Romeu rebrà el trofeu de la Lliga F aquesta tarda per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Luzán. El Barça recupera a partir de 3/4 del partit pendent de la 27a jornada contra el Llevant, Cué, i que si no guanya avui, el campió certificarà el descens a la primera federació. Encara quedarà un partit de Lliga F la setmana vinent a Tenerife abans d'afrontar les dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària a la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i dissabte 23 de maig a Oslo la de la Champions contra el Lió.
0: Per cert, avui segur que no hi serà i veurem si arriba a la final d'Oslo la noruega, precisament Caroline Graham Hansen.
1: L'extrem té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Segons ha confirmat avui, el club ja establirà un pla de recuperació per arribar disponible a la final de la Champions.
0: Tornant a la categoria masculina encara en futbol, ahir al vespre vam conèixer els horaris de la 37a jornada, la penúltima, que principalment en horari unificat.
1: Tots els partits, volíem dir, es jugaran en principi el diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda, tot i que podria haver-hi modificacions segons els resultats de les properes jornades. El Girona i l'Espanyol, en la lluita per la permanència, visiten els camps de l'Atlètic de Madrid i d'Osasuna, respectivament, mentre que el Barça, que té a tocar el títol, rebrà l'Spotify Camp Nou al Betis.
0: En bàsquet, la penya ja no rebrà cap sanció econòmica per a la suspensió del partit contra l'Unicaja de Màlaga pels problemes amb el videomarcador.
1: La CB considera que es tracta d'una força major, tot i que el Joventut sí que haurà d'assumir les despeses del desplaçament del conjunt malagueny i el cost d'obrir les portes de l'Olímpic. La segona part del partit es reprendrà el 26 de maig a les 8 del vespre.
0: Amb un 53-33 favorable a la penya. A tot això, l'Olímpic de Badalona acull a partir d'avui mateix la Final Four de la Basketball Champions League masculina.
1: A les 6 de la tarda s'inicia la primera semi, que enfrontarà el Vilnius lituà contra Laguna Tenerife. A les 9 de la nit es jugarà el duel entre l'Unicaja de Màlaga i l'AEK d'Atenes, Butxí de la penya als quarts. Dissabte a la tarda també Badalona jugarà la final i el partit pel tercer i quart lloc.
0: En handbol, el Barça vol segellar avui el seu bitllet per a Colònia, la que seria la seva 8a Final Four de la Champions masculina consecutiva.
1: Els blaugranes reben avui al Palau al Nantes en la tornada als quarts de final amb 2 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 30-32. També avui es decideixen les eliminatòries entre el Fuxe de Berlín i el Vespre Mongarès, dirigit per Xavi Pasqual Pasqui, que té un gol d'avantatge, i la que enfronta l'Sporting de Portugal i l'Alborg, que arriba empatada a Dinamarca. Demà el Magdeburg, vigent campió, mirarà de certificar el bitllet per a Colònia contra el Pique Zeket. Els alemanys juguen a casa i tenen 7 gols de marge de l'anada.
0: Per cert, el partit d'avui del Barça no hi serà Peter Sikusa, que pateix una lumbàlgia i estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa, en principi d'arribar a aquesta Final Four, si el Barça s'hi classifica, de Colònia, que jugarà el 13 i 14 de juny, en seu fixa, com dèiem, a Colònia des del 2010. I en hoquei patins, avui arrenca a Coimbra, en aquest cas a Portugal, la final a 8 de la Champions masculina.
1: En la qual hi participen 2 equips catalans, Reus Deportiu i Barça. El primer partit de quarts comença avui a les 8 del vespre, hora catalana, i enfronta el Porto i el Liceu, mentre que el Reus buscarà la gesta eliminar el principal candidat, el Benfica d'Edu Castro, que només ha perdut un partit en tot l'any, a partir de les 11 de la nit. Demà serà el torn del Barça, que s'enfronta a l'Sporting de Portugal. Tancarà els partits de quarts el duel entre el Barcelos portuguès i el Tricino italià.
0: En ciclisme, el Tour finalment haurà de modificar el recorregut de la segona etapa de la prova per la pesta porcina.
1: La segona jornada de la prova francesa, que surt de Tarragona i arriba a Barcelona, havia de creuar part de Collserola, una zona que continua en restriccions pel brot de pesta porcina africana. La Generalitat va demanar un canvi en el recorregut que afecta 12 quilòmetres i que l'organització ha acceptat. En els propers dies es farà públic el nou traçat.
0: I un últim punt en motor. Ahir es va presentar al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: L'esdeveniment se celebrarà el cap de setmana el 15 al 17 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló, amb els entrenaments i les curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. Pel que fa a les novetats, enguany s'estrena un nou centre mèdic, a més de millores en les mesures de seguretat del circuit, així com la Plus Jove. El Revolt 4, un espai per joves entre 16 i 30 anys i un fanfest a la plaça Catalunya entre els dies 13 i 14 de maig, abans del Gran Premi.

0: Dimecres 6 de maig, 6 minuts, gairebé 7, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça, amb les finals de la Copa de la Reina i la de la Champions femenina a l'horitzó, i enmig també de totes les notícies i rumors sobre moviments de mercat d'aquest estiu, sobretot les sortides, algunes d'elles claus, celebrarà el títol de Lliga F amb la seva afició al Johan Cruyff. Les blaugranes, que ja es van proclamar campiones fa setmanes matemàticament, recuperen aquesta tarda a 6:45 el partit pendent contra el Llevant, cué i ja pràcticament descendit, un històric, de fet, del futbol estatal en categoria femenina, que ha guanyat 4 lligues i 6 copes de la Reina i que, en cas de no guanyar avui el Johan contra el campió, certificaria el descens a la Primera Federació. Ahir, a la prèvia, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, parlava de la importància de mantenir l'atenció i la concentració en els dos partits que queden abans de les finals.
1: Tu, a la mínima que et despistes, estàs més a prop de fer mal partit, de poder-te lesionar i de treure una versió dolenta teva. Per tant, a nivell físic, a nivell tàctic i a nivell mental, si tu no estàs concentrada, estàs nerviós de fallar. Si falles, te'n vas amb males sensacions. Per tant, no volem això. Volem fer bons entrenaments, que seguim amb un bon to competitiu. Volem fer bons partits, perquè això ens aproximarà per les dues finals que ens queden, i crec que això ens aproximarà, el que dic, a treure una bona versió individual i col·lectiva nostra.
0: Un Pere Romeu que això sí va confirmar que avui hi hauria moltes rotacions respecte a les jugadores que van jugar diumenge a la Champions.
1: Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, molt, molt, molt exigent, i demà és un dia per moure l'aire, i donar aire fresc a la gent.
0: Veurem si té més minuts o si pot ser titular. Per exemple, la vigent pilotadora, Aitana Bonmatí, que ja va jugar pràcticament mitja hora a bon nivell contra el Bayern de Múnic, en aquella tornada de semifinals de Champions. Més enllà del partit, això sí, Romeu va reconèixer que l'equip estava centrat en les dues finals, però també que és moment que es comentin moltes possibles sortides que no tenen contracte en el curs vinent. Una d'aquestes és la de Mapi León, que segons han confirmat ja molts mitjans, hauria comunicat al club que no renovarà. L'altra, la de la capitana i encara jugadora insígnia, Alexia Putellas, emocionada diumenge després de superar el Bayern de Múnic al Camp Nou, però que encara no hauria decidit què farà la temporada que ve. Pere Romeu en deia això.
1: Jo la veig molt bé. Ninguna jugadora, ningú de l'equip vol tornar amb un empat de l'Allianz, però va ser un empat que ens ho vam haver de jugar tot a l'Spotify Camp Nou i va sortir positiu per part nostra perquè vam guanyar. Llavors va ser una setmana llarga d'entrenaments, una setmana de molta preparació del pla de partit. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexi l'he vist amb tota normalitat, va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim. Així que professional de cap a peus i supercentrada amb el que ens ve.
0: En qualsevol cas, avui amb Alexia, sense Caroline Graving Hansen, que té una lesió a l'adductor, i veurem si arriba. En principi sí, ha d'arribar a la final d'Oslo del 23 de maig. Aquest Llevant, Barça-Llevant, a les 6:45 de la tarda al Johan Cruyff, amb el Barça rebent per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, el trofeu de campiones de Lliga F. Encara quedarà un partit de Lliga F per la setmana vinent a Tenerife, abans d'afrontar aquestes dues finals. Dissabte 16 de maig a Gran Canària, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Dissabte 23 de maig a Oslo, de la de Champions contra el Lió. Més futbol. Després d'un parell d'anys jugant fins i tot play-off d'ascens a la Lliga F, aquesta temporada, aquest cap de setmana passat, de fet, es va consumar el drama del descens a la segona federació femenina després de 13 anys de l'AM Lleida, que ja pensa en fer un projecte per tornar quan abans a la categoria de plata femenina. Veurem si estarà dirigit de nou per Rubén López la temporada que ve. Ens omplia el company d'Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Després d'un dissabte horribilis per l'AM certificant el descens a segona federació amb un seguit de resultats que li van anar en contra, començant per la seva derrota davant el València, el tècnic de les Lleidatanes Rubén López ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio per fer balanç d'una temporada que, si bé cert que ha estat de menys a més, ha acabat amb aquest descens de categoria. En aquest sentit, tot i que les valoracions poden ser difícils de realitzar, Rubén López ens ha transmès aquestes sensacions quan li hem demanat per analitzar el seu període a l'AM des de la seva arribada a principis de desembre amb un equip llavors QE amb 6 punts.
3: Molt content. Al final, bueno, és que has de mirar números. Al final són 24 punts en 15 partits. Són números d'estar, no sé, al final, no sé, quartes, cinquenes, no sé. Són bons números, però et vas amb aquest regust amarg. Jo soc molt autocrític, també. Crec que la part final de la temporada fora de casa no hem estat bé, i bueno, per això estem on estem, per això i per molts factors. però si em dius estic content, no estic content perquè he baixat, però els punts són bons, sí, 24 punts en 15 partits són bons números, són números de playoff.
2: Amb López també hem parlat del futur que se li presenta a ell a escala personal i a l'AM com a estructura. El tècnic de les Lletanes ha estat clar a l'hora de respondre si el seu futur passa per la banqueta de l'equip de la capital del Segrià a una categoria inferior.
3: M'agradaria seguir a Primera Federació o a una categoria superior, m'agradaria, és veritat. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida, tinc la meva vida també a Canàries i al final, mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AM. Si fos un, com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment. I poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
2: Una hem pensat que aquest divendres té final de la Copa Catalunya i jugarà a l'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú davant l'Europa a 6:45 de la tarda.
0: En bàsquet demà arrenquen les finals, semifinals, per títol de la Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant un lloc a la final. Les gironines s'enfronten al València, amb l'anada demà a les 7 de la tarda al Roig Arena, demà en parlarem, evidentment, i la tornada diumenge a Fontejau. En declaracions dels mitjans del club en parlava una de les peces claus de l'Uni, la base sueca Clara Holm, destacant la importància de tenir el factor pista favorable amb la tornada a Fontejau.
4: És molt important aconseguir que vingui el màxim de gent i d'afició possible diumenge. Ens ajuda molt quan juguem aquí a casa a tenir l'afició. És increïble jugar davant seu i ens estan ajudant moltíssim. Per tant, és important i espero que vinguin.
0: Demà a les 7, com dèiem, aquest València-Espart Girona, anada de semifinals. Demà en farem la prèvia amb el més destacat del que hagi dit avui al migdia Roberto Íñiguez. A l'altre semi s'enfronten, recordem, Perfumeries Avenida i Casa de Montsaragossa amb l'anada demà a Salamanca. En categoria masculina, per cert, avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League a l'Olímpic de Badalona. 100 equips catalans ho fa just després de la suspensió per problemes tècnics amb el videomarcador de l'Olímpic en el partit de dissabte passat contra l'Unicaja, que ja té data de represa. Per cert, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: El jutge únic de competició de l'ACB ha determinat que la segona part del partit entre el Joventut i Unicaja de Màlaga, que es va suspendre dissabte passat, es disputi dimarts 26 de maig a partir del tercer quart, amb el marcador 53-33 favorable a la penya. Cal recordar que l'enfrontament no va poder continuar per problemes amb el funcionament del videomarcador. El maig es disputarà a partir de les 8 del vespre. Abans, però, la penya haurà de jugar al Palau Olímpic contra Andorra i Burgos i anar a la pista del Real Madrid. Per la seva banda, Unicaja disputarà aquest cap de setmana la Final Four de la FIBA Champions League i a l'ACB visitarà les pistes de Burgos i Múrcia i rebrà a Màlaga el Breogán.
0: Gràcies, Ramon. En handbol, el Barça afronta avui la tornada dels quarts de final de la Champions masculina, l'últim obstacle abans de la Final Four de Colònia. L'equip de Carlos Ortega, que rep avui el Palau al Nantes, amb dos gols de marge de l'anada, una renda curta, però un petit avantatge al cap i a la fi, a més, jugant a casa. Escoltem Ortega la prèvia.
6: Bé, jo crec que estem bé. Un partit molt important, l'equip està bé, hem entrenat bé i ja jo crec que la dinàmica de l'equip és bona. Tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar. Davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma, tot el que dir-lo, molt fi, per nosaltres també.
0: Seria la vuitena Final Four consecutiva per al Barça, que serà disputarà del 12 al 14 de juny, en aquest cas, com sempre, des del 2010, a Colònia, Alemanya. I en hoquei patins, avui mateix ja comença la fase final de la Champions, en aquest cas masculina. Divendres començarà la femenina, també en parlarem amb un equip català, el Vilassana. A Coimbra, Portugal, totes dues. Avui, a la masculina, obre foc al Porto Liceu a les 8 del vespre, hora catalana. I a les 11 de la nit, també hora d'aquí, jugarà un dels catalans, el Reus Deportiu, que té el complicadíssim repte d'eliminar el que segurament és el principal candidat al títol, el Benfica, que dirigeix l'explorana Edu Castro i que només ha perdut un partit en tot l'any. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, destacava l'orgull d'haver-se pogut classificar per aquesta fase final.
7: Molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, fent un segon tram de la competició molt bo, competint contra els grans equips en totes les pistes i contra tothom. Penso que hem d'estar molt orgullosos. I el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit, el que ho té tot, el que és el més guapo, el que té els millors jugadors, les samarretes més boniques, però l'escut, el més bonic és el nostre, per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
0: En cas que el Reus donés avui la campanada a les 11 de la nit hora catalana, comença el partit, podríem tenir semifinal catalana. El Barça s'enfrontarà dijous contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, també hora d'aquí. L'últim partit de quarts jugarà també dijous, demà, en aquest cas, entre el vigent campió, el Barcelos portuguès i el Tricino italià. En voleibol, avui volem parlar amb la temporada ja pràcticament acabada d'un projecte de la Federació Catalana anomenat Volei Expansió, una ciutat, un club, que té la intenció de portar aquest esport a comarques on no hi és tan present. Per això tenim al telèfon a la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
8: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Per posar en context, el volei català ha passat de les 2.500 llicències, dieu, el 2008, a les més de 25.000, aquest 2026. Per què és necessari un projecte com aquest volei expansió ara mateix?
8: Doncs és necessari perquè aquest creixement que indiques efectivament s'ha produït, però s'ha produït de manera una mica irregular. No s'ha produït de la mateixa manera a tot arreu, a tot el mapa de Catalunya. Llavors sí que hem detectat que tenim zones en les que existeixen clubs però estan geogràficament, diguem-ne, una mica aïllats o no amb un volum de clubs al voltant suficient com per poder fer, sobretot, lligues de proximitat. No? Diem molt que volem que realment el temps de desplaçament no sigui superior al temps que dura un partit. I això és el que ens ha iniciat a fer aquest volei expansió.
0: Clar, diu que el creixement no ha estat homogeni a tot el país. És evident que hi ha molts esports que tenen més tradició en algunes ciutats o zones que en d'altres. En el cas del vòlei, on són els grans desequilibris i per què s'han produït? No sé si per tradició o hi ha alguna altra qüestió.
8: Bueno, nosaltres tenim, evidentment, tota la província de Barcelona, o sobretot el barcelonès, és la zona més potent, per raons òbvies també, té molt a veure amb el volum d'habitants, més que potser amb una tradició en zones. A Lleida, per exemple, és una zona que tenim tot molt concentrat al voltant de la capital. I després hi ha zones com, per exemple, el Bages, que és una de les comarques on tenim el focus posat en aquests quatre nous nuclis de promoció del voli expansió que activarem, doncs que veiem que tenim encara molts municipis superiors a 2.000 habitants en els que podem incidir per crear clubs de voli i que ajudi doncs, els clubs que tenim ara mateix doncs, en aquella comarca, no? Que són Sant Fruitós, Santpedor... En fi, tenim alguns clubs que insisteixo, doncs, els hi vindria molt bé tenir clubs a la vora per poder fer aquestes lligues de proximitat.
0: De fet, diuen, parlen del Bages, del Gironès, de la Selva i del Tarragonès, també dels dos Vallesos en un altre sentit. Amb quins criteris s'han triat aquestes zones? No sé si això s'ha fet en l'estudi i, com deia ara, o com explicava, hi ha massa pocs clubs, diríem, per fer aquestes lligues de proximitat.
8: Correcte. Nosaltres el que hem fet és agafar el mapa de Catalunya per comarques, agafar el llistat de municipis que té cada comarca. Catalunya té 947 municipis, més de la meitat estan per sota dels 1.000 habitants. El llindar també que tenim de municipi amb menys habitants de Catalunya, on tenim club de vòlei és Bordils, que està a Girona, que té 1.800 habitants. Llavors, amb aquests indicadors, és amb el que hem fet aquest mapa de Catalunya per comarques i municipis i números d'habitants, mirant quants municipis té la comarca que tinguem vòlei, o sigui, que quants municipis tenim implementat el vòlei, quants municipis té la comarca en total, quants són superiors a 2.000 habitants, i a partir d'aquestes dades, on veiem capacitat de creixement, és on hem posat, en primera instància, doncs, aquest focus per fer aquest projecte.
0: I ara, un cop triades les zones, hi ha una injecció econòmica de 60.000 euros. En què consisteix exactament aquest projecte? Què implica?
8: Això implica que nosaltres ara obrirem un concurs obert amb els clubs de Catalunya per explicar una mica els requisits que han de tenir els projectes que ens presentin per desenvolupar el vòlei en aquestes comarques. Nosaltres, evidentment, sempre pivotem en els nostres clubs i el que fa la federació és una dotació econòmica mensual de 1.000 euros durant 10 mesos perquè el club que sigui l'escollit, que hagi presentat el projecte per desenvolupar el vòlei expansió, tingui la capacitat econòmica per la contractació d'un tècnic el temps que sigui necessari, per la material o per les necessitats que s'hagin de cobrir. No? I això ho fem en cadascuna de les zones en les que activem el vòlei expansió. Aquestes quatre zones que fem són les que farem aquest any i que sumen a dues zones que ja teníem obertes, que eren Lleida i Terres de l'Ebre. Però la idea del projecte vòlei expansió, fins que realment aconseguim atomitzar el vòlei a tota Catalunya i que llavors equilibrem, o sigui, que passi a ser homogeni, com dèiem abans, no? I puguem fer aquestes lligues de proximitat, doncs és un projecte que ve per quedar-se i que s'anirà implementant temporada rere temporada a la resta del mapa, no? Aquesta és la voluntat.
0: Més enllà d'aquest projecte, vaig acabant, canvio una mica de tema. Deixi'm preguntar-li pel cas del vòlei Sant Cugat, que fins ara era l'únic català a la Superliga, en aquest cas femenina, que ha jugat recentment fins i tot competició europea, i que aquest any han de baixar de categoria, no per motius esportius, sinó per motius econòmics. No sé com ho han viscut des de la federació.
8: Des de la federació hem viscut com una situació, la veritat, un punt dramàtica i traumàtica, perquè al final, efectivament, el vòlei català es queda sense cap equip a la Superliga, de fet, ni masculina ni femenina. A la masculina, el Sant Pere Sant Pau ha descendit, en aquest cas sí que per motius de competició, de classificació, però la situació del Sant Cugat, doncs, bueno, ens indica la situació que viuen els clubs, les dificultats econòmiques que hi ha a nivell d'esponsorització, que tot i que tenen els seus patrocinadors, no són suficients com per competir al nivell que s'està competint també a la resta de l'Estat. Vull dir, en comunitats autònomes, sobretot en aquest cas, en el cas del vòlei, ho acusem molt amb els equips canaris, que tenen unes subvencions bastant impressionants, tant a nivell de subvenció directa amb els clubs com a nivell de la subvenció que tenen pels desplaçaments, no? O sigui que ells, per venir a la península, doncs tenen unes ajudes bastant importants. Això fa que vagi augmentant el número d'equips canaris que hi ha a la Lliga i això fa que vagi dificultant moltíssim els pressupostos dels clubs de la península. I en el cas de Catalunya, doncs, lògicament, bueno, no és que fos una cosa que fos d'esperar, però sí que mentre el finançament que poden tenir els clubs continuï sent amb aquestes deficiències, doncs continuarem tenint aquests problemes que hem de veure també des de la federació. Estem estudiant vies de com ajudar els clubs a obtenir nous recursos amb una nova OTT també que hem generat des de la federació per facilitar una mica i ser una mica més atractius als patrocinadors, no? Però la situació, en definitiva, per nosaltres ha estat traumàtica perquè realment ens quedem sense cap equip a la Superliga i, sobretot, sí que amb l'esperança de que aviat o qualsevol dels equips que està a Superliga 2, però el propi Sant Cugat, amb la tradició que té, esperem que recuperi la categoria el abans possible.
0: Doncs ho anirem seguint, evidentment, aquí a l'Enjoc. De l'estat del vòlei català en general, veurem també si aquest projecte vòlei expansió, que evidentment es basa en la base i tot plegat, també ajuda a que puguem tenir equips catalans a les màximes lligues, a la Superliga, tant masculina com femenina. Com dèiem, a la masculina també aquest any ha baixat malauradament el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau. N'hem parlat d'aquest estat del vòlei català amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest nou projecte i en el que vingui.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I un dia punt abans de parlar, per parlar de l'empordanès Thibaut François, que ha fet història en convertir-se en el primer ciclista sub-23 nascut a l'estat espanyol en guanyar la Copa del Món Short Track disputada a Corea del Sud. Ràdio Escala, Ivan García.
9: El ciclista Thibaut François ha encetat la temporada assolint una fita històrica a Corea del Sud. L'escalenc s'ha convertit en el primer espanyol de la categoria sub-23 en guanyar el short track de la Copa del Món. A més, va arrodonir la seva actuació amb una tercera plaça a la prova de cross-country disputada en un circuit enfangat per les pluges. La seva victòria ha sorprès més d'un, tenint en compte que l'esportista està més orientat a esforços llargs que no pas a proves explosives. Amb aquest resultat, el corredor de l'equip Canyon XC Racing deixa de ser una promesa de la bicicleta de muntanya per consolidar-se com una realitat a escala mundial.
10: No tinc paraules, simplement increïble, superfeliç. L'emoció del final a molta gent ha estat molt bé. Satisfet de començar així. A per la següent. Let's go!
9: Durant el 2025, el ciclista ja va demostrar el seu potencial sent 11è al Mundial Sub-23 i 8è d'Europa, a més de proclamar-se campió d'Espanya Sub-23 de Cross Country i subcampió de Short Track. El triomf a Corea ha confirmat que el seu salt al més alt nivell era qüestió de temps, especialment en un moment clau per al relleu generacional del ciclisme de muntanya espanyol després de l'era Valero. Thibaut François, de 22 anys, té nacionalitat espanyola, malgrat les seves arrels franceses. El seu proper repte serà el traçat de Nové Mesto, a la República Txeca, del 22 al 24 de maig, on buscarà posicionar-se novament entre els millors sub-23 del món.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
1: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes, també tot l'àmbit escolar. Tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és el suport a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
0: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem-Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
2: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
0: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores.
3: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué, el filial del Martinenc, per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a Primera Divisió.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats del vaixell cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix ja cap a Tenerife, malgrat les reticències del govern canari. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, adverteix que no són probablement davant d'una nova pandèmia.
7: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
5: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a casa. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Can Brians en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
8: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
5: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions dels docents.
8: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Així ho reclama la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: Avui hi ha doncs, accions en diferents serveis territorials, en centres educatius, per visibilitzar el nostre desacord en aquesta línia, amb un acord que no s'hauria d'haver produït mai i també amb aquesta posició enrocada que ha mantingut fins ara el Departament d'Educació.
5: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri Besòs Maresme.
8: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
5: En cultura, el DOCS Barcelona explorarà les fractures artistes del món contemporani.
8: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
5: Als esports, el Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
10: Amb la tornada de quarts de final, al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
5: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, avui ha canviat força la situació del temps.

0: A moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: No som davant d'una nova pandèmia. Són paraules del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha dit que el més probable, que perquè l'antivirus té menys facilitat de transmissió que no pas el coronavirus. Ha causat un brot de moment amb 3 morts dins d'un creuer i ja són 8 els casos sospitosos. Avui s'ha confirmat el 8è. Hi ha 5 catalans que es troben bé dins del vaixell, però que hauran de fer un aïllament amb tota probabilitat quan tornin a casa seva. Es preveu que l'embarcació atraqui d'aquí a 2 o 3 dies a Tenerife. Mentrestant, la Moncloa, el president del govern espanyol, ha presidit avui una reunió de seguiment d'aquesta crisi sanitària. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La durada del confinament domiciliari dels passatgers catalans la decidiran els metges un cop expliquin si van tenir contacte amb alguna de les persones infectades i quan. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
4: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
3: El responsable de Salut Pública insisteix a demanar calma.
4: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
3: Aquest matí han començat a evacuar els passatgers amb símptomes del vaixell, el metge i dues persones més que traslladaran als Països Baixos.
1: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus.
5: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
6: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
2: Notícies en xarxa.
1: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
8: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
7: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Això serà el mes que ve, però avui s'ha fet ja el tret de sortida a un nou cicle de mobilitzacions dels docents, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu: demana al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
10: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
11: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
9: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: Doncs justament avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst de moment a 7 centres, que són la meitat dels 14 en què s'havia plantejat inicialment. Un pla que continua generant rebuig als claustres inclosos en aquesta prova pilot. És el cas de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Avui mig centenar de docents s'han concentrat a primera hora del matí i consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
12: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que, en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
13: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos. A l'aula, les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual cosa l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
12: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. El fiscal en cap anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
5: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva ombra i Aldama el corruptor. ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
1: L'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
5: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde Albert Castells ha delegat les competències al regidor Xavier Farrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir foment de l'activitat econòmica i ocupació, cooperació i protecció civil.
1: I un jutjat de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Cerezo, i l'arquitecte municipal del municipi per presumptes delictes urbanístics.
5: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia ha demanat 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
1: Un acord històric amb sindicats i patronals ha posat les bases per avançar cap a l'equiparació de salaris amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
5: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
1: La mesura s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. Anem fins allà al 9FM, Guillem Rico.
14: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
6: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
14: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
1: Doncs no deixem els acords perquè hi ha hagut preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui aviat aquest acord. Girona FM, Pau Villafañe.
15: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: I els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa i que preveu, recordem, l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat.
5: Reclamen que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. N'ha parlat a la xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban.
16: És una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb la intel·ligència artificial, volen automatitzar, domotitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe i la veritat no ho entenem perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores i al final doncs han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
5: El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut d'un quart de tres, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha trobat avui. Bon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs-Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
18: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri de Besòs-Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
17: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
1: I seguim a Barcelona perquè aquest matí, al llarg de la jornada, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira de Barcelona en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donen cita i a partir de dilluns que ve ja facilitaran els informes per persones residents a la ciutat, però que no estan empadronades. Ana Ruiz, bon dia.
19: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
20: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite de del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
19: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents de Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
1: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits mentre es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui d'origen ecològic. Televisió de Girona, Jordi Palau.
21: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
22: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
21: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
1: I és moment per a la cultura. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
24: L'eix comú és que hi ha una intenció artística
0: en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
23: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: Seguim amb música perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
4: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
3: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
1: I els llibreters han tornat a batre el rècord de facturació al darrer Sant Jordi. Es van vendre 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
5: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any passat. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, era en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i La intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció. Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
1: I és moment per als esports. Joan Barberà, molt bon dia. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Bon dia, Marta. Avui, amb la tornada de quarts de final, el Palau Blaugrana contra el Nantes. El conjunt català afronta la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30 a 32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
24: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos jugando muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
8: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, seu fixa des del 2010, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. Aquest vespre, en futbol, el Barça celebrarà amb la seva afició el títol de la Lliga F, de la Lliga Femenina, assolit fa dues setmanes. Serà després del partit davant el Llevant, que començarà a 3 quarts de 7 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara dos partits intranscendents de la competició domèstica abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions, el dia 23 a Oslo contra el Lió. Enmig de tot plegat, el rumor sobre el futur de les jugadores, de què passarà amb Alexia Putellas o Mapi León. El tècnic blaugrana Pere Romeu veu el vestidor enfocat en els objectius.
25: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
8: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina, que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, recordem, en format final a 4, s'iniciarà aquest divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-Sana, únic representant català que jugarà contra el Fraga. Abans, però, comença la final a 8 de la màxima competició continental masculina de l'hoquei sobre patins, avui amb el partit entre el Reus Deportiu i el Benfica. Els reusencs s'enfrontaran als portuguesos primers classificats del grup B avui a les 10 de la nit i després jugarà el partit entre el Porto i el Liceu. Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra un altre equip portuguès, contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, cal dir, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui mateix a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però, sens dubte, amb la intenció de guanyar el títol.
1: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem res, una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesc Domènech.
10: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
9: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
11: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els atars, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
9: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores.
12: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a Primera Divisió.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer, on s'ha declarat el brot, s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat ja evacuats cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid. Ho acaba de confirmar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
13: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante,
0: serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: Els cinc catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a Madrid com la resta del passatge. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya. Sònia Kerr.
5: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions.
5: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme.
5: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
1: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
5: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
1: Els esports. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
8: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compte a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats d'última hora respecte de la situació del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus. Es dirigeix en aquests moments cap a Tenerife. S'espera que arribi dissabte. I el govern espanyol, que s'acaba de reunir en comitè de seguiment, ha decidit que el passatge, un cop arribi a Tenerife, serà traslladat a Madrid. Són les últimes informacions de les quals disposem. Recordem que a bord d'aquest vaixell hi viatgen 5 catalans, els quals es troben bé, però que hauran de fer quarantena un cop arribin a Madrid, com haurà de fer la resta del passatge. El brot d'antivirus en aquest creuer ha causat de moment 3 morts i hi ha 8 casos sospitosos. L'últim, un home que s'ha presentat a un hospital de Zúric que havia estat antic passatger d'aquest mateix vaixell i que presentava símptomes de la malaltia. De moment volem saber quina és l'última hora respecte d'aquesta reunió del comitè de seguiment que ha organitzat el govern espanyol. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs la ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat l'encarregada de comparèixer i acaba d'anunciar que tots els ciutadans espanyols que viatgen al vaixell, que estan en aquest vaixell, també els catalans aniran a Madrid a fer la quarantena, l'aïllament. I per què? Perquè els ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, que pertany al Ministeri de Defensa, i perquè té uns mecanismes que garanteixen al 100% l'aïllament dels pacients.
0: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación.
13: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre les persones, però ha passat dins del vaixell perquè és la soca dels Andes. Tot i això, s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se. Així ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Una altra de les diferències amb el coronavirus és que aquest altre és un virus conegut i que no es pot passar la malaltia d'una manera asimptomàtica, que sempre dona la cara amb símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
14: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
13: Ara mateix el vaixell MV-Ondius està fondejat davant la costa de Praia, a la capital de Cap Verd, i des d'allà, des de fa unes hores ja, estan evacuant passatgers, com explicàvem, tot sota la coordinació del Centre Europeu per Prevenció i el Control de Malalties.
1: Gràcies, Maite. Estem pendents de totes les novetats que van apareixent en relació a aquest brot d'antivirus declarat a bord del creuer. També s'ha referit a la crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat el brot.
5: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
15: Expressar el meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. Ho conec bé. Com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
2: Notícies en xarxa.
1: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia.
16: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
17: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
16: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu, demanar al govern de nou que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
20: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
26: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
18: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: Coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
4: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
3: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més 200 experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
1: No deixem la negociació col·lectiva. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
5: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
1: Una mesura que s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. El 9FM, Guillem Rico.
19: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
15: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
19: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
1: També hi ha hagut acord, en aquest cas preacord, entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui les properes hores aquest pacte. Girona FM, Pau Villafanya.
21: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé 3:15, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord assolit avui a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
23: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
22: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
1: Seguim a Barcelona. Aquest matí, al llarg del matí, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira, en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
9: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
7: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
1: El govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i ramaderia ecològiques. El conseller del ram, Òscar Ordeig, ha demanat avui un canvi radical en els hàbits, mentre que es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. Televisió de Girona, Jordi Palau.
10: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
11: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
10: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
1: I passem per Igualada perquè el barri del Rec acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya central. Canal Taronja, noia, Sergi Lladó, bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs sí, milers de persones ja s'han apropat aquest matí en el primer dels 4 dies del Rec.0, el festival, com deies, de moda, cultura i gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada. Clara López és la responsable de comunicació d'aquest certamen.
24: Bé, els esperem tots aquí. Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, a tota la moda sostenible, inclús tenim un apartat de reparació, la nova pop-up del 080 a la galeria amb artesania. Convidem a que vinguin a descobrir tota aquesta proposta de moda, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, molt variats, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
12: El REC preveu mantenir una elevada afluència de públic fins dissabte. Estarà obert des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre en el seu primer dia. Com dèiem, gràcies al bon temps i al sol que fa avui a Igualada, milers de persones s'han apropat a la ciutat i encara hi són per gaudir d'aquestes més de 100 marques que s'han instal·lat en antigues adoberies del barri i també per gaudir de la gastronomia, més de 37 propostes gastronòmiques i també activitats culturals gratuïtes que amenitzen aquests 4 dies a la ciutat d'Igualada.
1: Gràcies, Sergi Lladó. I d'Igualada a Barcelona, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Documental comença demà. Ho fa amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: Seguim amb el violoncel de Pau Casals, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada, que porta el nom d'aquest músic. Acte serà l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement de Casals. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
13: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
8: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
1: I abans d'acabar i anar als esports, un apunt cultural, perquè avui els llibreters han fet números de Sant Jordi i ens expliquen que han tornat a batre el rècord de facturació. Es van vendre enguany 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
5: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any anterior. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits per la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, eren en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i l'intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció i Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
14: Bon dia, Marta. Amb la tornada dels quarts de final, partit al Palau a partir de 3 quarts de 9 del vespre contra el Nantes. El Barça té 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
17: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
14: Doncs avui el Barça en futbol celebra el títol de la Lliga F assolit fa 2 setmanes. Serà contra el Llevant, un partit que comença a 6:45 al Johan Cruyff. I en hoquei sobre patins, avui pendents del Reus Deportiu, la nova ràdio, David Fernández.
3: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
4: Home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom. I aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
3: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
14: I demà juga el Barça, ho fa contra l'Sporting de Portugal. Escoltem el jugador del conjunt blaugrana, Ignacio Labart.
16: Te diria que sí, des de 2018, que és mi primer any aquí en el primer equip, no levantamos la Copa d'Europa i hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final i aspirar a ganarla. Y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
14: I a partir de divendres, molt pendents de la Champions femenina d'hoquei sobre patins, juga al Vilassana Lleidatà.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.
18: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
20: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit de...

0: tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
1: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
2: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els atars, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
1: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores.
3: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a Primera Divisió.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats cap als Països Baixos i el vaixell ja es dirigeix cap a Tenerife malgrat les reticències del govern canari. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que els ciutadans espanyols que són al vaixell, 14 persones, seran atesos a l'hospital Gómez Ullà de Madrid, que depèn del Ministeri de Defensa, i que en tot moment es mantindran mesures de salut pública per evitar la transmissió.
7: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ullà de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
6: I avui tret de sortida d'un nou cicle de mobilitzacions als docents amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i el sistema educatiu. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts ja està en marxa a 7 centres, la meitat dels 14 en què s'havia plantejat un pla que continua, recordem-ho, generant rebuig entre la comunitat educativa. I una visita a la presó de Can Brians, una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves són les novetats principals de l'agenda del viatge del Sant Pare que farà Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 visitarà, com ja s'havia anunciat, això ja ho sabíem, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. I parlem de xifres. Sant Jordi va tenir una facturació de 26,7 milions d'euros, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71 títols diferents. Del total de llibres venuts, el 54% ha estat en català. Del venut per Sant Jordi, la ficció representa el 37%. Es confirmen els noms de Regina Rodríguez Sirvent, Gil Prat Sobre Roca, Òscar Andreu o Eduardo Mendoza entre els més venuts. Són dades que ha donat a conèixer la Cambra del Llibre de Catalunya. I el Barça buscarà avui l'accés a la final 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada a quarts de final al Palau davant el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:15 del vespre.
8: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.

0: Tarragona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç. Sergi Ferrer.
2: De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a tres nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia.
1: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla.
3: Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari posant sobre la taula objectius diferents com el relleu generacional.
1: I 5 persones detingudes a Malgrat en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat, Ona Malgrat.
4: L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que a l'empresa Top Creations podia haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. En el lloc dels fets també s'ha trobat material falsificat.
1: I a Sant Vicenç de Montalt, els alumnes de l'Institut Esteve Albert impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
5: Així és, la iniciativa desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament ha donat com a resultat la campanya Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar.

0: Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç. Ens ho explica en Sergi Ferrer. Bona tarda.
1: Bona tarda. Reunió ahir a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explicava ahir l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a l'administració de justícia en la persecució i condemna dels delictes establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya, amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'administració de justícia. Mataró recorda que els municipis de l'arc metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el comitè executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. El febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
0: Gràcies. I a Tordera, el traspàs de la gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Maresme permetrà estalviar 175.000 euros anuals. Marc Tres Serres.
2: Així és, ja queda menys perquè el servei del transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis de les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, aquesta situació superava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost del servei passarà de rondar dels 400.000 euros anuals a situar-se en els 225.000. Aquest estalvi de prop de 175.000 euros, com dèiem al principi, cada any permetrà al consistori destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries per Tordera. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, que ara recaurà directament al Consell Comarcal, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Paset, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions.
3: De fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei.
2: L'objectiu és que el comenci a funcionar abans que acabi aquest curs. Segons la regidora, la intenció és que els alumnes i les famílies s'acostumin al nou funcionament ara per garantir que l'inici del curs vinent sigui totalment estable i normalitzat. La signatura definitiva del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal es produirà en les properes setmanes.
0: Gràcies. I mentrestant, la plataforma Millorem Bus demana intervenir en la definició de mesures del nou pla de xoc. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà que, entre altres, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar-hi. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
5: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar el servei, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard les incidències i els problemes de capacitat que tenim. I per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
4: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. El febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori, en la qual es van demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
0: La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Sergi Ferrer.
1: Sí, se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional, moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però els pateix només aquesta persona. També afecta a les famílies i al conjunt del sistema, que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació El Maresme dos espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels dos no els han queixat per raons, sobretot de dimensions o inversió necessària.
0: Gràcies, Sergi. I es realitza a Tordera la presentació del Pla Especial de Masies per ordenar i regularitzar-ne prop de 300 al municipi. Mar Tres Serres.
2: Així és, el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, va presentar fa uns dies el Pla Especial de Masies, una modificació urbanística que té com a objectiu ordenar, regularitzar i definir els usos i volums legalitzables de les masies existents al poble. El projecte parteix d'un catàleg que inventaria prop de 300 masies repartides pel terme municipal. L'execució del Pla Especial tindrà una durada aproximada de 3 anys i s'anirà desenvolupant masia per masia. Durant aquest període, els propietaris afectats rebran comunicacions individualitzades sobre el procés i les determinacions que els afectin. Formar part d'aquest pla permetrà als propietaris regularitzar els usos que es poden desenvolupar a les masies, així com definir quins volums són legalitzables d'acord amb criteris tècnics i estrictes amb la normativa urbanística vigent. Ho explica el regidor d'Entorn Rural, Xavier Pla.
6: Al final és un benefici pel municipi en general i en especial pels veïns afectats, i és un element més d'ordenació urbanística, i per tant el que estem fent és ajudar a ordenar urbanísticament també una mica doncs, el nostre municipi.
2: Des del consistori remarquen que el Pla Especial de Masia suposa un benefici tant pel poble com al conjunt de veïns i veïnes directament afectats i que esdevé una eina clau per millorar l'ordenació urbanística, especialment en l'àmbit rural. L'Ajuntament confia que un cop finalitzat el procés, el municipi disposi d'un marc clar i actualitzat que contribueixi a una millor planificació del territori.
0: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i Malgrat, s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics del projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i qualitat. La reunió ha permès també abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada ha estat molt positiva per alinear postures amb la Generalitat. Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis de protegir el Pla de Grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt del país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar amb la seva activitat.
0: Gràcies. I 5 persones detingudes en una nau a Malgrat de Mar del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat. Ona a Malgrat.
8: Així és, el Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social van inspeccionar ahir al matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Can Patalina. L'operació policial va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez, el policia local, inspector al cap de la policia local de Malgrat, ha explicat que l'edifici també compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les llicències administratives estan en vigor. Escoltem-lo.
9: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual. I per la nostra part, la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
8: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró.
0: I mor Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Sergi Ferrer.
1: Sí, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha lamentat la mort del seu gerent, Ramon Cunillera, i ha traslladat el seu condol a la família, amistats i als professionals que van compartir amb ell la seva trajectòria. En el comunicat institucional, l'organisme en destaca el compromís amb la qualitat assistencial i la voluntat de situar les persones al centre del sistema. Cunillera ocupava la gerència des de l'abril del 2023 en una etapa marcada per l'impuls del Pla Estratègic 2024-2027. Aquest full de ruta fixa com a prioritats millorar l'accessibilitat, avançar en innovació i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, el Maresme i la Selva, amb iniciatives com la creació dels consells de pacients i el reforç de la participació ciutadana. Durant aquest període també s'han promogut projectes rellevants per al territori, entre els quals destaca l'ampliació de l'Hospital de Calella, així com actuacions orientades a millorar l'experiència dels usuaris, com l'Espai Domum o el nou hospital de dia oncohematològic i mèdic inaugurat recentment. Segons subratlla l'organisme, la seva tasca ha deixat una empremta rellevant tant en l'institució com en el conjunt del sistema sanitari català.
0: Seguim amb tu, Sergi, perquè Calella ha tramitat 275 sol·licituds en el procés extraordinari de regularització de migrants.
1: Així és, la segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar ahir amb normalitat i sense les llargues cues que es van registrar en el primer dia del dispositiu municipal que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. En total, el dispositiu ha arribat a atendre 275 peticions. Aquest document l'expedeixen els ajuntaments i és necessari per acollir-se al procés extraordinari de regularització impulsat pel govern espanyol, que permet obtenir un permís temporal de residència i treball amb condicions més flexibles que les habituals. Tot i el volum de sol·licituds, l'alcalde de Calella, Marc Buch, advertia fa uns dies de l'impacte final sobre els serveis municipals i la capacitat d'integració social de les persones beneficiàries. En una entrevista recent s'hi referia en aquests termes.
10: Han pres una decisió d'esquenes, doncs, a la realitat i, sobretot, doncs, que no han tingut en compte que per fer una cosa d'aquestes, doncs, els ajuntaments no estaven preparats. Per què venen a buscar aquest certificat de vulnerabilitat? Perquè el govern espanyol considera una cosa, que jo no hi estic gens d'acord, que és que tota persona que és immigrant i ha entrat de forma irregular en aquest país, doncs és vulnerable. Ho han dit, i esperen que així sigui, és que hi ha persones, doncs, que tinguin antecedents penals, per exemple, que no s'hi puguin acollir, perquè ahir mateix, doncs, a la fila hi havia algun conegut. Esperem, doncs, que es compleixin tots els filtres i que no se'ns acabi entrant per la porta del darrere. Bueno, de fet, tota aquesta gent ja ens ha entrat per la porta del darrere, eh? Hem demà de tenir els papers, estar regularitzades, estar en situació legal en el país, poden demanar el que és el reagrupament familiar. És tot això que suposarà, doncs, que continuï incrementant la població, que els serveis públics continuen, doncs, cada vegada més saturats. Clar, tot això vol dir que ens serà molt difícil, doncs, d'assumir-ho, i a més, quina capacitat tindrem d'entregar totes aquestes persones.
1: El consistori ha indicat que es continuarà donant resposta a les demandes a través de l'atenció ordinària de serveis socials un cop finalitzades les jornades específiques.
0: Gràcies, Sergi. Seguim amb una bona notícia per la comarca, i és que la platja de Canet de Mar ha recuperat la bandera blava. Ràdio Canet.
11: La platja de Canet recupera enguany la bandera blava. A Catalunya són 101 platges i 24 ports els que han aconseguit enguany aquest guardó. Es tracta d'un reconeixement internacional que certifica l'excel·lència de l'aigua de bany, la seguretat dels usuaris, els serveis disponibles i la gestió ambiental del litoral. La nostra vila ha recuperat enguany aquest distintiu després que l'any passat el perdés per qüestions tècniques relacionades amb l'excés d'ocupació assignat per part de dues guinguetes durant la temporada d'estiu 2024. L'alcalde Pere Xirau es mostra content per haver recuperat aquest distintiu.
12: Recuperem. De fet, estem contents i ens sap greu que l'any passat, doncs, l'haguéssim perdut, però ja vam dir en el seu moment que no va ser per cap circumstància que fos responsabilitat de l'Ajuntament.
11: Tal com dèiem, Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges guardonades amb bandera blava i suma fins a 24 ports amb aquest distintiu internacional. Tot i que el nombre total de platges es manté respecte a l'any anterior, el reconeixement als ports creix lleugerament. Al conjunt de la demarcació de Barcelona, on s'inclou el Maresme, hi ha 24 platges amb bandera blava, 11 de les quals es troben a la nostra comarca.
0: Canviem de qüestions. Els alumnes de l'Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
4: Doncs sí, quatre alumnes de l'Institut Esteve Albert han participat durant els darrers mesos en un projecte de servei comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar els joves sobre el respecte entre iguals i la importància d'acceptar les diferències. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament, ha donat com a resultat la campanya anomenada Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar. El projecte inclou un vídeo de sensibilització, pensat especialment per difondre's a xarxes socials. Durant diverses sessions de debat i també reflexió, els estudiants van treballar aspectes relacionats amb la convivència, les relacions socials a l'institut i el paper de cadascú que cadascú té dins de diferents grups socials. La campanya es va presentar el passat 2 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. Des de l'Ajuntament es destaca la implicació implicació i el compromís dels joves participants, que han convertit aquesta experiència en una eina de conscienciació també per als seus companys i companyes del centre.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs vinent. Ràdio Canet.
11: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar pel curs vinent, adreçats a infants i joves empadronats aquí al municipi. Les sol·licituds es poden presentar entre l'11 i el 29 de maig, tant de manera telemàtica com presencial. Els ajuts estan destinats a alumnat d'educació infantil primària i secundària obligatòria. Les famílies poden tramitar la sol·licitud preferentment a través del portal de tràmits del web municipal o bé presencialment a l'oficina OH de l'Ajuntament. Per formalitzar la petició és necessari presentar el formulari corresponent i la documentació obligatòria, com ara els documents d'identitat dels membres de la unitat familiar, el certificat de convivència i també la informació econòmica pertinent. L'atorgament dels ajuts es determinarà principalment en funció de la renda familiar i altres factors socials i podrà cobrir entre el 70% i el 100% del cost del menjador escolar, segons la situació de cada unitat familiar. L'objectiu de la convocatòria és garantir l'accés al servei en condicions d'equitat i donar suport a les famílies amb més necessitats.
0: I encara en clau educativa, l'escola Bressol Els Fesolets a Malgrat se suma a la vaga convocada per aquest dijous i també per el 20 de maig, Ona a Malgrat.
8: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig, convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
13: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, una dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i que el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
8: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
0: I a Palafolls, un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola Municipal de Música i Dansa pel curs vinent. Melina Morilla.
7: Així és, segons les dades recollides després de la setmana de confirmacions feta a l'abril, prop de 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els estudis artístics al centre. L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes nous com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop. Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
0: I en cultura, Xavier Carles torna a Sant Vicenç de Montalt amb Imma Ortiz per presentar l'espectacle Paraules d'amor, Martí.
4: Doncs sí, el poeta, cantant i rapsoda Xavier Carles torna aquest dissabte 9 de maig al Centre Cívic El Gorg, acompanyat de la cantant Imma Ortiz, per presentar Paraules d'amor, un espectacle musical on la sensibilitat, la poesia i la cançó es donen la mà. La cita serà a les 7 de la tarda i promet una vetllada plena d'emoció i sensualitat amb la bellesa de les paraules com a protagonista. Xavier Carles, conegut per adaptar al català grans temes de la cançó francesa, Ha publicat ja 7 discos i ha treballat amb artistes destacats com Toti Soler, Paco Ibáñez o Jaume Sisa. L'any 2017 va ser reconegut a la Mostra Literària del Maresme. Al seu costat hi haurà Imma Ortiz, una veu de gran versatilitat que ha compartit escenari amb artistes internacionals com Armando Manzanero, Jennifer López o Tito Valdés. Les entrades tenen un preu de 7 euros i inclouen consumició. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.

0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat. Amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte, canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que, de fet, de forma puntual, podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Molt bé, doncs, molt pendents d'aquestes precipitacions que s'acosten als pròxims dies. Aquesta ha estat la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem, parlarem de l'estiu jove 2026 amb la Clàudia Marcó. Ho farà el nostre company, en Jordi Pratsavalls. També tenim la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que us portem cada setmana i que ens recomana diferents lectures. En aquest cas, ens recomana tres llibres sobre la cultura japonesa. I també recordeu que farem el repàs diari a les xarxes socials i la nostra pregunta del dia que podeu respondre a l'Instagram i a X. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Va, som i seguim avançant. Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dimecres amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del Maresme. Què podem destacar avui a la comarca, Melina?
2: Doncs avui parlem de la Cambra de Comerç, que presenta una nova estratègia econòmica justament a la nostra comarca. Demà el Maresme viurà una cita clau pel seu futur econòmic amb la presentació del nou projecte territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona. L'acte, sota el lema Ens activem al Maresme, es farà 6:45 al Tecnocampus de Mataró i vol situar el territori al centre de les decisions econòmiques. La presentació anirà a càrrec de Roger Guasch, director gerent de la Cambra de Comerç, i de David Anton, president de la Cambra al Maresme, amb la participació també del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El projecte aposta per oferir solucions reals per reforçar la competitivitat del teixit empresarial maresmenc.
1: Molt bé, i en clau internacional, què és notícia?
2: Continuem parlant del creuer afectat pel brot de hantavirus que atracarà d'aquí 3 dies al sud de Tenerife. El creuer afectat per aquest brot arribarà dissabte al port secundari de Granadilla de Abona, al sud de Tenerife, des d'on els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans amb passaport espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran avaluats quan arribin a Canàries i, posteriorment, seran traslladats fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i també a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allà disposen d'unitats d'aïllament del nivell. La ministra de Sanitat assegura que l'operació de repatriació des de Canàries es farà amb el menor risc pels passatgers i tripulants i amb el menor risc per la salut pública.
1: Perfecte. I el tema curiós del dia?
2: Doncs avui parlem de motos, concretament de la Vespa, i és que celebra 80 anys i no para de créixer. La Vespa acaba de fer ara mateix 80 anys. En té tants que els seus aniversaris no es compten per anys, sinó per dècades. El seu mèrit és que, més enllà dels records nostàlgics per milions de persones, té bona salut econòmica i no para de créixer. Una prova és la seva situació dins del gran grup multinacional Piaggio de motocicletes i scooters, un grup que fa molts anys que va deixar l'òrbita de Fiat i que ara és propietat d'inversors independents. Piaggio no passa per el seu millor moment econòmic i té marques de gran prestigi i qualitat com Aprilia, Moto Guzzi i Gilera, a més també de Vespa. Els resultats, però, dels últims anys van a la baixa, sobretot des del 2024. Però la marca Vespa encara resisteix. Els últims mesos les seves vendes han baixat una mica, però encara tenen un marge industrial més gran del grup. Els analistes del sector consideren que actualment Vespa val tant com totes les altres marques juntes del grup.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Anem ràpidament a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi. Què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Avui preguntem si Vespa arribarà a complir els 100 anys.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Si creieu que sí, que no, o també que no ho sabeu.
2: Així és.
1: Molt bé, Melina, doncs gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Tot i que encara estem a dimecres, ja posem la mirada en el cap de setmana, i és que Canet de Mar es tornarà a omplir d'espectacles i activitats familiars amb la tercera edició del FEFANET, el Festival Familiar de Canet. Del 8 al 10 de maig, el municipi acull una programació plena de música, dansa, teatre, tallers i cercaviles pensades per a totes les edats. Aquesta entrevista la porta Ràdio Canet.
4: Moment ara d'endinsar-nos a aquesta tercera edició del FEFANET, Festival Familiar de Canet, els propers 8, 9 i 10 de maig. Un plaer poder acollir al nostre municipi aquesta proposta de 3 dies en família per passar-ho d'allò més bé, amb un munt d'activitats que no us deixaran indiferents. En parlem amb l'Emili Sánchez, regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, i també amb el Jaume Bernadet, director artístic del TMC. Què tal? Benvinguts.
5: Què tal? Com estem?
4: Contents de poder celebrar una tercera edició ja del FEFANET, que vam començar amb molta il·lusió, i això ha anat creixent, que no s'atura.
5: No, no, la il·lusió continua intacta, potser cada vegada més, encara. Perquè cada vegada doncs, tenim més ganes de fer coses i d'intentar doncs, fer-ho al gust de tothom. Que sigui realment doncs, un cap de setmana llarg, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, doncs, farcit, ple, doncs, que els carrers estiguin plens, que la població, els visitants, doncs, s'ho passin la mar de bé i, sobretot, que els nens contactin amb la cultura, gaudeixin, aprenguin, com tu bé deies, i tinguin alguns, els més petitets, tinguin potser el primer contacte amb el món escènic.
4: Mm-hmm. De fet, és una proposta molt interessant justament per aquest motiu que ara comentaves, Emili, i que suposo que el Jaumet també hi estarà d'acord, perquè pensem des dels nadons, des dels més petits, fins a nens doncs, que ja poden comprendre no, una cultura, una realitat que va una mica més enllà, i és un programa que pensa en tothom. Com ho fem per elaborar una proposta tan ben treballada i on hi caben tantíssimes opcions diferents, perquè hem d'explicar que enguany el que tenim en aquest Fafanet, per aquella gent que no ho sàpiga, són 12 espais escampats per la nostra població, 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. Si és que ja ens hem cansat abans de començar.
6: Sí, sí, és un festival que... Primer de tot, per triar les coses, doncs anem a... Jo vaig a la mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, també vaig a la mostra de Manresa, altres propostes que es fan al SAT, que és el teatre de referència per a les programacions infantils i juvenils, i valoro una miqueta el que pot anar bé, que no pot anar bé, que pot estar bé fer-lo a l'aire lliure i que necessita l'aixopluc del teatre, no?, de la sala, i llavors, doncs, combinant això, horaris, parlant amb les companyies, si tenen disponibilitat o no. Això en quant als espectacles, després en quant a la creativitat local i en quant a les produccions locals, trobar encaix de totes aquelles coses que van sortint. L'any passat teníem coses de les escoles de música, enguany no, perquè estan en concursos on hi poden ser-hi, però en canvi hi ha l'escola de música i té una presència bastant cada dia, el divendres, sàpiga, el diumenge també. Després hi ha zona de jocs per descontractar una miqueta. Quan veus un espectacle pots estar una estona jugant, però com deies tu, hi ha espais de joc per nadons, sensorial, i espais de joc per més grans, no? Entre la plaça Macià, i ho hem centrat allà, entre la plaça Macià i la plaça dels Americanos. No?
4: Per tant, hi ha tot un treball, com ara ens deies, Jaumet, d'immersió, de recerca, de veure què és el que s'està portant actualment per als més petits i no tan petits, i a partir d'aquí doncs hem de portar-ho a Canet, no? Traslladar-ho, treballar-ho i plasmar-ho, perquè el programa de mà que tenim és fantàstic, i jo no sé com heu encabit tanta proposta en aquests 3 dies, no?
5: Costa, eh?
6: Costa,
5: perquè és el que diu ell. Clar, van sortint doncs, oportunitats, van sortint doncs, idees, i dius, i ara on... Li dic, Jaume, on no encaixem, això?
4: Clar, doncs trencaclosques, eh?
5: Ell es trenca el cap de dir, a veure, doncs si moc això mitja hora i col·loco això cap aquí... a mi el que m'agrada molt és això, el que ell deia, que és una mica per tots els públics, és familiar, és pels pares també, perquè s'ho passin bé els pares, perquè us puc assegurar que molts espectacles no són només infantils, sinó que són absolutament recomanables i imprescindibles pels més grans. I després jo, de tot això, d'això m'ha començat pel divendres i recomanar la inauguració. I la
4: sí,
5: feina...
4: és el que et volia dir. Entrem ja en el programa.
6: Vinga,
4: i obrim les agendes a casa per començar a notar què és el que hem de fer. Divendres, 8 de maig. Emili.
5: La feina que estan fent i que haureu vist a les xarxes dels joves del centre, que són el nostre futur i que estem molt contents i molt orgullosos de que participin en aquest Fefanet i que diguem que porten el pas del que serà la inauguració.
4: El pas i el pes, perquè déu-n'hi-do el que ens portarà aquesta tarda de divendres. De fet, ens haurem de trobar tots a la plaça 1 d'octubre i a partir d'aquí veurem aquesta creació que, a més, em fa especial il·lusió explicar doncs, les ganes, la feina, el treball que hi ha quan ets petit i tens un projecte tan ambiciós com inaugurar un Fafanet, no?
6: Ells van tenir molt clar el què. Ja havien fet una prova pilot durant el Carnaval d'aquesta mena de simulació de televisió, reporters, etcètera, no? i això ho hem transformat en telefanet, i llavors ells aniran des de la biblioteca, iniciarem la biblioteca perquè hi ha l'hora del conte, per tant incorporem també l'hora del conte al País de les Guaranes, i després de quan s'acabi el País de les Guaranes, a fora hi haurà una banda de música, i amb els joves del centre, com a podcasting, diguéssim, aniran seguint, entrant, preguntant a la gent, i s'acabarà la plaça d'octubre fent el pregó. I després hi haurà un espectacle, no?, que és un espectacle de clown, que fa una reflexió sobre la vida domèstica, en el qual una excel·lent pallassa a casa seva ho fa tot, i el marit només fa que està assegut i passar figues. I a continuació ja incorporem també la primera mostra de cant que fan els de l'Escola de Música a dins de l'escenari del cafè, on fan doncs, el musical Mamma Mia, tots els alumnes que han participat en el taller a l'Escola de Música. O sigui que el divendres ja tenim bastant de marro, de coses,
4: sí,
6: no?
4: Sí, tenim molta teca ja divendres. A més, que a banda de les propostes en si i dels espectacles en si, podríem dir que visualment ja tindrem una mica el mapa del que serà el cap de setmana amb els espais i les ubicacions, que la gent ja podrà començar a conèixer i a plantejar la ruta del cap de setmana, no?
5: Doncs sí, comencem, com deia en Jaume, per la biblioteca, que ja veurem color, perquè veurem la instal·lació de l'Escola Turó del Drac a la Riera Sant Domènec. I després, doncs, el cap de setmana, amb les paradetes, la fira, doncs, una mica doncs, per donar també vida a tot això, i les diferents instal·lacions, des de la sala d'exposició en Ramon de Campmany, amb l'espai sensorial, que ja vam tenir l'any passat i que tant va agradar, els jocs participatius a la plaça Macià, i després dos instal·lacions, jo crec que també molt, molt curioses, per una banda de l'Escola Quitanàs i per l'altra banda a l'Olalam, que us ho explica en Jaume, la caixeta, que serà una sorpresa, també.
6: Sí, hi ha també durant aquests 3 dies, hi ha una mostra al vestíbul de la biblioteca, que és sobre el Tatano, que és la revista més infantil del Cavall Fort, que fa 20 anys, per tant, també ho hem incorporat. I sí, a la plaça de l'Església hi ha una companyia que es diu Aloqué, amb la caixeta de música. Entren de 7 en 7 dins d'una caixeta i veuen amb holograma una història. Però el que fa cua a fora veu els actors com estan manipulant els hologrames des de fora. Per tant, hi ha una visió dintre-fora. És a dir, no és que m'espero i no passa res, sinó que hi ha una visió dintre-fora. T'has d'inscriure i cada quart d'hora van entrant 7, 7, 7, 7, i llavors doncs hi haurà tants passes com gent hi hagi. I això és un espectacle molt bonic, insòlit, diferent, no? Més reduït, no tan massiu. Després al pati del centre el dissabte també tindrem la plataforma per la llengua, amb els seus tallers de dibuix, tallers de còmic, i bueno, després tindrem el dissabte mateix també una mirada al Juanito, el col·lega teu que treballa
4: sí,
6: a la
4: fantàstic.
6: Ràdio, també farà una mena de... No, farà una mena, farà una mirada al doctor Maria Serra, perquè també és
5: centenari.
6: I llavors farà un espectacle que gira entorn d'això, no? Adaptat a la comprensió d'això, de públic familiar.
4: Fantàstic, fantàstic. Ho incloem tot en aquesta proposta. Ara comentava el Jaumet, inscripcions, la gent que ens estigui escoltant, hem fet un tastet dels espais que trobarem, del que hi haurà divendres, una pinzellada de dissabte, encara ens queda diumenge, però segur que s'estan preguntant, escolta, com ho hem de fer per poder participar d'aquest Fefanet, on ens hem d'inscriure, on hem de buscar els horaris, entrades, tot plegat,
5: bueno,
4: quina és la logística?
5: Important, com sempre, a Entràpolis, especialment al Pinocchio, que sí que les entrades són a Entràpolis, i és una meravella, és una petita joia, oi, Jaume, que no ens podem perdre. Em sembla que en queden entrades, encara.
6: Encara queda alguna entrada, però és una versió del Pinocho, no? Però, diguéssim, molt immersiva, amb projeccions frontals i de darrere, amb la qual veus realment que el personatge viatja a diferents mons, no?
4: Un programa totalment complet per aquest proper divendres, dissabte i diumenge, 8, 9 i 10 de maig. Des d'aquí, doncs, també felicitar-vos, perquè és una gran feina la que veu a terme, i trobo que està molt, molt encertat poder incloure el que dèiem, propostes locals, propostes de fora, la participació de les entitats, de les associacions i de tot el que trobarem en aquest Fefanet. Moltíssimes gràcies,
5: Emili,
4: Jaumet, ens veurem aviat.

0: Seguim a l'Ona Maresma d'aquest dimecres 6 de maig i ara és el moment del tal dia com avui que ens farà en Martí Capçada. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Gemma. Com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Com va tot?
1: Bé, una miqueta millor que morts, així que bé, animat.
0: Que ja és molt, ja és molt.
1: Exacte.
0: A veure, sí. Martí, avui les efemèrides han canviat una mica. Començarem sabent doncs, a quines personalitats, a quines persones famoses avui fan anys, així que endavant.
1: Correcte, començarem les efemèrides felicitant a tres personalitats que tots coneixereu. I la primera de totes és Pedro Piqueras, l'expresentador de notícies de Telecinco i també amb una llarga trajectòria professional com a periodista, que avui fa 71 anys. Així que primera felicitació cap a Pedro Piqueras.
0: Felicitats, segona... Pedro!
1: Felicitats, molt bé. A sobre l'he escoltat que va fer unes declaracions en català fa poc, així que mira... doble felicitació.
0: Ens cau millor,
1: ara...
0: no?
1: Exacte, sí, ja cau millor. La segona felicitació d'avui se'n va cap a la Júlia Otero, que fa 67 anys, i també una especial menció, ja que, com a anècdota, no sé si ho sabies tu això, Gemma, però el meu pare li va fer classes de català quan va venir aquí a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: Així que també... Sí, bueno, no sé, és d'això que d'aquestes... batallites que m'explica de quan era jove.
0: Molt bé.
1: I la tercera felicitació se'n va cap a George Clooney, que en fa 65.
0: Perfecte. I què hem de saber d'aquestes persones que avui fan anys?
1: Bueno, doncs que farem un apunt astrològic d'aquestes persones que avui fan anys, no només d'aquestes tres, sinó de tothom que ha nascut el 6 de maig, doncs s'ha de saber que pertanyen al signe del zodíac anomenat Taure.
0: Molt bé, un signe de terra que normalment transmet doncs, equilibri, no serenor, gent bastant calmada, molt serena. Bé, doncs interessant. Martí, més coses?
1: Som-hi, més coses. I és que avui, 6 de maig, també es commemoren diverses dates destacades. I és que se celebra el Dia Mundial de la Salut Materna. També és el Dia Mundial de la Filatèlia, dedicat al col·leccionisme i la història dels segells. A més, avui és el Dia Internacional Sense Dietes i el Dia Internacional de l'Osteogenesi Imperfecta, que és una malaltia minoritària coneguda també com la malaltia del sol de vidre.
0: Per tant, avui és el dia per menjar dònuts a punta pala i
1: sí.
0: Per menjar pizza i hamburguesa i salses, no?
1: Clar, avui és l'únic dia de l'any que ens podem sentir bé moralment si no seguim aquesta dieta.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Jo ja els altres 364 dies doncs, ja pateixo amb aquest disgust, així que avui estic tranquil.
0: Doncs avui ho celebrem. Va, més coses, que encara tenim més efemèrides.
1: Més coses, i és que avui, un 6 de maig, però parlem de l'any 1856, va néixer Sigmund Freud, el metge austríac que va crear la disciplina del psicoanàlisis com a mètode per estudiar la ment humana i tractar trastorns psicològics. Una de les seves idees clau és que gran part dels nostres pensaments, desitjos i records són inconscients i influeixen moltíssim en el nostre comportament. Si Sigmund Freud avui en dia fos viu, el dia 6 de maig, faria 170 anys.
0: Això
1: però el pobre, doncs, és mort.
0: Això t'ho he posat jo, i ara que ho estic llegint en perspectiva, he pensat, però per què ho has posat, Gemma? No ho sé,
1: bueno,
0: ho he trobat interessant, no? Però 170
1: sí,
0: anys són molts anys.
1: Mira, una dada més, o sigui, sempre benvinguda sigui.
0: Sí, però realment ho penses fredament i és una tonteria, no?
1: Sí, com un piano.
0: Bé,
1: ja està bé.
0: En qualsevol cas, encara tenim una última efemèride seriosa i, bé, important, contrastada i, a més, musical.
1: Sí, una efemèride molt seriosa, que és que neix Bob Seger.
0: A quin any?
1: L'any 1945.
0: Molt bé.
1: Parlem d'una de les grans figures del rock nord-americà. I entre les seves cançons més conegudes hi ha Old Time Rock, en rock and roll, que es va fer encara més popular gràcies a la pel·lícula anomenada Risky Business.
0: Perfecte, doncs a veure si podem... Mira, la tenim aquí de fons, aquesta cançó de rock. L'escoltem una mica i ara la comentem. Va.

0: Què, Martí, com sona aquesta cançó All Time Rock and Roll?
1: Bueno, molt bé, no? Mira, jo ara estava pensant, et diria que el rock and roll no és dels meus estils de música preferits, però trobo que aquesta cançó és la mar d'animada i li poso, va, un 7.5.
0: La cantaries al cotxe?
1: No, perquè és en anglès, però pel ritme potser sí.
0: Quina cançó cantaries a la dutxa, Martí?
1: Ui, a la dutxa... Vaya pregunta, ara bote pronto. No ho sé, no sóc gaire de cantar a la dutxa. Tu cantes a la dutxa, Gemma?
0: No, habitualment no. Habitualment no. Mira, molta gent ho fa, Jo em pensava que tu eres d'aquestes persones.
1: No, jo em centro única i exclusivament amb la part higiènica quan vaig a la dutxa. Per cantar, doncs mira, ja quan vaig a les discoteques o això, i tinc el meu espai per fer-ho.
0: Doncs va, nosaltres us deixem amb aquesta música més animada i de rock and roll. Martí, fins ara, guapo, gràcies.
1: Fins ara a tu, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer afectat per l'antivirus passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport de Tenerife Sur, on arribaran el cap de setmana. Des d'allà volaran a la base aèria de Torrejón de Madrid, des d'on aniran a l'Hospital Militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. S'ha parlat de tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits perquè es multiplicaran els assessors dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura i la ramaderia ecològica.
3: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les dades, les primeres dades traslladades per l'empresa a la mesa negociadora. L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona, 12 i a 8 i 8 a Reus. En el conjunt de l'Estat, l'empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball. I som pendents de la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que confirmarà aquesta tarda l'elecció de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins la setmana passada havia capitanejat la TCB, que a Sabadell s'ha venut al Santander, s'entrarà a la nova etapa post-OPA de l'entitat vallesana, adaptant-se a la intel·ligència artificial.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Molt bona tarda, Gemma. Sí, doncs mira, avui us explico, de fet, avui avisar-vos que tornem a parlar de trens i de la via del Maresme. Ens situem, de fet, el 6 de maig, però del 1982, i és que la irrevocable intenció de la Renfe de construir

0: La doble via de ferrocarril des de Mataró i fins a Arenys de Mar doncs anava contra la voluntat expressada reiteradament per als ajuntaments afectats. Feia que el consistori mataroní, de fet, acordés uns criteris per a matisar la seva posició contrària a aquest projecte. Us explico. Els criteris acordats es basaven en el compromís de la Renfe perquè considerés de manera prioritària el projecte que ja existia per desviar el traçat de la via fèrria per l'interior de Mataró, abans d'endegar qualsevol altra obra relacionada amb el ferrocarril costaner del Maresme. A més d'aquesta desviació, que segons el consistori mataroní no havia de significar cap mena d'afectació de terrenys al nucli urbà, es demanava la construcció de dos nous passos subterranis per a vehicles i vianants, i també l'adequació dels altres dos que ja hi existien. Així mateix, l'Ajuntament pretenia que tots els terrenys de l'ens ferroviari, situats a ponent de Mataró, doncs sense cap ús, des que havien cessat les tasques del transport de mercaderies, doncs poguessin ser comparats per l'Ajuntament a fi d'estendre l'actual passeig marítim a tota la façana de la ciutat. Aquesta decisió municipal va tenir origen en una reunió tinguda pels alcaldes de Mataró, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, amb el director general de Transports de la Generalitat del moment, d'aquell any 82. En aquesta reunió quedava molt clar que no hi havia cap possibilitat legal per part de la Generalitat o dels ajuntaments per oposar-s'hi. A fi d'evitar enfrontaments, es van iniciar unes negociacions entre la Generalitat i el Ministeri d'Obres Públiques. En aquest estat de les coses, la Generalitat demanava als ajuntaments afectats que facin a conèixer d'una manera formal la seva posició al Ministeri. Aquest assumpte ja venia des de l'estiu del 1980, quan el Consell de Ministres aprovava un projecte per desdoblar el traçat de la via des de Mataró i de Malgrat. El desdoblament de la via entre Mataró i Arenys va acabar, com sabreu, sent una realitat l'any 1986, i fins a data d'avui tenim encara aquest desdoblament, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies i ara continuem amb tu. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I quan passen pràcticament 6 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres, ens quedem a Palafolls, ara per parlar de joves. I és que ja han començat les inscripcions per les activitats d'un nou estiu jove i en Jordi Prats de Valls està amb la nostra convidada del dia. Endavant.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Valla ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Valla. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ho dèiem, ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
2: Sí, sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
1: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
2: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei, conjuntament amb l'Anos. I després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
1: De fet, són activitats que ja gairebé, vaja, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
2: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen, i s'ho passen molt bé.
1: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
2: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor, i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant, i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
1: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
2: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves.
1: Mm-hmm. Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar.
2: Mm-hmm.
1: La data d'inscripció... El termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè, si no m'equivoco, aquesta mateixa setmana, no?, heu obert inscripció.
2: Sí, ara ja hem obert inscripcions, i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
1: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Valla, un grup d'aquests joves en marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
2: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
1: Mm-hmm. Ara bé, on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
2: Sí, aquest any, com l'any passat, forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut, i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
1: De totes maneres, sabeu que a Can Valla hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també, si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
2: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
1: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic. Es farà també el mes de juliol, veritat?
2: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys, i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
1: sí,
2: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu, el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls del municipi, realitzaran activitats aquests.
1: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és, sí, això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, eh? En el casal de joves del nostre municipi, en el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
2: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els hi agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
1: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
2: Sí. Sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
1: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors també. Crec que les inscripcions també continuen obertes,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura. Posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de... al Fòrum Palatiolo,
1: sí,
2: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar ja tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
1: En aquest cas, sí que dèieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
2: Sí.
1: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
2: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
1: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
2: Sí.
1: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar. Per tant, més senzill impossible.
2: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
1: Mm-hmm. Perquè òbviament, si no, tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
2: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
1: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
2: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
1: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove poder ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins a Waterwall.
2: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors de local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està. I si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència.
1: De trobada, no?
2: Sí, exacte.
1: Que heu explicat des del principi.
2: Exacte.
1: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després gairebé no podreu ni descansar com a
2: no,
1: monitors,
2: no
1: Clàudia. El 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
2: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix. Mm. Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment, i quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
1: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps, ja treballant el Juliol Jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant. L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra. Però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen.
2: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé. Per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
1: Inscripcions que ja són obertes. No vull remarcar també, no vull oblidar tampoc, que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups i després ja, si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances, gairebé, Clàudia.
2: Sí, tanquem per vacances. Sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre, després de la Festa Major.
1: Mm-hmm. Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a Port Aventura, Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'ha d'agafar forces, perquè el setembre ve la Festa Major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Altarfesta. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
2: Sí, totalment.
1: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
2: Sí, correcte.
1: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o al formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions, el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia. Quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
2: A tu, merci.

avui dimecres també volem parlar d'educació. Els projectes escolars que fomenten la cultura ajuden els i les alumnes a treballar i també potenciar la seva creativitat. Per aquest motiu, algunes escoles de Tordera treballen en un projecte que ho engloba tot. En coneixem més detalls amb l'Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias. Endavant, Marc.

0: Exacte, Gemma. Parlem del projecte Educació i Cultura, una iniciativa impulsada pel Centre de Formació Artística del Teatre Claver en col·laboració amb diverses escoles de Tordera i que es du a terme des de ja fa 4 cursos. Com bé deies, en sabrem tots els detalls d'aquesta activitat amb el director de l'Escola Ignasi Iglesias, Alberto Rojo. Molt bon dia, Alberto, i gràcies per atendre'ns.
1: Bones, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Bé, primer de tot, parlar d'aquest projecte, Educació i Cultura, que ja dèiem que és la quarta edició, en què consisteix i quin valor aporta a les escoles, en aquest cas, a la vostra?
1: Molt bé, el projecte d'Educació i Cultura és un projecte que doncs, parteix, del, com bé has comentat, del Centre de Formació Artística, ara a l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera, i en el qual les professionals, en aquest cas de l'Escola de les Arts, doncs es desplacen al centre i van fent un treball amb tot l'alumnat de primària, de primer a sisè, durant tot el curs. Comencem més o menys el mes d'octubre, a començaments d'octubre, i és un treball que es fa doncs fins al mes d'abril, en el qual conclou amb una mostra d'aquest projecte que es fa al mateix Teatre Claver, a l'escenari del teatre, a la sala gran del Teatre Claver, doncs on els alumnes poden fan aquesta mostra de tot el treball realitzat durant el curs. És un treball centrat en l'expressió corporal i l'expressió artística tan important que es pugui fer des de les escoles i, per tant, ho valorem moltíssim, aquest treball que, com bé has comentat, també portem ja 4 cursos fent-ho.
0: La setmana passada, justament, a la teva escola, l'Ignasi Iglesias, ja va fer la mostra artística des de primer de primària fins a sisè i la pregunta és clara, com va anar per als alumnes?
1: Doncs va anar molt bé perquè, a més, ja es comença a notar, sobretot en els grups que porten aquests 4 cursos fent el projecte, doncs l'evolució. És una gran oportunitat per tot el nostre alumnat perquè els veus, expressant-se corporalment i de manera artística, doncs damunt d'un escenari, descalçats, vull dir, sense mitjons, tocant directament el terra amb els peus i poder, vull dir, amb l'oportunitat que fan de comunicar tot allò que s'ha treballat. No? S'ha dedicat al projecte, es centra cada any en un centre d'interès, una temàtica, que s'acorda a inici de curs amb les professionals del Teatre Claver i s'acorda també amb les tutores i tutors dels grups, perquè
0: cada curs en fa un de diferent, de temàtica?
1: Sí, sí, la temàtica és general, que passa que després cada curs doncs llavors plasma de manera diferent un aspecte d'aquesta temàtica. Per exemple, aquest any doncs el projecte girava entorn a escriptores i escriptors i sobretot a històries molt conegudes, com ara doncs, hem pogut veure doncs, com posaven en escena doncs, Frankenstein, el Magic Dot, el Petit Príncep, la Història Interminable, els músics de Bremen, veure l'escenari, doncs això, traslladar una mica, que precisament així es deia, de la pell al relat, una mica doncs, aquestes històries amb aquesta posada en escena dels alumnes. Llavors allà comunicaven i expressaven a partir d'aquestes històries. Altres anys ha girat entorn d'altres temes, com ara les emocions, recordo el primer any, i altres temàtiques que han fet possible que hi hagi aquest lligam comú de treball, però que en cada curs es concreti en aquest cas en alguna història ja concreta per cada grup, que com dic, s'acorda doncs, amb les professionals del Teatre Claver a inici de curs i juntament també amb les mestres que acompanyen als alumnes. Clar, no és un projecte que sigui un bolet que vinguin les professionals i que no es treballi des del centre, sinó que el treball de les tutores i tutors, principalment, no?, dels mestres referents del grup, és important també perquè hi participen a les sessions, perquè segueixen les sessions i perquè també és una manera de poder continuar a l'aula un treball que no es queda només en la sessió específica del projecte.
0: Clar, a més, aquest projecte, tu comentes, les professionals venen a les escoles, es treballa d'octubre a abril, no en aquest cas, a finals d'abril.
1: Sí, aproximadament.
0: Mostra, i sobretot, venen cada setmana, venen cada 15 dies, un cop al mes, per treballar-ho amb els alumnes de cada curs?
1: Seria una sessió quinzenal, que al principi de curs doncs arrenca amb jocs, exercicis, dinàmiques, per anar treballant continguts, no?, que poden aportar la dansa i l'expressió corporal. I després ja, quan ja anem lligant i ja tenim lligat la temàtica de l'any, doncs ja es comença a treballar amb el tema. Llavors serien sessions quinzenals aproximadament. És cert que després també es va adequant al calendari, perquè una cosa que ha anat evolucionant, per exemple, és que el primer any cada grup classe... Nosaltres som escola de dues línies, a primària, per tant, cada grup classe feia la seva mostra. Però això ha anat evolucionant a que ara, en un mateix nivell, els grups, hi ha una part que fan un grup, després s'incorpora l'altre grup i fan una part conjunta, i després es queda al grup que no havia fet la primera part, diguem, sols, no? Llavors, és una manera d'anar evolucionant. Una altra cosa que s'ha introduït aquest any, nova, perquè és això, el projecte va evolucionant, el fet de poder fer que no sigui una cosa d'un curs concret, sinó que portem aquesta dinàmica ja de quatre cursos, doncs es van incorporant elements com ara, que fins ara, doncs, el primer any, per exemple, no hi havia narració, no? Llavors, tu, com a espectador, veies una mostra en la qual potser hi havia alguna cosa que te podia escapar, no?, com a espectador d'exactament què és el que volien transmetre. El segon any vam introduir unes gravacions dels propis alumnes que gravàvem aquí a l'escola prèviament, i llavors el dia de la mostra sonaven aquestes gravacions, que a vegades eren només introductòries. I això ha anat evolucionant, que aquest any a les mostres hi ha hagut narradors en directe. Narradors que són alumnes de sisè, hem aprofitat el grup d'animació que tenim a l'escola, que cada any doncs passa unes proves de selecció que fem per veure quins són els alumnes que es presenten amb moltes... Fem aquest petit càsting, no?
0: Sí, que tenen bones aptituds en l'expressió oral.
1: Sí, exacte. I llavors és una cosa voluntària a nivell de després animar les festes... fer representacions de les celebracions que fem a escola, i aquest any s'ha aprofitat el grup d'animació, que han estat els 8 membres que han anat acompanyant aquestes posades en escena, aquestes mostres, amb narració en directe al Teatre Claver. Llavors, clar, també era un afegit molt interessant, perquè veies... doncs la mostra és això, veure alumnes expressant corporalment, i les paraules... doncs les posaven, diguem, aquests alumnes que anaven ajudant a explicar una mica, no amb moltes intervencions, sinó amb unes intervencions també breus, però anaven explicant una mica, s'anaven entenent una mica què passava damunt de l'escenari, no?
0: D'altra banda, hem parlat d'aquests nens que es feien unes proves de selecció, més aptituds, però també dins d'aquest projecte hi ha cert alumnat amb més dificultats. Això és una cosa que se sap i que hi és a totes les escoles. Com s'inclou aquest treball dins del projecte amb aquests alumnes que els hi pot costar més, ja sigui igualment expressió artística, que ja no és ni parlar?
1: Clar. Matisar una cosa, que aquestes proves que parlàvem eren només dels presentadors, dels narradors, vull dir, no té res a veure, perquè tot l'alumnat participa al projecte. Per tant, sí que és cert que davant la diversitat que tenim també hem comprovat una cosa, i ara que em preguntes això, doncs com treballem la diversitat? Doncs precisament és una de les activitats que, a la mesura de sempre i en adaptant, és una de les activitats més inclusives que estem fent a l'escola, perquè a l'escenari tu pots veure perfectament alumnat que, tot i que tingui unes dificultats, que tingui unes necessitats específiques, en el moment d'expressar està, per exemple, molt acompanyat pels seus companys i companyes. Llavors, tu veus a l'escenari aquesta complicitat i aquest treball en equip. Llavors, sobretot, es basa en, també, com és un treball en equip, en els alumnes que tenen més dificultats, són els propis alumnes que van guiant si en algun moment doncs, no ha seguit doncs, el que s'havia treballat o el que s'havia estipulat, i van ajudant. I llavors crec que és un dels aspectes que és un dels aspectes enriquidors del projecte, perquè realment damunt de l'escenari pots veure a tot l'alumnat expressant-se, cadascú com pot, no? I si algú té algunes limitacions, doncs és també compensat amb l'ajuda i amb l'actuació dels altres companys i companyes, no? Per tant, ja et dic, en aquest sentit és una de les activitats que es mostra més la inclusió. Això no vol dir que hi hagi alumnes que els hi costi molt més o això que quedin més limitats, però en general alumnat que en un dia a dia a vegades trobes la dificultat per poder fer realment una activitat del tot inclusiva, en aquest projecte crec que es compleix amb escreix.
0: Doncs fantàstic. Esperem que aquest projecte d'educació i cultura continuï millorant i servint a tots els alumnes de la vostra escola i de la resta d'escoles de Tordera, i per tant a seguir-ho gaudint també des de dins, perquè el món docent també veure reflectida la millora dels alumnes en qualsevol àmbit és molt gratificant. Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que acabi d'anar molt bé aquest final de curs apassionant.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, doncs seguim a l'Ona Maresma i ara el que farem és recordar la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, companys, recordeu-nos què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma. Per aquí tenim a la Melina, en Jordi, algú que ens pugui recordar la pregunta? Doncs bé, us la recordo jo mateixa. La pregunta era si creieu que la Vespa podria arribar a complir 100 anys. Avui hem conegut que la Vespa, la moto, ha complert doncs, 80 anys i, per tant, doncs, no sabem si en farà 20 anys més. Companys, aquí tenim per aquí.
3: Hola, què tal?
2: Hola, què tal, Sergi Ferrer? Què tal? La Vespa...
3: No sóc un gran fan de la Vespa, però mira, fa poc he estat a Roma, cosa que és una ciutat on se'n poden veure unes quantes, eh? I si es va a Trastevere, que és un barri preciós de Roma, se'n veuen moltes. Jo que ens agrada molt fer fotos, buscar el Pinterest, fotos on te surt la moto i de fons doncs, una estructura de Roma, per exemple, que en té moltes, doncs si aneu a Roma, o perquè ho dic Roma perquè per aquí no en veig masses, però si aneu a Roma i teniu l'oportunitat de veure una Vespa... Pugeu-vos-hi, un moment.
2: N'hi ha moltes, no?
3: Moltíssimes.
2: I tu creus que complirà 100 anys la Vespa o no?
3: Possiblement. Bueno, tenim altres vehicles... Bueno, l'Escarbat, famós, clar, no? El Volkswagen Escarbat, que també porta... De fet, va ser el primer, diria. Volkswagen que es va fabricar, no sé quants anys porta, clar, però també no sé si en porta més de 100.
2: Molt bé.
3: En porta molts.
2: Doncs, Sergi, gràcies. Aquesta és la pregunta del dia, que podeu respondre a les nostres xarxes. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Encarem la recta final de l'Ona Maresme d'avui amb un nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta novetats molt interessants. Avui ens parla de Rashomon i altres contes, El crisantemo i la espalda i El libro de las hojas caídas, tres lectures de la cultura japonesa. Sergi.
2: Bé, doncs un altre episodi per parlar de llibres i, com sempre, tinc aquí davant la Mar. Konnichiwa, Mar.
1: Konnichiwa, Sergi.
2: La gent s'estarà preguntant per què konnichiwa, per què en japonès? Doncs perquè avui portes tres llibres molt interessants sobre una cultura molt interessant.
1: Sí, i molt diferent a la nostra.
2: I molt diferent. Sí, sí. Vinga, quins llibres ens portes avui?
1: Bé, em fa molta il·lusió portar Rashomon i altres contes d'un superautor japonès. N'hi ha diversos, autors japonesos importants que nosaltres coneguem aquí, a part dels seus d'allà, que és el Ryunosuke Akutagawa.
2: Avui els noms, Mar.
1: És com parlar d'autors bascos, sí. També és igual. Bueno, que és Rashomon, no?
2: Rashomon.
1: És també el títol d'una pel·lícula molt de l'Akira Kurosawa, si
2: correcte.
1: No estic equivocada,
2: sí.
1: I que també va ser, en el seu moment, va ser com molt impactant, no? Vull dir, de...
2: Kurosawa és impactant.
1: Sí, amb això. I jo que pensava que Rashomon era com una supernovel·la, una cosa tremenda, i és un conte. És un conte que jo, per cert, ho vam estudiar antropologia, també, no? Vull dir, aquesta relativitat de la mirada, no? Com des de diverses perspectives, veient un sol fet, s'arriben a diferents conclusions.
2: I tant.
1: I a mi em va crear molt l'atenció. I són diferents contes agrupats en aquesta edició de l'editorial Edicions de 1984, que ha rebut un premi de traducció.
2: Ah, molt bé.
1: No? Que tampoc ha de ser fàcil traduir el japonès, el català.
2: Ja ens ha costat dir el nom.
1: Que sí? Imagina't els conceptes.
2: Imagina't.
1: Ja.
2: Sí, sí.
1: I és un recull. La veritat és que no és un volum especialment gran, però és que aquí n'hi ha 15 contes. Vull dir que no està malament. Escrits a principis de segle, a 20, i bueno, hi ha diferents temes, no? Sempre és el tema de... No sé com explicar-ho, com encaixar o com podem encaixar-nos nosaltres en la realitat, no?
2: D'ells
1: i d'ells mateixos, perquè ell està parlant de la societat japonesa. Mm. I estan situats en diferents èpoques, també, no? Hi ha el típic conte japonès de l'època dels samurais.
2: Que després hi entrarem, amb els samurais.
1: Sí. Hi ha també històries actuals en el seu moment, no? Que tots són abans de la Segona Guerra Mundial, que per ells, a la seva societat, això va ser un trencament molt important, també, a nivell... Bueno, a tots nivells, no? I em sembla que és un llibre molt interessant d'un autor japonès parlant d'ells mateixos. I molt ben traduït al català i que val la pena donar-hi importància.
2: Parlar de contes, seria com el Sergi Pàmies japonès, no?
1: És diferent.
2: I veig que a la portada
1: diferent.
2: Hi ha una geisha, potser?
1: Sí.
2: És una geisha, no?
1: Sí.
2: Que ja amb la portada és totalment...
1: Preciós, eh? Sí, o sigui, tenen un tema amb l'estètica que connecta amb molts aspectes emocionals.
2: Clar, a Japó, en general, l'estètica és important a l'hora de fer obres com aquestes.
1: Sí, i tant.
2: La portada és molt important. De fet, la portada que veig aquí és semblant a l'altre llibre que tenim, no? Que és una altra geisha d'una altra manera, no? És com més artística,
1: sí.
2: Més...
1: Bueno, sí, és una geisha, perquè porta
2: sí,
1: aquí
2: és veritat,
1: també
2: és veritat,
1: una espasa.
2: No ho havia vist.
1: Val, el segon llibre que vull parlar, també relacionat amb el món japonès, molt japonès, és un llibre de Ruth Benedict, que es diu El crisantemo i la espada, patrones de la cultura japonesa. Aquest llibre surt d'una petició que fa el govern nord-americà, en aquesta senyora, que és antropòloga, just després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi han destinats moltíssims soldats nord-americans en allà, en un país totalment destruït per la guerra.
2: 45, sí.
1: Amb una societat totalment diferent de la d'on ells provenen, i que hi ha molt pocs ponts de comunicació.
2: Parlem de que Japó ha passat dos bombes atòmiques.
1: Ha passat dos bombes.
2: Que, a part de tots els altres, totes les altres destrosses, doncs ho ha passat malament.
1: Sí, molt malament, no? I ells també molt encaparrats, no? Amb la seva visió, no? Vull dir que tampoc no era un punt de diàleg ni de...
2: Correcte.
1: I llavors doncs, li van demanar, doncs, això, no? Que fes una obra per donar a la gent que estava vivint allà per poder entendre entendre en quin món ells estaven vivint ara. I sempre m'ha semblat molt interessant perquè també la cultura japonesa, suposo que com totes, però ens imaginem moltes coses, hem vist moltes pel·lícules i ens imaginem que ho entenem, però la veritat és correcte, que no en tenim ni idea, i que fins que no estàs en allà, no?, i els veus i pots, saps allò, saber si t'agrada o no, sí, si encaixes o no, si estàs d'acord o no. No, per moltes pel·lis que hagis vist abans.
2: Sí, però és el que parlàvem, no? Al veure les pel·lis de Kurosawa, al llegir aquests llibres, al veure pel·lícules que hi fan referència, videojocs, obres d'art en general, per molt que... Bueno, és el que comentàvem, de que està molt romantitzat, no?
1: Almenys molt.
2: Per nosaltres, no? Després hi entrarem més amb l'últim llibre, de fet.
1: Sí.
2: I que... per ells, bueno, s'està occidentalitzant molt el Japó.
1: I mira que
2: posen
1: resistència, també,
2: intenten,
1: aquesta...
2: Sí.
1: De no perdre la seva identitat. És complicat. És complicat, però també són aquest llibre, per exemple, el del Crisantemo i l'Espada, que fa referència a això, no?, aquest contrast, no?, entre una delicadesa extrema i una perfecció increïble, a carregar-se qui faci falta de la manera que faci falta, també.
2: Correcte.
1: No? I com això es pot conviure amb aquesta cultura. I em sembla que és un llibre interessant com de transició, no?, per entrar en la cultura japonesa. Molt fet a mi d'occidental, cosa que això s'agraeix bastant.
2: Parlem de Nord-Amèrica, però s'adaptaria a nosaltres, també,
1: sí,
2: no?, a Europa en general.
1: Sí, al món occidental, clar, en general.
2: Fins
1: sí.
2: i tot, bueno, a tot que no sigui oriental, Àsia, o sigui, perquè Xina també, doncs, no seria com Japó, però sí que també tenen el seu. Comparteixen moltes... Sí, bueno,
1: sí,
2: aquells països del voltant. Sí, sí,
1: sí, tot el tema de la col·lectivitat, no?, o de l'individualisme, no?, vull dir que... són moltes coses que...
2: Del zen, no?, de...
1: Clar, que això és el buit total, i en canvi nosaltres anem... A...
2: De tot l'espiritual, de... Sí,
1: clar,
2: sí, sí, sí.
1: És un altre punt de partida.
2: Doncs dos llibres... Bueno, i ara ve
1: el
2: llibre, que per mi la portada és meravellosa.
1: Sí, és una edició molt bonica, la veritat, sí. Sí, sí. El llibre de les hojas caídas forma part, doncs, d'una saga, i és un autor d'origen japonès, però en si és nord-americà, nascut als Estats Units.
2: Carai.
1: Sí. No, és com una evolució, no?,
2: sí,
1: del Japó,
2: sí, sí. Guió,
1: Japó total, del llibre de transició per poder-los entendre
2: a
1: aquesta
2: perfecta
1: simbiosi total, no?, perquè és de honor, sacrifici, venganza, no?
2: Que és la gent que hagi escoltat això ara mateix que acabes de dir, suposa que ja s'imaginaran d'on ve això, no?
1: Sí. Sí,
2: del
1: Bushido, de perdre-ho tot i recuperar-lo tot, de començar de zero, que ningú no creu en tu, algú sí que creu en tu,
2: sí,
1: afortunadament.
2: Exacte.
1: Per tothom. I és un llibre d'aventures, trepidant, i que s'ho passen fatal, però estan allà donant-ho tot, i la veritat és que està ambientat en el Japó samurai, en el Japó feudal, i que aquí tens tots els elements per passar-t'ho superbé, però des del teu punt de vista més occidental.
2: Correcte.
1: No? Vull dir que és... Sí, m'agrada haver fet aquestes recomanacions.
2: Ho hem comentat, de fet, jo sóc gran fan dels samurais, acabo de jugar un videojoc que es diu Ghost of Tsushima, que és de samurais, m'avui tatuar un samurai, o sigui que sóc molt fan d'aquesta temàtica,
1: sí.
2: Però sí que jo crec que el samurai està també, al igual que hem parlat, de molt romantitzat, se'l veu d'una altra forma, no? És una figura que se la respecta massa per lo que era.
1: Sí, per lo que era. I a saber si ens l'haguéssim trobat un dia pel camí, a veure si ens hagués fet molta gràcia trobar-ne un. Estàs allà tranquil·lament.
2: Recordem que samurai, de fet, la paraula samurai ve de saburau, que en japonès significa servir. El samurai, al final, no deixava de ser una persona que servia a un home feudal, que
1: sí,
2: el pagava,
1: sí,
2: doncs, per fer qualsevol cosa, no? Llavors, no és que fossin...
1: sí, uns àngels de la guarda,
2: exacte,
1: no?
2: Sí, sí.
1: O que...
2: Exacte,
1: que llavors tinguessin convenciments,
2: sí,
1: polítics, socials...
2: Que llavors hi ha el tema del Bushido que hem comentat, de l'honor, no?
1: Oh, sí.
2: De tenir l'honor de morir amb honor, no?
1: Sí, sí.
2: I el harakiri, si no es respecta aquest
1: sí,
2: honor,
1: sí,
2: no?
1: Bueno, tenim aquest autor, no?, Yuko Mishima, no?, que ell ho va fer... Em sembla que és dels últims, ja, que es va practicar, no?, el seppuku.
2: Sí. Sí.
1: Sembla que ja... Sí, és una altra cultura, que nosaltres agafem el que més ens crida l'atenció...
2: Des de fora.
1: Però des de fora, però que realment és molt rica i que jo a vegades m'hi sento que estic com molt lluny. M'agrada molt, m'interessa molt, la trobo genial, però m'hi sento... Me sento lluny, és que estan lluny, no? És una altra manera de pensar i d'entendre el món.
2: De fet, t'ho volia preguntar, mira, que ara ens queden just 2 minutets de xerrada. Personalment, t'agradaria anar a Japó i conèixer la cultura?
1: Conèixer-la. Sí. Simplement, això sí.
2: Anar-hi i veure
1: sí,
2: si encaixa.
1: Tot el que és no? Aprenentatge i sí, sí, sí, sí. Però també soc conscient que estem lluny.
2: I que no és fàcil, perquè ells s'ha de tenir molt de respecte per moltes coses quan es va allà, o sigui, no tot és viable del que es fa aquí a lo que es fa allà. És a dir, jo, els meus avis hi van anar fa poc, no hi ha papereres al carrer, per exemple, no hi ha res de papereres,
1: clar.
2: Llavors...
1: T'has de fer molt de càrrec, no?
2: Exacte, no? Els carrers nets, no? És a dir, hi ha molt de respecte en aquest sentit, a part d'en altres, no? Si vas als temples ja és una altra història, eh? Que llavors, per això t'ho preguntava, perquè si estan aquí, a l'Occident, una persona de l'Occident encaixaria allà fàcilment?
1: Jo crec
2: o
1: que...
2: no? Però depèn de cada persona.
1: Depèn
2: per
1: de
2: això
1: cada
2: volia
1: persona.
2: Tu, com et veus,
1: però si no, jo em sembla que al final em sentiria com si estigués en una presó.
2: Però jo et veig una persona molt espiritual, Mar. Jo
1: però
2: crec
1: són
2: que...
1: coses diferents.
2: Bueno, però...
1: Però igual, sí, intento ser espiritual per compensar la meva banda medieval horrible, però... però sí, no sé, s'ha de provar. Hem d'aconseguir anar-hi un dia, Sergi.
2: Són calés, eh?
1: Ja m'ho imagino.
2: Hem de fer calaix.
1: Són moltes hores de feina.
2: Hem de fer calaix perquè són calés. I no és fàcil fer un viatge d'aquestes... són 12 hores, Déu entenc, d'avió. I no tothom aguantaria, no? aquestes 12 hores d'avió.
1: Jo necessitaria alguna cosa d'ajuda.
2: Seria molt difícil. Per acabar, el que et pregunto sempre, aquests llibres, per tu... doncs com els valores i a qui els hi recomanes, suposo que a tothom que li agradi aquesta...
1: A tothom que li agradi aquesta cultura, perquè a sobre és el que hem dit, no? Són com 3 nivells diferents totalment adaptats, no? Contes japonesos per a lectors japonesos, no? D'un autor molt reconegut i molt important en el seu món. El llibre per poder entendre què estàs veient, perquè a vegades ens quedem sempre amb el tòpic i no aprofundim com és que ells han arribat a fer el que fan, no? Aquesta estètica, aquesta contemplació... I està molt bé entendre el que veus i on estàs, i l'aventura per l'aventura en un moment, no?, d'un Japó feudal on els bons són guais, els dolents són molt dolents,
2: sí.
1: I amb moltes dificultats pel davant, i que t'ho passes molt bé. I són com 3 nivells que trobo que són bonics per transitar.
2: Són un pèl diferents, però que encaixen molt bé sobre el tema que estem parlant.
1: Del Japó, sí. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs, Mar, gràcies per portar-nos avui una cultura japonesa. A veure si en un futur parlem de més cultures, perquè segur que hi ha llibres que parlen de moltes altres cultures, com per exemple la Índia, que,
1: ostres,
2: que també és una
1: cultura
2: molt gran.
1: Ostres, però és que no ens l'acabarem mai,
2: no ens l'acabarem,
1: la Índia.
2: Però bueno, això és lo maco, no? Anar parlant de coses diferents cada vegada. Mar, moltes gràcies.
1: Vale, adéu.

0: I avui acabem el programa anant a Malgrat de Mar a parlar amb en Jofre Serret, portaveu de Malgrat Ens Mou, per tractar la situació del Pla de Grau, on està en joc el futur del sector agrícola del municipi.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat Ens Mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat Ens Mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat Ens Mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple hi vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat Ens Mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació d'aquell acord de ple, que ara sí, sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant, en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat Ens Mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant, que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Mm-hmm. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar amb un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sol en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això, doncs, a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
2: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat, es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració i, per tant, entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha de manifestar públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que 2 grups del plenari van votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència. I, per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi eren un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió, en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos, també.
2: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs, els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos, també, per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres, a molt tardar, ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no Malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també, que quedi molt clar que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment. Sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè, a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que, no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs, que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven 3 grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari. I, per tant, parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra, si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: Mm-hmm. És optimista? Creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
2: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat del mea culpa. Bé, nosaltres, evidentment, no podem assumir una culpa que no tenim, i, per tant, el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que Malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la Conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
1: Què passa amb els càmpings?
2: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings i, per tant, poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
1: N'anirem.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
2: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
1: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
3: Demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia atrás les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
1: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Permianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
4: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
1: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix.

0: existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de Cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
1: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
2: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
0: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
6: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
7: Un dietista de torracollons, no?
6: Val, molt bé. Sí, una mica, sí, dit
5: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
6: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
6: És veritat.
5: I Dani?
7: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona
6: Dani,
5: idea,
6: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
4: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
0: Un, dos, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 11 i 6 minuts del matí, ara mateix en directe a Premià Mèdia. Benvinguts i benvingudes a l'espai de les escoles, aquest espai radiofònic que dediquem cada dia per conèixer l'opinió i com s'ho passen els alumnes de les diferents escoles de Premià de Mar. Avui han vingut a la ràdio alumnes de l'escola Mar Nova i de l'escola Sant Cristòfol. I de què parlarem, us estareu preguntant? Doncs avui parlem de la jornada esportiva municipal que fan els alumnes de quart de primària. De l'escola Mar Nova avui han vingut en Jan. Benvingut a la ràdio, Jan, com estàs?
1: Bé.
0: Molt bon dia. No has vingut mai aquí a la ràdio. T'ho imaginaves així, això, aquest estudi ple de micròfons amb altres companys? Com t'ho imaginaves al teu cap?
1: Com més companys amb micròfons.
0: Sí? O sigui, així, tal qual?
1: Sí, sí.
0: Tu ho havies imaginat tal qual està?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs molt bé, fantàstic. Benvingut a la ràdio, Jan, com dèiem. De seguida parlem avui d'aquesta jornada esportiva municipal, que com la definiries tu? Com expliquem aquesta jornada? Què hi passa en aquesta jornada municipal?
1: Pues que...
0: On aneu, per començar? A quin lloc es fa?
1: Anem a on s'entrena el futbol.
0: Al camp de futbol?
1: Al camp de futbol.
0: Vale, i què hi fa? Què hi fa? Què hi feu? O què hi vau fer?
1: Em vam fer un diferents esports que no juguen molt, com el colbol, el flag futbol.
0: Flag futbol?
1: Existeix.
0: Què és això?
1: És com el rugby, solament que l'únic que canvia és que pots estirar-li, tens dos cintes que quan li estiris preses la pilota a l'equip contrari.
0: No sé si ho he entès, però bueno, li preguntaré a la Laia, que també ha vingut a la ràdio.
1: Què tal,
0: què tal, Laia, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé.
0: Com t'imaginaves tu quan et van dir a l'escola: mira, Laia, què et sembla si vas a la ràdio a explicar aquest dia de la jornada esportiva?
2: Bueno, em va tocar sorts, però...
0: Et va tocar sorts? I en aquest cas era sort o mala sort? Què et va tocar? Em va tocar sort? Bona sort.
2: Però m'ho imaginava més gran.
0: Més gran?
2: Sí.
0: T'imaginaves una espècie de superfície enorme?
2: Sí.
0: Però està bé, no?
2: Sí.
0: Està bé, estem a gust aquí fent ràdio en directe, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Escolta, què és això del flag ball que ens explicava el Jan?
2: A veure, no sé explicar-ho bé, però... O sigui, és com... el que ha dit, com un rugby, l'únic és que és amb cintes i, pues, no... O sigui, només és amb cintes i no pots fer placatges ni res així.
0: I tu volies fer placatges?
2: Bueno, no sé. Però el Jan segur que sí.
0: En Jan segur. Sí. Va, seguim presentant a més alumnes que participen avui d'aquest espai de les escoles, de l'escola Sant Cristòfol. Tenim la Sara. Hola, Sara.
3: Hola.
0: Què tal?
3: Bé.
0: També és el primer dia que vens a la ràdio, no?
3: Sí.
0: I què tal? Bé, això?
3: Sí.
0: T'agrada tu xerrar? Ja tens pinta que t'agradi xerrar, comunicar, explicar-te, liderar la classe, no?
3: Sí, sí.
0: Com et definiries tu?
3: Jo, a mi em diuen cotorra.
0: Cotorra. Per tant, has vingut perfecte a la ràdio, no? També em van triar, van dir, a la ràdio hi ha d'anar la Sara, que parla molt, no?
3: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. T'agradaria dedicar-te a xerrar, de gran?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Què t'agradaria fer?
3: Ho dic tot.
0: El que vulguis.
3: Vale. A mi m'agradaria estudiar drets, ser abogada, i de mentre que estudio drets, treballar de farmacèutica.
0: Però si no ets farmacèutica, no pots treballar de farmacèutica, no?
3: A veure, o sigui, farmàcia.
0: Ah, vale, treballar a la farmàcia...
3: Sí, treballar
0: vale,
3: a la farmàcia.
0: Clar, no pots fer fórmules químiques ni res, perquè has d'estudiar farmàcia.
3: No, per això, sí.
0: Molt bé, ja hem conegut a la Sara. Anem a conèixer també a la Hanna. Benvinguda a la ràdio. Hola, Hanna.
4: Hola.
0: Aquí hi ha un tema, que és que li has de parlar al micròfon. Si no li parles al micròfon, no et sentim. Què tal, Hanna, com estàs?
4: Bé.
0: Bé? Tu tampoc havies vingut mai a la ràdio, no? És el primer dia.
4: Sí.
0: Uh-huh, molt bé. I com va anar la teva tria? Com van decidir que vinguessis tu aquí a parlar?
4: Bueno, és que el Roger i la Marta, que són els nostres professors, van dir, pues vindran a l'Arcel, la Sara i la Hanna.
0: Ala, directe, els tres, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I de la jornada esportiva municipal, com la definiries tu? Com l'explicaries? Com va anar? Què és el que més et va agradar?
4: Tot.
0: Tot? Però tot què és tot? El Jan ens ha explicat un esport que no coneixíem. Què ens expliques tu?
4: Pues el que més em va agradar és el dels sacs.
0: El dels sacs. Què havíeu de fer?
4: Pues ens posàvem bastanta gent en un sac i teníem que saltar tots junts.
0: Tots alhora?
4: Sí.
0: Per avançar, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Divertit?
4: Sí.
0: Vau caure?
4: Sí.
0: Home, clar, és difícil coordinar-se, no? No sé quants éreu, A dins del sac, però...
4: Jo només anava amb la... amb una persona, que és la Dúnia, i quasi que vam fer més recorreguts que l'altra gent.
0: Molt. Gairebé guanyeu?
4: Sí.
0: Molt bé. Va, que em falta per presentar a l'Arsen. Hola, Arsen, com estàs?
5: Hola, estic bé.
0: Benvingut a la ràdio, que també és el teu primer dia. Avui t'estrenes, no?
5: Sí.
0: Hi ha hagut altres companys que hagin vingut a la ràdio abans?
5: Sí.
0: I què us diuen? També us animen? Us diuen tranquils, que això va bé? Us llencen preguntes, però ja està.
5: No, diuen que... O sigui, no és que al principi tens nervis, però després ja se te'n van.
0: Ja se't passen, no?
5: Sí.
0: Perquè tampoc estem malament aquí, no? Només estem xerrant, no? De la jornada esportiva municipal, Arsen, què destacaries tu? Què és el que més et va agradar?
5: El corbol.
0: Corbol. Expliqueu-nos el corbol. Com es juga, el corbol?
5: És com... O sigui... hi ha una pilota i la tens que tirar a la torre de l'equip contrari i no pots tocar la pilota dues vegades. Només li pots tocar una vegada i sempre tirant per a dalt. No pots tirar així cap a baix. Ho tires cap a dalt, cap a dalt, i no la pots tocar dues vegades. Té que, o sigui, tu la toques, la toca un del teu equip o de l'altre, i tu ja la pots tornar a tocar, si no, no pots. I de la cintura cap a baix no pots tocar a la pilota.
0: Ho ha explicat bé?
4: Bueno, més o menys.
0: És que té pinta de ser complicat, el corbol, així explicat, no? Però en tot cas té pinta també de ser molt divertit, no?
4: Sí,
1: és molt divertit,
4: però és que...
0: D'un en un, anem parlant d'un en un, aixequeu la mà, que jo us veig, jo us vaig donar entorn, i si no, no ens tornem bojos ni nosaltres, ni els oients que també ens escolten. A veure, Jan, què afegiries tu d'aquest corbol?
1: És com... En realitat, per mi, és que... Jo amb l'escola Mar Nova practicàvem, però no fèiem que una torre la tenia d'agafar, sinó que era en porteries com un partit.
0: Uh-huh.
1: I solament la podien tocar una vegada, també.
0: El que deia l'Arsen, molt bé. Laia?
2: És que a mi no m'agrada tant, perquè, o sigui, educació física al col·le ho vam fer diferent, i m'agrada més d'aquella manera, perquè teníem que marcar, en canvi de jornada esportiva, com que la tenia que agafar el porter. O sigui, d'una punta a l'altra tenia que agafar la pilota al porter i llavors ja era un punt. I m'agrada més com ho vam fer educació física, que la teníem que marcar.
0: La Sara diu que sí.
2: Eh?
0: Has dit que sí, mentre parlava la Laia. Sí, estàs d'acord, eh? Ho ha explicat bé la Laia.
3: Sí, però, o sigui, jo estic d'acord en que a la porteria teníem que agafar els porters. Jo vull dir que el corbol em va agradar molt, més que res perquè va ser molt divertit i...
0: Va ser molt divertit.
3: Sí.
0: Molt bé. Què més hi havia? A veure, hem parlat d'aquell... Com es deia? El primer que has explicat, Jan?
2: Flag football.
0: Hem parlat de sacs. Què més hi havia, Laia?
2: Atrapa la bandera, per exemple.
0: Uh-huh.
2: Però, o sigui, no era una bandera, era una pilota. I es consistia en que hi havia dos equips i hi havia com dos bases. I tu tenies que... Hi havia dos pilotes a cada base. Tu tenies que anar contra la base de que no era el teu equip i tenies que agafar la pilota i anar corrents amb la pilota a la mà fins a arribar a l'altra base, fins a arribar a la teva.
0: I que no t'atrapessin,
2: sí.
0: No? Molt bé. Més jocs?
1: Sí.
0: Hanna?
1: El de la punteria, que és com els bolos, però més a prop, que eren tipus unes barres però girades... No sé com dir-ho. I eren... Pues tu tenies que tirar la pilota i les tenies que tirar. I tenies que tirar les...
0: M'he perdut, jo. Jana, m'he perdut.
1: Sí,
0: a veure, qui més ens pot ajudar a explicar aquestes... espècie de bitlles, no? Una espècie de bitlles?
2: Sí.
0: Com de bolos?
1: No sé.
0: Sí?
2: Sí. Sí.
0: Sara?
3: Vale. És tipus... N'hi havia una pilota...
0: Sí.
3: Amb un cor, o sigui, un cor amb una pilota a sobre, de futbol, normal, i tenies que amb la mà agafar-la i com els bolos, tirar-ho com els bolos. I hi havia com unes coses, unes estàtues de plàstic que tenies que tombar, o sigui, tocar o alguna cosa així. I després de tocar-ho, quan ja toques totes i ja s'entreuen totes, doncs allà ja ganes la partida.
0: Més o menys, o sigui, com ho havia explicat la Hanna. Sí, sí.
3: Hi ha un camp aquí i dos camps aquí, i si tu toques més, pues guanyes tu, i si l'equip contrari toca més, pues guanya l'equip contrari.
0: Arsène, més jocs. Què més hi havia?
5: També vam fer al final vam fer una jaca o alguna cosa així.
0: Que és un ball.
5: Ai, sí.
0: Una jaca és un ball d'aquells motivadors,
5: sí.
0: No?
5: Sí.
0: Que ho fan els jugadors de rugby, futbol, sí, americà. I com feia la jaca?
5: Els nens de l'institut ens van dir, copieu això,
0: Ens
5: van dir, copieu-nos...
0: I també tenia moviment?
5: Sí.
0: També tenia, sí, una espècie de ball?
5: Sí.
0: Tots vau fer aquesta jaca?
1: Sí, sí, tothom.
4: Era...
3: Algo així,
4: era pica't el colze i...
3: Algo així, feies, giraves i feies pum, pum, pum, pum.
0: Pum, pum, pum, pum.
3: És que així no anem a l'arbitre. Com un goril·la.
0: Vale, vale. Sí, sí. Fantàstic. Haka també, veig que us va agradar. Quina és l'activitat que més us va agradar? Esteu tots molt participatius avui, estic molt content, eh? A veure, Jan, digues, què et va agradar més?
1: Les que em van agradar més va ser el flag futbol i el colbol.
0: Per què et va agradar?
1: El colbol, perquè tens de passar-la amb la pilota, o sigui, tens de donar-li a la torre i és més complicat i és més divertit.
0: Molt bé. Hanna?
4: Puc dir dues coses?
0: Clar, pot dir les coses que vulguis.
4: Vale. No, però les coses diferents, eh?
0: Sí, sí.
4: A mi el que més em va agradar va ser el dels sacs i que ens van regalar aquesta samarreta i una bolsa.
0: Ah, mira. Fes esport, fes premià. Molt bé, fantàstic.
4: Això
0: és del que més et va agradar.
4: No, el joc és el que més em va agradar.
0: El joc i també el detallet, no? La samarreta. Arsène? Sí.
5: A mi em va agradar més el colbol.
0: El colbol. Laia?
2: A veure, a mi no és el que em va agradar més, perquè no sé quin, però a mi em va agradar també el 3 en ratlla.
0: 3 en ratlla també, sí, va jugar. Molt bé. Que divertit, no?
2: Sí.
0: Com es jugava el 3 en ratlla, així, al camp de futbol?
2: No estàvem al camp de futbol allà, perquè hi havia unes al camp de futbol i hi havia unes altres a dintre.
0: Ah.
2: I ho vam fer al camp de què era?
0: És el pavelló que
2: sí,
0: es fa, no? A la pista d'hoquei.
2: Sí. I pues, havien com les línies del 3 en ratlla al terra i teníem uns aros i els teníem que anar ficant corrents. Anàvem corrents i els ficàvem.
0: Molt bé. Tu, Sara?
3: A mi el que més em va agradar és, no me'n recordo, el futbol... El futbol flac, és que no me'n recordo molt bé.
0: Li hem dit ja de 18 maneres diferents, eh?
3: Sí.
1: Flac, futbol o futbol flac. Tothom es confon de quina és l'ordre.
0: De futbol i bandera, no? Seria flac, sí, és bandera i futbol...
1: Sí, de la bandera de futbol. De les cintes que tens d'estirar.
3: A mi em va agradar aquell... El que he dit ara.
0: El flag futbol.
3: Això. I el colbol també em va agradar molt el de la bandereta i no sé si la jaca compta.
0: Sí, compta tot.
3: Pues clar, em va agradar molt.
0: Haguéssiu fet algun joc que se us va acudir en aquell moment que no ho vau fer? És a dir, alguna proposta de joc que digui, ostres, ara m'hagués agradat fer aquest, que està guapíssim, no? Laia?
2: Partit de futbol.
0: Un partit?
2: Sí.
0: Clar, que si aprofitant el camp.
2: Clar.
0: No? I no hi va haver partit. Jan?
1: M'agradaria una cursa de córrer.
0: Córrer per córrer?
1: O sigui, directament fer un circuit.
0: I però hi havia cursa de sacs, no?
1: Cursa de sacs, però jo no la vaig fer al final.
0: Ah.
1: O sigui, no feia tothom el que feia. El 3 en ratlla no el vaig fer, ni jo.
0: Perquè no hi havia molt de temps, o per què?
2: Eren molts.
1: Perquè eren moltes persones, molts grups en un joc.
0: Arsène?
5: Jo pensava que també hi podríem posar el xutbol.
0: Xutbol?
1: Què és allò?
0: Ja m'esteu liant ja, eh? Què és el xutbol?
5: És com... Tens que anar amb la pilota i... Tens que tirar-ho a una persona i aquesta persona es mor i va al camp de morts.
0: Ah, jo havia jugat, però jo li deia el joc de... O li dèiem el joc de matar, quan, com a mínim quan jugava jo.
5: També mata.
0: No sé si...
1: Sí, llavors ja sé qui és el mata-mata.
0: Ah, aquest t'hagués agradat jugar-hi.
3: El mata-mata en dos cops.
0: Sara?
3: A veure, en aquell moment se'm va passar per el cap el pitch. Pitchy?
2: Pitchy.
0: Amb el bat de béisbol?
3: No, no, no. No és això, és un altre joc. És amb una pilota, no de béisbol, així gran, hi ha una persona que està en el centre del camp,
0: sí,
3: i hi ha els altres companys en un camp i els altres en un altre camp. Doncs hi ha molts cons al tipus per tot el camp, n'hi ha molts cons i cada con és una casella. Doncs mentre que el que tenia que córrer per les caselles, o sigui, a l'equip contrari xutava la pilota i els altres tenien que anar a agafar i donar-se-la al pitch, el que estava al centre. L'altre tenia que estar corrents per totes les caselles fins a la meta. I si ganava, pues, punt per l'equip contrari, i si pues, abans de que... O sigui, si agafen la pilota i se la donen al pitch abans de que quedi tot així...
0: Eliminat.
3: Sí, eliminat.
0: Molt bé. Hanna, alguna proposta, tu, que haguessis trobat a faltar?
6: No.
0: Va semblar fantàstic. Grans idees, no? Grans idees, molt bé. D'aquests jocs també, després us els porteu al col·le? És a dir, és fàcil jugar-hi després al pati o així? O al final es queden només en aquella jornada, Laia?
2: Bueno, sí, alguns jocs els hem incorporat, crec. Per menys educació física.
0: Molt bé. Jan?
1: Sí, ens hem incorporat alguns quants, com el colbol, hem ficat el colbol i ja està. Tenim pilotes de colbol també.
0: Sara?
3: Nosaltres hem afegit a educació física al 3 en ratlla i al joc al futbol algo.
0: Que la Laia la Laia diu
6: o futbol flac.
0: Podem posar 3 en ratlla.
2: Bueno, també l'hem ficat, no me'n recordava, però només un cop.
0: Sí, no. Arsen?
5: Que a nostra escola també hem portat el colbol.
0: També, eh? Molt bé, fantàstic. Aquell dia vau conèixer gent, no?, d'altres escoles. No sé si us vau veure entre vosaltres,
2: sí,
0: també, aquell dia.
2: Sí.
0: Sí? Us recordeu d'aquell dia?
2: Sí.
6: Jo no.
0: Tu no, Jan? Tu estaves pendent, estaves pendent dels sacs. Vas veure els sacs i...
6: Jo directament estava pendent dels jocs.
0: És un dia xulo per conèixer altra gent, també, per compartir experiències o així? Sí.
6: Vas veure el meu millor amic, justament.
0: Explica'm alguna cosa més. A qui coneixeu, a quina gent veieu, com va, si compartiu moltes estones, si us divideixen per equips diferents. Arsen, a qui vas conèixer tu? Vas conèixer algú?
5: Sí, ens divideixen per diferents equips. O sigui, tens una pulsera amb el número del grup que ets i et porten en aquest grup. En aquest
0: de diferents cas, escoles?
5: Sí, en aquest cas, a mi em van posar el grup 8 i coneixia quasi tots.
0: Els coneixies a tots?
5: Quasi tots.
0: De què?
5: D'extraescolars.
0: De la vida, no?
5: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Sara?
3: Jo vaig conèixer gent que ja coneixia i el meu monitor, que era molt graciós. Es diu Jordi.
0: Es diu Jordi?
3: Sí.
0: Una salutació al Jordi, no? L'enviem.
3: Saluts, feo.
0: Era graciós, el Jordi. Laia?
2: Jo em sona que vaig veure la... Com es deia? És que no me'n recordo. A la Hanna.
0: Sí.
2: I jo vaig anar a l'equip, o sigui, al grup 7, i que el meu monitor es deia Eric.
0: I què tal, l'Eric? Bé?
2: Era molt majo.
0: Molt bé. Jan, vas conèixer algú?
1: Sí, però me'n recordo com es deia, mai me'n recordo, quan el veig un dia, i no me'n recordo com es deia, va provar jo.
0: I què tal l'experiència de barrejar-vos amb altres nens i nenes, bé?
2: Sí.
0: Divertit?
5: Per mi no tant.
0: Per què?
1: No.
5: Perquè, o sigui, és com que no saps en el teu grup qui és, o sigui, hi ha gent que manda més que altres persones, no saps... Qui manda més que altres, qui... O sigui, els junts.
0: Però què vol dir que mana? Mana el monitor, no?
5: Sí, però...
2: Bueno,
5: o sigui,
0: què?
5: Els nens del meu equip. O sigui, hi ha alguns que manden. Són com que...
3: Mandones.
6: Els que van els millors, no?
5: Mandones. O sigui, no saps els seus rols de l'escola.
0: Ja. Ja ho entenc. Molt bé. Sara, digues.
3: Per mi em va agradar... Però no, tipus molt. Perquè n'hi havia nens que em donaven molta ràbia perquè es creien que manaven i no feien res a l'equip.
0: Al final es tracta de passar-s'ho bé, no? Tampoc sí, ja. No és ni una competició, sí. No. Ni fer-ho millor que ningú, no. Simplement passar una bona estona, intentar agafar la bandereta i ja està, no? Vull dir que també és divertit. Us agrada fer coses així fora de l'escola? És a dir, més enllà de fer mates, català, no sé què, fer activitats així, està bé?
2: Sí.
0: Sí?
5: Més que mates,
0: sí.
5: No.
0: Sí, més que mates, no.
5: I això? Mates és lo millor.
0: És lo millor?
2: No!
0: És l'opinió de l'Arsen, molt bé. Mates és millor.
1: O sigui, que t'agrada més estudiar.
0: T'agraden més les mates?
5: A mi m'agrada educació física.
1: A mi també m'agrada les mates, però prefereixo fer esports. Som molt mogut, sempre.
2: Sí.
0: Per això no pots parar de moure't de la cadira?
1: O sigui, directament, és que directament cada... Em diuen que te sentis, m'assento i a un minut ja estic aixecat.
0: O sigui que és... És un mèrit que portis 27 minuts de ràdio a l'estudi assegut, no?
2: Pues sí.
0: Estem fent història.
2: Uau, wow. No, tot el dia de peu.
0: Estem fent història, Jan. Molt bé, fantàstic. Ah, el que dèiem, Hanna, t'agrada tu també sortir de l'escola, de les parets, del pati, fer coses diferents, conèixer gent?
5: Sí.
0: Està bé? És una bona decisió?
5: Sí.
0: Hauríem de fer més coses així?
2: Sí.
0: Considereu que sortiu bastant, poc? Com va?
2: Jo bastant.
0: Sí, sortiu bastant?
5: Sí.
0: Sara?
3: Jo... Per mi, abans, no literalment, vivia al parc, vivia al parc. Estava des del dematí fins a la nit al parc.
0: Però no amb el col·le.
3: No.
0: Ah, vale, jo dic amb el col·le, eh?
3: Ah,
0: fer sortides amb el col·le.
3: Ah, pues sí.
2: Ah. Ah.
0: Amb el col·le. Bueno. Clar, parlo amb l'escola, perquè no és habitual, no? El normal és...
1: Vale, llavors si vaig...
0: Entro a les 9 i me'n vaig a la 1 i estic fent classes, no? Però clar, fer coses fora és xulo, no? Més enllà d'alguna excursió, colònies i tal, però si considereu que feu coses, bastants coses, cada vegada més, no sé, amb, doncs això, diferents projectes, aquell projecte Relats, coneixeu aquestes coses també que es fan per explicar Premià i tal?
5: Mm-hmm.
0: Cada vegada se'n fan més?
5: Sí.
3: És... Per mi no.
0: Per tu no?
3: Per mi abans es feien més que ara.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
3: Perquè fa un mes que ja no anem a ninguna sortida. Bueno, aquí la ràdio sí, però...
0: Però es pot considerar sortida, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
3: clar, a veure, amb tota la classe, no? Perquè només han anat 5 nens.
0: Mm-hmm. Molt bé. Arsen, què vols dir?
5: Que de les sortides, al final de curs és quan... quan queda poc per acabar el curs és quan més sortides fem.
0: Uh-huh.
5: Perquè en els inicis de curs no fem res.
0: Massa d'estudiar, no?
5: Sí.
0: S'ha d'aprofitar per aprendre alguna cosa, no?
2: Sí.
0: Que no està malament, no?
5: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més que ens vulgueu explicar d'aquesta jornada esportiva municipal que a mi se'm passi? Bé, clar, jo no hi era, no la vaig veure i potser hi ha algun tema interessant que m'estic oblidant. Sara?
3: Que... Quan vaig anar a la jornada esportiva, a mi no m'agradava, a mi no m'agradava córrer, perquè deia, uf, que mandra.
0: Oh, però després, que cansat, no?
3: És que jo era molt, tipo, que no m'agrada fer esport ni res. Però ara que vaig anar a la jornada esportiva, ja el meu hobby ara és anar a córrer per la platja.
0: Fixa't.
1: Bomba,
0: t'ha canviat la vida, la jornada esportiva.
3: Sí.
0: De no voler fer esport ni córrer, anar a córrer per la platja. És que és molt xulo, eh? I a més el paisatge convida, no?
2: Sí.
0: La platja, el mar... No? Molt bé. La temperatura, la posta de sol... És xulíssim. Arsen, volies afegir alguna cosa?
5: Sí, que els monitors de l'institut li van donar unes ampolles d'aigua. Hi ha una nena de la meva classe li van donar aquesta ampolla al seu monitor.
0: Uh-huh.
3: Es diu Màriam.
0: Molt bé.
1: Quina sort ha vingut.
0: Ens hem d'hidratar, no?, que és important, també. A veure, Laia, digues.
2: Que vull dir una cosa, que no eren de l'insti.
0: No?
2: Eren de cicles.
1: Ai,
2: ah-ha.
1: Sí, és veritat.
2: Anant a l'insti del nostre col·le.
0: Per tant,
2: però
0: sí que eren de l'insti.
2: Però feien cicles, és diferent.
0: Però eren de l'insti?
2: Bueno, sí, però
0: ah.
2: No anaven a primer de l'ESO ni a quart. Eren
0: feien
2: grans.
0: Cicles. Sí. Molt bé, fantàstic. En tot cas, eren els monitors, no? Avui hem parlat d'aquesta jornada esportiva municipal amb els alumnes de quart de primària de l'escola Mar Nova i l'escola Sant Cristòfol. I ja sabeu que aquest espai de les escoles, que podem escoltar i recuperar a través d'internet, a través de la web de la ràdio, premiamedia.cat, al YouTube, al Spotify i a l'iVoox, quedarà guardat per sempre amb la data d'avui. Quin dia és avui?
3: 6 del 5 del 5...
2: Del 5 de 2026.
1: De 2026.
0: 6 de maig. 6 de maig del 2026, no?
7: Sí, 26. Sí.
0: Perfecte. Doncs sempre que anem a buscar aquest espai a les escoles, sonarà aquest programa de ràdio. I llavors podeu deixar ara mateix, o enviar una salutació, o deixar un comentari per qui vosaltres vulgueu. Què us sembla? Bé? Comencem per la Sara i fem la volta, us sembla bé?
1: O sigui...
0: Ja ho tens clar, Sara, això?
4: Sí, sí.
0: Sí? Tothom ho té clar? Hanna, tu també? Ja saps a qui saludaràs?
4: No sé, però...
2: Jo sí.
0: Ho dic perquè vagis pensant, que farem la volta, vale? Acabarem sí, amb tu, vale, Hanna? Vinga, jo... Sara, quan vulguis, el micro és teu.
4: Jo li mando un salut a la meva mare, que és a la que m'ha ajudat a fer tot, m'ha apoyat en tot i sempre pues, m'estima molt, i jo també a ella. I al meu pare, que també l'estimo molt, a la meva àvia i al meu avi, que sempre m'ajuden.
0: Molt bé, fantàstic. Quina salutació més bonica. Que maco.
4: I
0: les
4: estimo
0: sí.
4: molt.
0: I els estima molt. I la Sara els envia un missatge. A veure, Laia, que et toca. Ja ho tens clar, tu?
2: Bueno, sí.
0: Vinga, va.
2: Jo, a la meva família, perquè sempre m'ha apoyat molt, i pues, he fet coses gràcies a ells, i a les meves amigues, que també les estimo molt.
0: Vols dir noms?
2: Dic tots.
0: No, qui tu vulguis, pots dir.
2: Ah. Bueno,
0: ara no
2: sobretot,
0: vull posar en un compromís, que algú et digui, a mi no m'has dit.
2: Saps? Li dedico a la Mari, la Guida, la Chloe, la Rel, la Julia, la Clara, a ver que no me doble de ninguna, la Lili.
0: Ui, la Lili quasi te l'oblides, eh?
2: Ja, yeah. I pues, també la Dolça, la Noa, la Elsa, la Jael, i la Lucy.
0: Pot ser que hagi dit tota la classe, Laia?
2: Totes les noies de la classe. I, pues, sobretot també... Ai, m'ha oblidat. Bueno, ara la dic. Sobretot a la Sofia, que és la meva millor amiga.
0: Molt bé. Sofia, una salutació per tu. Sara, digues.
8: Puc dir noms, jo també?
0: No, que... ara ja s'ha acabat el torn.
8: Vale.
0: Mira, ara quan acabem, poses tu el punt i final amb els noms que vulguis, vale?
8: Vale.
0: Vinga, va. Jan, digues.
1: Jo li... Li mando una salutació al meu pare, perquè els estimo moltíssim, i la meva mare també, i el meu germà. I també als meus millors amics, que són el Teo, l'Òscar, la Lorus, qui més? I el Mael, el Martí, el Bernat... Ai,
2: el Kilian.
1: El Kilian i el Teo, que he dit o no?
2: No, no l'havies dit.
1: Ah, que se m'oblida. I el Biel.
0: Al final farem una llista, ja veuràs tu. Acabarem aquí tardíssim. Ho tenim molt bé.
1: I a l'Adam.
0: I a l'Adam també, va.
1: Que és el meu millor de tots, amic.
0: Molt bé. Arsen.
5: Jo vull saludar a tota la meva família, perquè els estimo molt, menys a la meva germana.
6: Bomba!
1: Ai, que malo!
6: Però què?
5: També vull saludar al meu lloro.
0: A la germana no, eh?
5: No.
0: El lloro abans que a la germana, eh?
5: Sí.
6: Com?
5: La meva germana al final. També vull saludar els meus amics, el Jadel, el Calieu, l'Àxel, l'Anton i el Roma, el Calieu...
6: Ja l'has dit. Ah, igual.
0: Sí, sí. Podem fer un genèric, eh? Saludo als meus amics, eh?
5: A tots els meus amics.
0: I ja està, acabem abans sí. I així no ens deixem
5: I
0: a ningú.
5: I també vull dir una pal... Vull saludar els meus professors, el Roger i la Marta, i vull dir una paraula.
0: Quina paraula?
5: Que el Roger m'ha dit que la digui.
6: Pingüo!
0: Vinga, i enviaré una salutació a la teva germana, pobra.
5: Vale, però vinga, al final.
0: Va. Al final, què vols dir? Al final? Si no hi ha més final, al final és aquest?
5: Sí, a la meva germana. Va.
0: Molt bé. Hanna, acabes tu.
4: Jo saludo a la meva família per... Pues per estimar-me, i jo els estimo a ells i els meus amics i amigues, a tots.
0: Molt bé.
4: I, pues, i el Roger i la Marta per haver-nos ensenyat i... Ensenyat.
0: Molt bé, fantàstic. Queda claríssim el missatge.
1: I els noms.
0: Què passa, Laia?
2: Que se m'oblia d'una cosa.
0: Digues.
2: Que també saluda el meu germà.
0: Ai, que te'l deixaves,
2: eh? I a la meva profe, a la Susana, que està... Bueno, que no estava molt bé perquè estava bastant malalta, però per almenys ja hi va vindre i avui crec que també. I pues ja està.
0: Molt bé. Sara, acabes tu, que volies afegir uns noms i acabarem aquest programa de les escoles, jornada esportiva municipal.
3: Digues, jo volia donar-li volia dir dues coses. Volia donar-li les gràcies al meu monitor i a la meva monitora, bueno, als meus professors, als meus tutors, a la Marta i al Roger. Bingo. I per tenir paciència i ensenyar-nos i haver-nos ajudat a entendre les coses. I a les meves amigues, millors amigues, a la Daniela Gómez, a la Daniela Martínez, a la Valeria, a la Zoe, a la Màriam, a la Justra, a la Dúnia, a la Erika. I per últim... O sea, no per últim, no. I a la Zoe.
0: No ho sé, la veritat, si ho has dit, Sara. Vale. Sara, perquè has dit moltes. Però, en tot cas, a tots els amics i amigues que tenim, sí, avui agraïm a aquests grans alumnes que hagin vingut a la ràdio a passar-s'ho d'allò més bé. Jan, gràcies. Laia, gràcies. Jan, per cert, enhorabona, eh? 37 minuts assegut en una cadira. Ja ho pots explicar a casa, que no s'ho creuran, i a l'escola també. Gràcies a tots, que vagi molt bé. Gràcies també a en Carles Soler, com sempre, per ser-hi als controls, a la Sara, a la Hanna i a l'Arsen. Fins la propera. Adéu.
2: Adéu.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: que lo hace.
1: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
3: Grans assignatures pendents. Per mi una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
2: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
4: Demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia atrás les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
2: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
5: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
2: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Crida, que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari, proposa

0: Concretament, 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de Cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
1: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
2: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
0: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: La ràdio sona diferent al Maresme.
6: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
7: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar 2 habitacions amb 178 plantes de marihuana.
6: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
7: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
6: Clar, clar.
7: No cal que entri.
5: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
6: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
7: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
8: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
9: L'univers infinit.
8: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el govern associat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que no el govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribarà? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara. En l'època.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció, encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
7: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fora del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
8: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
8: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
7: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
7: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
9: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
9: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
7: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
10: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
10: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
7: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
9: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré a parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauria de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
7: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
7: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
11: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
11: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I amb què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
7: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
12: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
12: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que han amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
7: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
13: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat, d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
13: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
7: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
12: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, però normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
7: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
14: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
2: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
14: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'hi ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
7: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
14: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
7: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
14: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer. Però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
7: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
12: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
13: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fer que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
7: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Anys connectant amb veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: L'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
1: Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
1: Mentrestant, mestres i professors han arrencat de nou un nou cicle de mobilitzacions, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària.
3: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
4: No pot ser signar una acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
0: Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
1: En concret són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
0: El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya.
1: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe de Girona, Joan José Omella.
5: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
0: En cultura, el DOCS Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
1: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és codirectora i cap de programació.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: I en esport, Jair Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
7: Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 3:15 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc des de 6:45, el Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F, això sí, sense Caroline Gray, amb lesionada de l'adductor. Al minut 16 de partit, les blaugranes de moment guanyen 1-0 amb gol de Vicky López en un partit intranscendent però especial, amb la vista ja posada a la final de la Copa de la Reina i de la Champions, l'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i, en canvi, totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara

0: amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Dali. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana, deixem destacar sobretot dues incidències. Aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, al tram de Mataró, encara hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Argentona, Mataró, aquest tram de la C32, amb aturades, això, d'un parell de quilòmetres, com et deia, en sentit nord, a causa d'aquest accident. A l'AP7 en teníem un altre accident a l'altura de Barberà del Vallès. En principi ja està tot retirat, però encara queden uns 7 quilòmetres ben bons de lentitud i de retencions. Per tant, també va força carregat tot aquest tram de l'AP7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès, també en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada.
3: Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions de les autoritats espanyoles i canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix, tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
0: Tot plegat després que l'OMS s'hagi elevat a 8 els casos sospitosos, l'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina, també amb l'Ondius.
3: Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació, de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
0: Maite Polo.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
5: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
4: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
6: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
4: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer, on s'ha declarat, com dèiem, el brot d'antivirus.
3: El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
7: Expressar el meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tret de sortida a un nou cicle de mobilitzacions dels docents, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
8: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Sarrià, Iolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
9: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
10: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
8: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat avui que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst a 7 centres, la meitat dels 14 en què s'havia plantejat.
3: Un pla que continua generant rebuig als claustres. És el cas de l'Institut Escola Joan Senyarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Mig centenar de docents s'han concentrat aquest matí. Consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat.
0: Ràdio Sabadell, Pere Gallifà.
11: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que, en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
12: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos. A l'aula, les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
0: I coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació.
3: Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin.
0: Judit Vallès.
13: L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
14: Per nosaltres l'acord és un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació.
13: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
0: En l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
3: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris, i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
0: També a l'espera de la ratificació del preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries, aquesta tarda l'alcalde Lluc Salellas ha agraït la paciència dels gironins i ha defensat el principi del pacte.
3: Salellas confia que l'assemblea de treballadors avali l'entesa i que, per tant, es pugui desconvocar la vaga, que la ciutat retorni a la normalitat del dia a dia i que els carrers tornin a estar nets. En espera del que decideixi la plantilla, l'alcalde també ha volgut agrair la col·laboració i la paciència paciència dels gironins, perquè això també ha permès evitar desbordaments de deixalles a part de la ciutat. La vaga amb la recollida d'escombraries va començar aquest dilluns a la mitjanit. Després de dos dies d'aturada, aquest matí, a primera hora, l'empresa i comitè de Girona Més Neta han tancat un preacord que ja s'està sotmetent a votació a l'Assemblea de Treballadors.
0: I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
15: Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
16: Jo crec que no m'excedeixo, sigui que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més, molt justa.
15: Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada-concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
17: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
18: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y Càritas que trabajan con los más pobres.
17: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
3: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: També un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per a presumptes delictes urbanístics.
3: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per a urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la Fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: I en clau estrictament política, l'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
3: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per l'Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde, Albert Castells, ha delegat les competències al regidor Xavier Ferrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir foment de l'activitat econòmica i ocupació, cooperació i protecció civil.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona, que s'ha reunit avui. Mont Carvajal.
19: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
20: Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política, sinó moral, d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de dues dècades esperant una solució urgent.
19: Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són producció catalana. David Navarro.
21: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posen cara als conflictes globals i exploren la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
22: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
21: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Marc Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català, Carina Bebé.
23: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
24: La flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i evidentment del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que això han anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
23: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
25: Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
26: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
25: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. I pendents també del partit que tenim en joc des de 7:45, el Barça rep el Llevant a la jornada 27 de la Lliga F i al minut 36 de partit, les blaugranes de moment guanyen 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina. En un partit intranscendent però especial, l'equip de Pere Romeu ja té la Lliga al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada vinent, la 26-27, A la primera federació, el tècnic basc, doncs, complirà la segona temporada de contracte que tenia prevista. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions Masculina d'Hockey Patins amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
1: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres a la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
4: Sí, home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
1: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
25: I per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I acabarem amb bàsquet, perquè finalment la penya no serà sancionada per l'ACB pels problemes del videomarcador, en considerar-ho una causa major. Sí que haurà de fer front al cost del viatge de l'Unicaja, l'hotel, l'obertura de l'Olímpic, així com l'arbitratge. La segona part es jugarà el 26 de maig a les 8 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Arrenquem a l'octubre en teatre.
7: Fantàstic.
6: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
9: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
2: Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
2: Mentrestant, mestres i professors han arrencat avui un nou cicle de mobilitzacions amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors a secundària.
4: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
5: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
0: Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
2: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
0: El papa visitarà la presó de Brians-1 en la seva estada a Catalunya.
2: Aquesta visita i una gran trobada a concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe Juan José Omella.
6: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
2: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomés, coordinadora i cap de programació.
7: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: I en esport, Janire Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc entre el Barça i el Llevant corresponent a la jornada 27 de la Lliga F. Al descans les blaugranes guanyen per 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campió.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i, en canvi, totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls. A la resta, alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona. I primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda, ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Ali. La veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit ja en aquesta xarxa viària, fins i tot les incidències que comentàvem a primera hora anteriorment, fa prop de mitja hora. A l'AP7, per exemple, ja només quedaria un quilòmetre, com a molt, de lentitud i aturades intermitents entre Cerdanyola, Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, res. Un quilòmetre, com a molt, hauria d'anar millorant molt ràpidament. També quedaria trànsit lent, bàsicament, a la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i a la C60, per un parell d'incidències que hi ha hagut durant la tarda, encara hi trobaríeu també trànsit força lent, 3-4 quilòmetres, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid, a una unitat especialitzada.
4: Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions amb les autoritats espanyoles i Canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
0: Tot plegat després que l'OMS hagi elevat a 8 els casos sospitosos. L'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina també amb l'Ondius.
4: Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
0: Maite Polo.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
6: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
5: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
7: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
5: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer.
4: El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
8: Expressar el meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. Ho conec bé.
9: com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
10: Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra de professors de secundària.
11: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
12: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
10: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: I els docents dels centres educatius de Catalunya anuncien també que a partir del curs que ve deixaran de fer sortides escolars i colònies. Aquesta tarda han explicat els motius d'aquesta decisió. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs els docents expliquen que organitzar una sortida escolar suposa assumir responsabilitat civil i penal per l'alumnat, fer hores que no reconeixen ni es paguen i, a més, que són hores que estan més enllà del seu horari habitual. Tot plegat, diuen, sobre una jornada que ja consideren insostenible i per això avui han anunciat que gairebé 1.000 centres educatius a partir del curs 26-27 deixaran de fer sortides escolars i colònies. Ho explica Anna Bosch, docent de la comarca de la Selva.
14: El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan... És per voluntariat nostre. Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys. Aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
13: Les condicions per aixecar aquestes mesures són semblants a les que es venien reclamant en les vagues educatives dels mesos anteriors. Salaris més alts, ràtios més baixes, més professional de suport a les aules i menys càrrega administrativa. Volen que el Departament d'Educació es torni a seure amb els sindicats que no van signar l'acord i aconseguir un acord que representi a la gran majoria del col·lectiu de l'educació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, Marc Armengol és oficialment el nou conseller delegat del Banc de Sabadell després que la Junta General d'Accionistes n'hagi avalat aquesta tarda el nomenament. Ràdio Sabadell, Núria García.
15: Un González Bueno que s'ha acomiadat de l'accionariat del BS aquesta tarda i que també ha lloat la figura de Marc Armengol com a successor.
16: Marc, eres sin duda la persona adequada. Es para mí un verdadero placer que el testigo lo lleves tú. Eres un gestor con experiencia contrastada. Te he visto de cerca. El prodigio de tu desempeño en TSB es una prueba de ello. Has seducido a los equipos, reguladores, consejo, con una gestión verdaderamente fantástica.
15: Armengol, que ha parlat per primer cop davant dels accionistes del Sabadell, ha apostat perquè el banc faci un nou salt fent servir la palanca, ha dit textualment, de la tecnologia. Per la seva part, el president del BS, Josep Oliu, ha agraït la profunda transformació que ha experimentat l'entitat gràcies a la figura de González Bueno i ha afirmat que l'acció del Sabadell té un potencial alcista.
0: Doncs en l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
4: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
0: I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
17: Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
18: Jo crec que no m'excedeixo, sigui que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia. I és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més, molt justa.
17: Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
19: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
20: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
19: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
4: A la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els 3 acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la mà dreta i Aldama el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: I un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics.
4: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui, Mont Carvajal.
21: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
22: Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política sinó moral d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de 2 dècades esperant una solució urgent.
21: Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
0: Més coses. En la plana més social, prop de 3.000 persones participen a la cloenda del cicle de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona a Santa Maria de Palautordera. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
1: El municipi Vallèsà acull durant 3 dies, fins aquest dijous 7 de maig, prop de 3.000 persones que participen a les jornades que posen fi a les caminades dutes a terme a 89 municipis de la província durant aquesta temporada. A cadascuna d'aquestes 3 jornades, a més d'una passejada per l'entorn d'uns 8 quilòmetres, s'estan realitzant diverses activitats físiques a l'aire lliure. El cicle de passejades per la gent gran va néixer l'any 2001 amb la voluntat de promoure l'intercanvi entre diferents municipis oferint la possibilitat a persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics. Jesús Navarro, diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, en fa una valoració molt positiva.
2: No només és esport, hem de parlar de socialitzar. Gent que coneixerà altres persones d'altres municipis que potser mai han estat i ja tenen el seu pretext, la seva excusa per donar-los a conèixer.
1: Durant el matí, el diputat ha visitat els diferents equipaments esportius municipals amb la finalitat de conèixer el seu funcionament.
0: I el far de Torredembarra ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present a tot Catalunya. Ona la Torre, Raquel Martínez.
6: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
23: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt contents.
6: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
0: En cultura, també el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro.
24: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posen cara als conflictes globals i exploren la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
25: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
24: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Doc d'Honor és per al cineasta Marc Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
3: Dos goles hoy en día en el balón moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Pendents també del partit que tenim en joc des de 7:45. El Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F. Al minut 48 de partit, les blaugranes segueixen guanyant 2-0 amb els gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Això sí, ho farà sense Caroline Graham, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i serà baixa les properes setmanes amb l'objectiu de que arribi a la final de la Champions del 23 de maig. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada 26-27 a la Primera Federació i, en canvi, Rubén López només entrenarà la Segona Federació Femenina si és amb un projecte ambiciós de l'AEM. El tècnic de les lleidatanes es veu amb ganes de continuar a Primera Federació, però no tanca la porta a liderar el conjunt dels requesens en una categoria inferior. Escoltem l'entrenador en declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
4: M'agradaria seguir a Primera Federació o a una categoria superior, m'agradaria. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida. Tinc la meva vida també sí. A Canàries i al final... Mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AEM. Si fos, un, com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment, i poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
2: Encara en futbol, aquesta nit coneixerem el segon finalista de la Champions masculina. L'Arsenal va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 i serà Budapest el pròxim 30 de maig. Els anglesos esperen rival que sortirà del Bayern de Múnich PSG d'aquest vespre a les 9. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions masculina d'hoqueis amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
5: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
6: Home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
5: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
2: Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Sentim el jugador blaugrana Ignacio Labart.
7: Te diria que sí, des de 2018, que és mi primer any aquí en el primer equip, no levantamos la Copa d'Europa i hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final i aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
1: Gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà

0: cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
1: Grans assignatures pendents. Per mi, una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes. També tot l'àmbit escolar, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és el suport a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
0: Com diem ara, aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
2: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els atars, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
0: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
3: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com estan els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. A finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
0: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Crida, que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari, proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
4: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca amb estils i trajectòries

0: diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
2: El premier de futbol femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
5: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la cantautora de manera especial de música per a famílies i també pedagoga, Damaris Gelabert, que ens ve a presentar el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. I la segona entrevista serà amb una altra cantautora, Caterina Ros, aquesta ve amb el seu cinquè disc Sota el braç, el títol Ressons del meu món. Comencem, i avui ho fem, amb la rapera del País Valencià, Aina Coda, que ens porta una nova cançó, una cançó que, com és habitual en ella, està entre la protesta i l'humor. El títol, Plàstic. Escoltem, doncs, a Aina Coda.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Torna per les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de repassar les efemèrides d'aquesta setmana. L'11 de maig de 1946 neix la cantant barcelonina Lita Torelló, especialment activa a la dècada dels 60. L'11 de maig de 1974 neix Marta Rius, cantautora i actriu. El 12 de maig de 2004, Andorra debuta al Festival d'Eurovisió a Istanbul, a Turquia, amb la participació de la cantant Marta Roura.
3: Ho tinc a tot a cap dels dos a veure.

0: Seguim repassant les efemèrides de l'11 al 17 de maig. El 13 de maig del 2000 va néixer la cantautora sabadellenca Valeria Núñez, coneguda artísticament com Venus. El 13 de maig, però, del 2002 va sortir el disc Alegria dels mallorquins Antònia Font. El 14 de maig de 1962 neix la cançó Diguem no, d'en Raimon. El 14 de maig de 1967 va néixer el compositor, productor i cantant Marc Parrot. El 14 de maig de 1978 va morir el que va ser membre del Tall, Enric Ortega. El 15 de maig de 1981 va néixer el músic, compositor i productor Pau Vallvé. El 15 de maig de 2006 se li va retre homenatge a Ovidi Montlló al Palau de la Música Catalana sota el lema L'Ovidi se'n va a Palau. El 16 de maig de 1979, Jaume Aziza, amb Melodrama, van presentar el disc La màgia de l'estudiant a la Sala Celeste de Barcelona. El 16 de maig, però, de 1990, neix Maria Ribot del duet musical Joget i Maria Ribot.
1: He trobat una ribera encesa, l'arrel sentia el foc. He trobat un arbre antic, era un oliu.

0: Més efemèrides. El 17 de maig de 1990, Sang Traït fa el seu primer concert a Barcelona a l'Estudio 54. El 17 de maig de 2016 es publica el disc debut de Roba Estesa, el títol Descalces. I dos anys després, el 17 de maig de 2018, s'estrena el musical El vol de l'home ocell al Teatre Gaudí de Barcelona.
1: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí a les entrevistes d'Actualicat tenim la visita de la cantautora pedagoga Damaris Gelabert Partal, entre d'altres coses, per presentar-nos el que és el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. Damaris, hola i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer. Damaris, què trobem en aquest nou disc?
1: Doncs mira, és un nou disc que surt de cançons que he anat creant en els tallers d'estimulació musical que faig amb les famílies, amb infants de 0 a 6 anys, més o menys. I la veritat és que són 16 cançons per jugar, per divertir-se, plenes de joc i de connexió, no? Perquè nosaltres creiem molt que els infants han de créixer al costat de la música i volem que les famílies i a les escoles hi hagi recursos com aquests, cançonetes boniques per cantar i per compartir amb els infants.
0: O sigui que, Damaris, aquest disc ha sortit d'un taller que portava el mateix nom, no? Créixer cantant, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí tinc un espai a Cardedeu, un espai des de fa temps on fem tota la producció de les cançons, però on també des de fa uns anys tinc un espai on faig estimulació musical amb famílies i tenim infants des de nadons molt petitets fins a nens de 5 anys. I en aquests tallers, durant aquests últims anys, doncs la mateixa necessitat d'anar creant i composant coses que funcionessin pels tallers i que agradessin tant a pares com a infants, doncs han anat sortint aquestes cançons. O sigui, són cançons que estan tastades i provades perquè les hem fet moltes vegades aquí amb els tallers i ara les hem enregistrat i posat a l'abast de tothom.
0: També ens agradaria saber, Damaris, com són els teus espectacles? Com és portar aquestes cançons a un públic?
1: Home, els espectacles sempre són molt gratificants perquè el nostre públic, bueno, jo sempre dic que el nostre públic és el millor perquè és el que s'expressa més lliurement i quan li agrada una cosa, doncs es nota molt i llavors ho disfruten moltíssim. I una de les coses que a nosaltres ens agrada molt és aquest concepte de la família, no? Amb el llarg del temps el concepte de música infantil ha anat derivant cap a música familiar perquè volem que sigui tota la família que comparteixi aquestes cançons i comparteixin aquests concerts, no? I aquesta vivència de la música de que podem gaudir de concerts tots junts, no?
0: Per cert, aquests espectacles també els portes a les escoles, no?
1: Sí, jo a les escoles acostumo a anar jo sola, sense la banda, però sí que vaig a les escoles sovint a fer visites i llavors també és un entorn molt maco anar passant per les classes o a fer un concert en el pati de l'escola. Sempre és molt maco perquè, a més, com saps, moltes de les meves cançons es canten a diari a les escoles, com el Bon Dia, els dies de setmana. Són cançons que dintre de l'entorn educatiu es fan servir molt perquè tenen aquests components pedagògics i llavors és bonic sentir cantar als infants totes aquestes cançons. I com que són cançons que ja fa temps que sonen, doncs també és bonic veure els nens que ja van a l'ESO, els adolescents que van a l'ESO o els nens més grans, a 5 i a 6, que també els hi fa molta il·lusió recuperar aquestes cançons que cantaven quan eren petits.
0: Què millor que tu, Damaris, pedagoga i que dediques a la música, per dir-nos un cop més quina importància té la música de manera especial en els infants?
1: La música és essencial perquè és el llenguatge dels infants, és el llenguatge que tots nosaltres tenim de forma primitiva, de forma instintiva, és el que entenem millor que les paraules, bé abans que les paraules. I tenim una connexió directa amb ell a través de tot el llenguatge emocional i afectiu. Per tant, és essencial que les famílies, a l'entorn que té l'infant tant a l'escola com a casa, com al carrer, com a la societat, estigui envoltat d'aquest llenguatge que per ell és el més important i el que millor entén, que és la música. Ens ajuda a créixer, per això, totes aquestes cançons i tot el nostre concepte van que la música ens ajuda a desenvolupar totes les capacitats i ajudar-li a desenvolupar totes les capacitats a l'infant.
0: Abans ens comentaves que, a més, imparteixes tallers i cursos per a famílies, però ho fas també per a professionals, no?
1: Sí, actualment dono classes a la universitat, a l'ISMUC, a l'Escola Superior de Música i també a la Gimpatat, una escola de fisioteràpia i infermeria, on també tinc una assignatura de musicoteràpia, però també ofereixo tallers específics i formació específica d'aquesta manera d'entendre la música del meu repertori i cursos específics per mestres que faig tant aquí al meu centre Cardedeu com altres espais que ens convidin, i actualment, diguéssim, al mes de finals de maig, per exemple, estaré a València també fent un curs de formació de cap de setmana.
0: Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'ha publicat un llibre, o millor dit, un conte, que està basat en una cançó teva, no, Damaris?
1: Sí, és un projecte molt bonic que, gràcies a l'editorial Cep i la Nansa, doncs hem portat a terme al Cep i la Nansa, també amb l'ajuda d'un il·lustrador magnífic que és en Sebastià Serra, i que ha fet una feina molt bonica, que és fer maquetes amb fusta, amb cartró i amb diferents materials, després fotografiar i a sobre fer il·lustracions. I la veritat és que estic encantada, és una col·lecció de contes de les meves cançons, i el darrer títol és aquest, Les vocals, i ja tenim el Bon dia, els dies de la setmana, el Sant Jordi, M'agrada el Nadal, i moltes de les meves cançons ja editades amb aquest format de conte, i per mi és un privilegi també estar col·laborant amb Eulàlia Canal, que amb la que treballo des de fa molt de temps, i molt contenta d'aquest nou conte, i la veritat és que a les famílies també els està agradant molt, i als infants.
0: Doncs bé, avui també aquí a Actualicat hem estat parlant amb la Damaris Gelabert, que fa pocs dies acaba de treure un nou disc que porta per títol Créixer cantant, i que ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Damaris, gràcies per compartir minuts, i també gràcies per compartir de manera especial la música amb els infants.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per tenir present la música infantil i familiar amb la vostra cadena. Moltíssimes gràcies. El vostre programa.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem pel divendres. A partir de les 8 del vespre, Pixorines al Teatre Principal de Palma, a Mallorca, i Galgo Lento a l'Auditori de Girona. A 8:45 del vespre, l'Arannà al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, Triquell a la Sala Apolo de Barcelona i Joina també a Barcelona, però a la Sala Paral·lel 62. A les 9 del vespre, Guillemino i Eduard Gené al Cafè del Teatre de Lleida. A les 10 del vespre, al Passeig Marítim de Badalona, actuació dels Catarres. Passem ja a dissabte. La Lúbit Band, Partí Peres i la Mare del Tano, entre d'altres, a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona a partir de 2:15 del migdia. També a aquesta hora, al Castell de Vilaseca, actuació de la formació Filomena. A 6:15, al Parc de l'Estació de Llagostera, Remei de Calafresca, a l'Osa, i Joan Garriga, entre d'altres. A 6:15, també de la tarda, Miquel Serra, a la Casa Cultural 1 d'octubre de Roda de Ter. A 6:00 de la tarda, Gemma Homet i Joan Reig, entre d'altres, a l'Àtrium de Viladecans. A 7:00 de la tarda, Gavina.mp3, al Teatre Liceu de Roda de Ter. A 8:00 del vespre, minibús intergalàctic a Upload de Barcelona. També el Diluvi i Frashy Ice Cream a la Glorieta del País Valencià de Dénia, Fetus a l'Auditori de Girona i Al·lèrgiques al Pol·len a l'Estruc de Sabadell. També dissabte, però a partir de 9:00 del vespre, Exili a Elba a l'Alternativa del Vendrell. A 9:45, a la plaça de Braus d'Olot, Buos. I també dissabte tindrem l'actuació de Sexenia al Castell de Vilaseca a 9:45 del vespre i Pixorines a la plaça de la Constitució de Xàbia a partir de 10:45 de la nit. Acabem en diumenge a 11:45 del migdia, la Colla Pirata al Celler de Vilaseca. Al migdia, a 12:00, l'Arannà al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Badadones actuaran també cap al migdia, a 12:00, a l'Ermita de Santa Llúcia de Xàbia. I darrera recomanació, diumenge, a partir de 6:00 de la tarda, Montse Castellà, a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.

0: Avui aquí, a Actualicat, tenim la visita de la cantautora mallorquina Caterina Ros, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és el seu nou disc, un disc, el cinquè, que porta per títol Ressons del meu món. Hola, Caterina, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, com estàu? Encantada de ser amb vosaltres.
0: Igualment, Caterina. Primer de tot, has estat bastant temps, no?, sense publicar, o sigui, del quart al cinquè aquest disc.
1: Exacte, sí, sí, sí. Vaig publicar un single en el 2024 perquè vaig posar una cançó a una pel·lícula, Llaberint des ombres, però com a àlbum l'anterior va ser 2024. I bé, dos anyets.
0: Mhm. Caterina, vas guanyar en el seu moment el Premi Enderroc al millor disc en llengua no catalana, i aquest en disc amb 11 cançons és íntegrament en català, no?
1: Exacte, exacte. És una mica una recerca de la meva identitat i tenia ganes de... Són temes molt personals, és una mica com la meva història, com la meva vida a través d'aquests temes i com no, pues, fer-ho en la meva pròpia llengua.
0: Perquè el món al qual fas referència de manera especial en el títol del disc és potser el teu món interior?
1: Correcte, és una mica la meva autobiografia i el meu interior, pal dels meus valors, dels meus sentiments, d'allò que me preocupa i d'allò que estim.
0: Què podem trobar, doncs, en línies generals en aquestes 11 cançons d'aquest disc, Ressons del meu món?
1: És una mica variat, on poden trobar des de balades o piano fins a un rock amb guitarres distorsionades i temàticament temes des de... Hi ha un tema a l'educació, en el paper de l'escola a la vida de les persones, un altre tema amb el meu pare que va morir, un tema al Michael Jackson, que és la meva gran inspiració musical, un tema a la guerra, que és el single amb el que he tret aquest disc, que parla un poc de la impotència que sentim davant la situació bèl·lica actual, i després pal de somnis, pal de pèrdua, pal d'amor, un poc temes universals, no?
0: Mm-hmm. Aquest disc on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Aquest disc ha estat enregistrat a Mallorca, el productor ha estat en Dani Ambrojo, el productor de gent com en David Bisbal o David... bé, de Triunfitos, de Un Munte. I fa fins a Hombres G, o sigui, ha produït molta gent coneguda. I ha estat produït en aquests dos darrers anys. Mm-hmm. Van començar fent feina, va començar... La primera cançó que vaig composar va ser Illes que brillen, que precisament és una dedicatòria a la meva terra, i després van seguir fins a fer aquests 11 temes.
0: També has tingut alguna que altra col·laboració, no?
1: Ah, sí, el Pere Riutort, el tema A mitjanit, era el meu anterior guitarrista, i amb el que duim temps junts, i aleshores me feia moltes ganes que seguissin el meu projecte, he format una nova banda musical amb aquest disc, que està formada per en Rafael Gelabert, en José Antonio Hernando, en Miquel Garau, també companys de molts d'anys d'altres bandes de covers, en Paquita Lechón, en Sonia Creciente, que són les meves coristes, i bé, hem creat una família amb els que hem tret endavant aquest disc.
0: Caterina, el passat dia 24 d'abril, vas presentar ja el disc al Teatre Mar i Terra de Palma, no?
1: Sí, va ser una passada. Varen gaudir moltíssim i el públic va respondre de manera fantàstica. Molt contenta.
0: I suposem que a partir d'ara també ja preparant agenda per tal de poder presentar el disc ja arreu, no?
1: Sí, de fet, hem de fer un altre, com que va quedar moltíssima gent de fora, amb un mes d'antelació ja estaven les entrades exaurides, hem de repetir la presentació i la repetirem a altres pobles i altres comunitats.
0: Doncs estarem a l'aguait on seran aquestes properes actuacions en directe de la Caterina Ros. Mentrestant, que sapigueu que el disc, el seu darrer, el cinquè, Ressons del meu món, ho podeu ja trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Caterina, ha estat un plaer el compartir aquests minuts amb tu.
1: Moltes gràcies, el plaer ja està meu. Gràcies. Una ferrada forta.

0: Notícies a Actualicat.
1: Fem un repàs ara aquí a Actualicat a la llista dels 30 discos en català més radiats al llarg del passat mes d'abril. Una llista que confecciona cada mes l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, l'APECAT. Fem menció primer, de manera especial, a les noves entrades, com és el cas del lloc número 30. En aquest lloc es troba Júlia Blum i Gerard Aledo amb el tema Només amb tu. Nova entrada també en el lloc 28, Un matí més, de l'Aina Reig. En el 26, entrada nova, Festuc, de Marcos. Més entrades noves. En el lloc número 17, Banda Neon amb Els passos prohibits. Entrada nova també en el lloc número 14, la cançó La millor gent del planeta, amb Mama Douxa. Entrada nova en el lloc número 11, Ginestar, Perdre el cap.

perdre el cap de Ginestar, el tema que acabem d'escoltar aquest passat mes d'abril en el lloc número 11 de la llista de l'APCAT. Ara sí, fem el repàs dels 10 primers. En el lloc número 10, L'últim petó, i el primer de Miki Núñez. En el 9, Gràcies de Buhos. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els ulls que et mirin amb Sexeni. En el 6, Entrada nova directament en aquest lloc, No està mal, amb Guillem Bautista. En el lloc número 5, Joan Dausà amb Welcome to my party. Entrada nova directament al lloc número 4, Camins, somnis i promeses, amb Els sopa de cabra. Lloc número 3, Et prometo, de Ivan Herzog. En el lloc en 2, Max Navarro amb el seu tema Estrelles. I nou número 1 a la llista de pecat del mes d'abril, Siderland i el seu tema Tutu Turu.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas.

0: actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Fernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Fernández que el pla s'apliqui amb transparència.
1: Només demanem transparència sobre les condicions i inversions. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els retards, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. Sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
0: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
2: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
0: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre cal caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Crida, que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari, proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
3: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalà, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només dues jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a dos de la desena plaça, un fet que

0: reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a zero. El proper cap de setmana, l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 384 des dels nostres inicis i 34 d'aquesta desena temporada. Amb una elegància escènica que veu directament de la dansa i una personalitat que ha desbordat els límits de la pantalla gran, Shirley MacLaine s'ha consolidat com a una de les figures més singulars i longeves del cinema nord-americà. Des dels seus inicis a Broadway fins a la seva irrupció a Hollywood, la seva trajectòria ha estat marcada per una combinació de disciplina i intuïció. El seu debut amb Però qui ha mort en Harry, sota la direcció d'Alfred Hitchcock, ja deixava entreveure una actriu capaç de trencar esquemes. Però seria amb L'apartament de Billy Wilder quan l'actriu assoliria una dimensió internacional, convertint-se en un rostre imprescindible del cinema dels anys 60, que acaba de complir 92 anys. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En el gran mosaic del cinema nord-americà del segle XX, la trajectòria de Shirley MacLaine emergeix amb una llum pròpia, nítida i inconfusible, la d'un intèrpret que ha sabut transitar des del ballet fins a Hollywood amb una naturalitat gairebé coreogràfica, com si cada etapa de la seva vida fos un acte d'una mateixa peça escènica. Nascuda el 24 d'abril de 1934 a Richmond, sota el nom de Shirley MacLaine Beatty, prové d'un entorn familiar vinculat tant a l'educació com a les arts escèniques. El seu pare, Ira Owens Beatty, treballava en l'àmbit de l'educació i l'administració pública com a professor de psicologia, mentre que la seva mare, Kathleen Corinne MacLaine, va transmetre als seus fills una sensibilitat artística primerenca, ja que era professora de teatre. Shirley és la germana gran del també actor Warren Beatty, encara que no han treballat mai plegats. Ella va utilitzar el cognom de soltera de la seva mare, tot i que el va modificar parcialment. Quan era petita, tenia els turmells febles i queia a la mínima, per la qual cosa la seva mare va decidir inscriure-la a classes de ballet a l'Escola de Ballet de Washington amb només 3 anys.

La infantesa de Shirley transcorre entre canvis de residència, una educació estricta, però també marcada per una intensa exposició a activitats artístiques. Durant la joventut, la família es trasllada a Arlington, on McLean continua la seva formació acadèmica a la Washington Liberty High School. En paral·lel, manté una disciplina rigorosa en la dansa clàssica, amb una dedicació que la porta a perfeccionar la tècnica de ballet fins a nivells gairebé professionals. Era tan alta que sovint l'escollien per interpretar papers masculins. Quan finalment va aconseguir un paper femení destacable, el de Fada, a la Ventafox, es va trencar el turmell entre bastidors. Però com que no volia perdre l'oportunitat, es va limitar a lligar-se més fort les cintes i a seguir amb l'espectacle. Va decidir que el ballet professional no era per a ella. Va dir que no tenia el cos apropiat i no volia privar-se del menjar. Tampoc els seus peus eren suficientment bons, ni tenia una bellesa que la feia destacar. En aquest punt, va decidir centrar-se en el teatre.

amb una determinació precoç, es trasllada a Nova York per perseguir una carrera a les arts escèniques. Allà entra en el circuit del teatre musical, debutant com a ballarina de repartiment a Broadway en produccions com Me and Juliet de l'any 1953. Aquesta etapa és fonamental per a ella. El rigor del teatre musical li aporta una base tècnica sòlida i una resistència escènica que més tard traslladarà al cinema. És precisament aquest entorn el que li obre les portes de la indústria cinematogràfica. El seu salt a la gran pantalla arriba de manera gairebé accidental. És descoberta per Jerry Lewis i el productor Hal Wallis mentre estava substituint una de les actrius protagonistes de Juego de Pijamas, que curiosament s'havia trencat el turmell. El seu debut a la pantalla gran arribaria l'any 1955 amb Però qui ha mort en Harry?, dirigida pel mestre del suspens Alfred Hitchcock. En aquest film, de to lleugerament macabre i humorístic, McLean sorprèn per la seva naturalitat davant la càmera i per una presència escènica que trenca amb els codis convencionals de les dones ingènues de l'època.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu debut no és anecdòtic i marca l'inici d'una carrera fulgurant. Hollywood detecta en ella una combinació poc habitual de tècnica de ballarina i instint interpretatiu, un binomi que li permet dotar els seus personatges d'una expressivitat física molt marcada. A finals dels anys 50 participa en títols com La Vuelta al Mundo en 80 Días o Com un torrent, dirigida per Vincente Minnelli, on comparteix pantalla amb figures com Frank Sinatra o Dean Martin. Aquesta obra suposa un punt d'inflexió en la seva carrera i McLean és nominada per primera vegada al Premi Oscar a millor actriu principal, consolidant el seu estatus com a promesa del cine dramàtic. Paral·lelament, la seva vida professional es desenvolupa en un Hollywood encara dominat pels grans estudis, imposant una personalitat pròpia que la portava a interpretar dones independents amb caràcter i una certa tendència a la ironia emocional. Durant aquesta etapa també reforça la seva relació amb el seu germà Warren Beatty. Tots dos representen, a la seva manera, una nova generació d'intèrprets que comencen a qüestionar els rols tradicionals de Hollywood.

Amb l'inici de la nova dècada, l'actriu participa en L'apartament, dirigida per Billy Wilder. En aquest film, considerat un clàssic absolut, interpreta Frank Kubelik, una vella ascensorista de la que Sissy Baxter, Jack Lemmon, està secretament enamorat. La pel·lícula obté un gran èxit de crítica i públic i McLean rep una nova nominació a l'Oscar pel seu paper protagonista. Després de l'èxit assolit amb L'apartament, la seva carrera entra en una fase de maduresa interpretativa. D'aquesta època és també Irma la Dus, novament sota la direcció de Billy Wilder i al costat de Jack Lemmon. És en aquesta comèdia sofisticada on McLean interpreta una prostituta parisenca amb una barreja d'ingenuïtat i astúcia que li va valdre una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. El seu treball destaca per una combinació de ritme còmic i profunditat dramàtica que esdevindrà marca de la casa. A mitjan dècada, continua explorant registres en films com Cualquier dia, en cualquier esquina, al costat de Robert Mitchum o Gambit, dirigida per Ronald Nim i coprotagonitzada amb Michael Caine.

En paral·lel a la seva carrera, la seva vida personal, entra en una etapa d'estabilitat formal amb el seu matrimoni amb Steve Parker, amb el que s'havia casat l'any 1954. D'aquesta relació va néixer la seva primera i única filla, Saki Parker, l'any 1956. Tot i això, el matrimoni es caracteritza per una estructura poc convencional, amb llargues separacions geogràfiques i una relació oberta que McLean va abordar amb franquesa en etapes posteriors de la seva vida. Cap a finals dels 60, forma part de l'elenc de Dolce Charity, dirigida per Bob Fosse. Aquest film, adaptació del musical de Broadway, li permet reconnectar amb els seus orígens com a ballarina, integrant dansa i interpretació en un mateix registre. La seva actuació evidencia la importància de la seva formació en ballet clàssic, visible en la precisió dels moviments i en la seva presència escènica. És en aquest moment quan comença a desenvolupar una curiositat creixent per qüestions filosòfiques i espirituals que amb el temps esdevindran centrals en la seva biografia. L'actriu inicia viatges i lectures que la porten a explorar conceptes com la reencarnació, la consciència i les filosofies orientals.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: En un context de canvis generacionals, amb l'aparició del nou Hollywood a principis dels 70, McLane manté una presència sòlida i s'adapta a noves sensibilitats narratives. Un dels títols més emblemàtics d'aquesta dècada és Paso Decisivo, sota la direcció de Herbert Ross. En aquest film, que gira entorn al món del ballet professional, McLane interpreta una antiga ballarina que reflexiona sobre les renúncies i decisions vitals. El paper, profundament connectat amb la seva pròpia formació en dansa, li va valer una nova nominació als Oscar com a millor actriu. Aquesta obra no només recupera el seu vincle amb el ballet, sinó que també posa en relleu la seva capacitat per abordar personatges en plena crisi existencial, amb una interpretació continguda i d'una gran intensitat emocional. També participa en altres produccions com Bienvenido, Mr. Chance, dirigida per Hal Ashby, on comparteix pantalla amb Peter Sellers.

La vida personal de McLean experimenta canvis importants. El seu matrimoni amb Steve Parker entra en una fase de distanciament progressiu, tot i que la seva separació formal no es produirà fins anys més tard. El seu interès per l'espiritualitat esdevé més visible. A nivell professional, l'actriu també comença a implicar-se en la producció de projectes propis, buscant un major control creatiu sobre les obres. Pel que fa a les seves aficions, continua mantenint un vincle estret amb la dansa, així com amb activitats relacionades amb el creixement personal i la introspecció. Amb l'inici de la nova dècada dels 80, McLean reafirma la seva singularitat amb projectes d'alt impacte i una veu pròpia cada cop més definida. El seu matrimoni amb Parker finalitza formalment el 1982 i l'actriu va parlar obertament d'aquest tema defensant una visió de les relacions basada en la llibertat individual.

El punt culminant de la seva carrera arriba amb La força de la tendresa, dirigida per James L. Brooks. En aquest drama familiar comparteix pantalla amb Debra Winger i ofereix una interpretació memorable del personatge d'Aurora Greenway, una mare complexa, irònica i emocionalment intensa. El seu treball és reconegut amb l'Oscar a millor actriu principal després de diverses nominacions per part de l'Acadèmia que no s'havien materialitzat en cap estatueta. La seva interpretació en aquest film és considerada una de les més icòniques del cinema dels anys 80. Al mateix temps, MacLaine continua treballant en projectes diversos com Madame Susaska, producció dirigida per John Schlesinger, on interpreta una exigent professora de piano. És també en aquesta dècada quan l'actriu es converteix en una autora d'èxit. El seu llibre, Autonalim, esdevé un fenomen editorial on relata les seves experiències espirituals. Aquesta obra va ser adaptada posteriorment a una minissèrie per la televisió.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb un Òscar a les mans i una veu pròpia plenament consolidada, Shirley entra a finals dels 80 com una figura única. Actriu reconeguda, autora d'èxit i pensadora heterodoxa dins del panorama cultural nord-americà. Lluny de replegar-se, un cop assolit el reconeixement de l'Acadèmia per la força de la tendresa, opta per una agenda selectiva i per personatges que dialoguen amb el pas del temps. A la gran pantalla alterna comèdia i drames amb una marcada empremta autoral. Destaquen títols com Postals des de Hollywood, dirigida per Mike Nichols, on comparteix pantalla amb Meryl Streep, o Tess i el seu guardaespatlles al costat de Nicolas Cage. En ambdós casos, McLean construeix personatges d'autoritat, carregats d'ironia i una gran humanitat. La televisió esdevé també un espai representatiu durant aquesta etapa de la seva carrera. La seva interpretació a Gypsy, de la film musical de l'any 1993, i una adaptació de la producció de Broadway del mateix nom, li va valer un Globus d'Or. L'actriu també intensifica la seva faceta com a escriptora, publicant diversos llibres més sobre la consciència, la reencarnació i el creixement personal.

Amb l'arribada del nou mil·lenni, Shirley participa en propostes més personals. Destaquen títols com A les seves sabates, on comparteix pantalla amb Cameron Diaz i Toni Collette, o Embruixada, al costat de Nicole Kidman i Will Ferrell. Amb una trajectòria que ja supera les 5 dècades, McLean es manté activa, lúcida i fidel a si mateixa, consolidant-se com una figura imprescindible que continua dialogant amb el present sense renunciar al seu passat. Lluny de quedar desplaçada, participa en produccions com El dia de Sant Valentí, sota la direcció de Gary Marshall, on comparteix repartiment coral amb noms com Julia Roberts. També destaca la seva participació a La vida secreta de Walter Mitty de l'any 2013, dirigida i protagonitzada per Ben Stiller. En els darrers anys, la seva presència en pantalla és més selectiva, però no per això menys significativa. Una llegenda de Hollywood que acaba de bufar les 92 espelmes. Un artista que ha fet de cada etapa una exploració, de cada paper una pregunta i de cada resposta una nova oportunitat per continuar avançant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns i 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri de l'Interior. El vaixell ha salpat a 8:45 de la nit rumb a Tenerife, on arribarà dissabte. El Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital de Defensa Gómez Ulla, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes. Si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge dels països originaris de la Unió Europea. A bord hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al

0: començar el 4 de maig. L'acord suposa un increment salarial global de l'11%. Aquesta decisió desbloqueja el conflicte i permet reprendre la normalitat al servei de neteja a la ciutat. I la tempesta de dilluns a la tarda a la plana de Lleida va anar acompanyada de calamarsa i pedra petita que va causar danys als arbres fruiters. El diàmetre va oscil·lar entre el mig centímetre i el 0,7, que va assolir gairebé un centímetre també a Castelló de Farfanya. La pedra va provocar danys en fruiters com pomes i nectarines. Es tracta del segon episodi registrat dins aquesta campanya. El primer es va produir el 19 d'abril amb pedres de més d'un centímetre de diàmetre a la zona de Raïmat. I el far de Torredembarra ha estat inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per tal de compartir, viure i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana d'aquí i de tot arreu. Hem escollit unes quantes cançons per escoltar-les avui junts. Comencem a casa nostra, a Catalunya, amb Fran Delgado. Aquest és el seu nom, que inicia una nova etapa musical rere el pseudònim de Delgats. La cançó que ens presenta és Reichenbach.

Es diu Delgat, el seu nom real és Fran Delgado, inicia aquesta nova etapa musical amb cançons com aquesta, Reichenbach, que ens ha acompanyat per començar avui aquest estrenes. El viatge ara mateix ens porta fins a Nord-Amèrica per escoltar a A.G. Mitchell, aquest cantautor i músic nord-americà, i la seva nova cançó, Hold You Up.

És el més nou de A.G. Mitchell, aquest cantant i compositor i músic nord-americà, amb la seva cançó Hold You Up. Seguim amb més novetats, amb més històries noves. En aquest cas, tornem a Catalunya per escoltar a Diana Moore. És l'alter ego de Mireia Morera, barcelonina, amb una balada íntima sobre el dolor de la decisió de deixar anar. Escac i mat, així s'anomena la cançó que escoltarem de Diana Moore.

0: Mat.
1: Escac i mat, aquesta és la cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta cantant i compositora barcelonina, amb aquesta balada molt i molt íntima. Seguim endavant el nostre camí i ara mateix anem a compartir la cantant britànica Bella Mae. La seva nova cançó es diu Salt and Sugar.

Salt and Sugar. Aquesta és la nova cançó, la nova creació musical de Bella May, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra de les novetats de la setmana. Tornem a Catalunya. Ella es diu Jaramago, nom artístic de Júlia Carmona, cantant de Sant Pere de Ribes, i aquesta és la seva proposta més nova, Suau Ideal.

Es diu Jara Mago, el nom artístic de Júlia Carmona, aquesta cantant i compositora de Sant Pere de Ribes, ens ha acompanyat amb el seu nou tema, Suau Ideal. Seguim endavant. Ara mateix fem un viatge de nou fins a Anglaterra per escoltar la banda de rock anglesa Blossoms i el seu nou tema musical, Joke About Divorce.

Talk About Divorce. Aquesta és la nova peça musical del grup Blossoms, aquesta banda de rock anglesa que també ens ha volgut acompanyar en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. És la cantautora igualadina Marina Freixas que ens acompanyarà ara mateix amb la seva nova cançó, Ballo per oblidar-te.

Estàs escoltant Estrenes i ara mateix ens ha acompanyat Daniel Sibi. Ell és un cantant, compositor i productor nord-americà i aquesta una de les seves noves propostes musicals, Time to Time, Annie. Així doncs, seguim el nostre camí amb més històries que ara mateix ens porten a compartir el cantant i compositor terrassenc Miqui Núñez. Nova cançó que es diu Un altre cop.

Cantant i compositor terrassenc, Miqui Núñez, nova cançó, aquest El ritme, que ens ha portat amb un altre cop. Seguim endavant, es diu Lucas Graham, és una banda de pop danesa i també tenen nova cançó aquests dies, To Know a Girl.

La banda danesa Lucas Graham, aquesta la seva nova cançó To Know a Girl. Es diu Muchacho i amb la col·laboració de Judith Nederman ens porten ara mateix aquesta peça, La nostra història.

Una rumba ben dolça amb Muchacho i Judith Nederman. Això es diu La nostra història, una altra novetat interessant de la setmana. Anem de duets perquè ara ens arriba els Duran Duran, un grup britànic que en els 80 van ser protagonistes d'alguns èxits importants i amb la col·laboració d'un dels fundadors de la banda Chic, Nile Rodgers, amb aquesta que es diu Free to Love.

Free to Love és el ritme dels Duran Duran, aquesta banda britànica amb la col·laboració de Nile Rodgers, un dels músics i fundadors de la banda nord-americana de música funk Chic. Seguim endavant. Es diu Ismael Clark, que és un músic samboià, resideix però a Gran Bretanya, i ha mantingut contacte amb l'escena musical catalana fent cançons per a l'Avet, per exemple, o Ramon Miravet. Ara ens presenta la seva nova collita musical amb aquesta cançó que es diu La Mel.

La Mel, aquesta és la cançó d'Ismael Clark, aquest samboià que resideix a Gran Bretanya, però que porta molt ben endins la música del nostre país, la música en català. La Mel és una de les cançons que trobarem en el disc El Bon Costat. Anem per la banda Shepherd, el trio australià, més ben dit, i la seva nova cançó, anomenada Sayonara. Sayonara.

0: love someone.
1: El trio australià Shepherd i la seva cançó anomenada Sayonara, una altra novetat de la setmana. Ara aquest estrena és que s'acomiada amb una gent anomenada Robot Roberts. El duet format per en Pol i l'Andreu, que ens ofereixen ritmes vuitanteros i una barreja de grup i beats de festa. La seva cançó es diu Energy i Autotune Olivia. Així sona, doncs, el duet Robot Roberts, posant el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem, això sí, la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball van ser lliurats ahir als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat i s'hi identifiquen tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social. Avui la regidora de Discapacitat ens ha assenyalat els que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesc Domènech.
2: Grans assignatures pendents per mi, una molt clara és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes, també tot l'àmbit escolar. Tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta. És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat.
1: Com diem, ara aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser també un marc estable de referència. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que, entre altres coses, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori

0: sistema i on es pot millorar.
1: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si s'ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'Educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. Ahir el regidor de Crida, Pere Ramonedes, felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
2: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. Ja hem preguntat per veure com estan els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. A finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim.
1: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny. La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llistes d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, és a dir, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Crida, que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari, proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Pàgina de Cultura per parlar de còmics. Manel Ferrer.
3: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al món una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Perea, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6 gols a 0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3 a 0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira, tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
1: Tanquem amb el temps. Dimecres assolellat, però amb temperatures un pèl més curtes, mínimes de 13 graus i màximes de 18. Demà tornen els núvols i a la tarda ha de ploure. Les temperatures no variaran.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
9: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret...
8: A veure...

0: una mica veure, del revés.
1: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
2: Manel, Manel.
1: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint ara el Dani Nord, també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
2: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
4: En teoria és cert. És a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
4: Crim, això. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
5: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Avui m'agradaria compartir una idea molt simple, però que, si la deixem entrar, pot canviar profundament la manera com vivim. No trobeu estrany i gairebé miraculós el present? Si ho mirem bé, no hi ha cap altre lloc on anar que el present. Sempre és ara. Sempre és aquí. No obstant, passem gran part del dia pensant en el que vindrà després, en el que farem més tard, en el que farem demà, la setmana vinent, com si aquest després fos més important que aquest instant. Però hi ha una cosa curiosa. Aquest després mai arriba tal com l'imaginem, i quan arriba ja no és després, ja és ara. De fet, ningú ha viscut mai cap altre moment que no sigui aquest. Mai. Ni tu, ni jo, ni ningú. I tot i així, vivim com si el moment següent fos més important, com si la vida comencés una mica més endavant. Recordo una vegada un taller que vam fer amb l'amic Daniel Gavarró. Teníem un grup d'unes 30 persones i la dinàmica només la coneixíem el Daniel i jo i estava pactada. I en un moment donat els dèiem, ara farem una dinàmica molt interessant. I dèiem, el que passa és que ens falta un bafle per fer-la. Llavors jo m'aixecava, anava a buscar el bafle, estava 2-3 minuts per anar a buscar el bafle, mentrestant la gent s'estava esperant allà, amb el Daniel allà, i tornava cap de 2-3 minutets. Cap de 2-3 minutets, quan ja teníem el bafle, i, ostres, ara ens falta el cable que m'he descuidat, tornava a marxar, i tornava cap de 2-3 minutets més amb el cable. Llavors dèiem, ostres, ara no arriba, falta una llarguis, a buscar. Total, que la dinàmica no estava a punt de començar fins al cap de 15 minuts, i la gent ja estava impacientant-se. I quan ja semblava que ho teníem tot a punt per començar, simplement dèiem, la dinàmica ja s'acaba d'acabar. La dinàmica era tot això d'aquí. Evidentment, era plantejar aquesta qüestió. La pregunta que vam plantejar després del grup era quan comença la vida? Estaven esperant que passés alguna cosa extraordinària, una dinàmica que fos molt xula, i no arribava mai. I mentre estaven esperant aquesta dinàmica, s'estaven perdent el més important, la vida que estava passant en aquell moment. És com quan prenem un cafè, però en realitat no hi som. Estem pensant en la següent tasca, en el correu que hem de contestar, en tot el que tenim pendent, i aquell cafè simplement passa, no el vivim. O quan estem amb algú a qui estimem, però una part de nosaltres ja és en una altra banda, i aquell moment, que era únic i preciós, no torna. I no torna no perquè el temps passi, sinó perquè no hi érem del tot. El present és l'únic que realment tenim, si és que tenim alguna cosa clar. No com una idea, sinó com una experiència viva. I potser el veritable canvi no és fer res diferent, sinó adonar-nos d'això una vegada i una altra. Que no hi ha cap allà, que no hi ha cap després. Que la vida sempre està passant aquí, ara.

0: Ubuntu. Som la Mireia Ávila i Jordan Fougier de Ubuntu Som un Tot i estem molt contents d'estar novament amb tots vosaltres en aquesta secció que Dia a l'Interior dedica a l'espiritualitat.
1: Ubuntu, doncs que bé poder estar novament amb tots vosaltres. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra escolta. Doncs bé, parlant amb la Mireia, comentàvem, no?, que en aquests moments de la nostra secció, doncs us hem compartit un xic sobre diferents punts i temes, no?, el despertar de consciència, la pau interior, la connexió, la rendició, el camí del cor, el silenci interior i d'altres, i d'altres. I bé, avui ens agradaria compartir amb tots vosaltres la importància que té per la Mireia i per mi la respiració i la natura.
0: Para nosotros dos, estas dos palabras, naturaleza y respirar, son vitales. Son como dos ejes principales que de hecho vehiculan todo nuestro proyecto Ubuntu Som un Tot y que nos ayudan pues a conectar con nuestro ser y con el todo. Como ya sabéis algunos y que nos conocéis, nosotros vivimos en los Pirineos, en un entorno maravilloso, con una naturaleza increíble, en unos prados pirenaicos habitados por ciervos, isards, marmotas, águilas. Y personalmente la naturaleza, pues yo he experimentado que está en un nivel de conciencia más elevado, por así decirlo, y el simple hecho de estar en la naturaleza ya nos conecta con unos niveles de vibración, de frecuencia, que nos ayudan a conectar de forma natural y simple con nuestro ser.
1: Sí, sí. Jo mateix ahir vaig agafar els prismàtics i les càmeres i a quarts de sis del matí ja vaig sortir a un tomb, vaig estar 5 o 6 hores per aquí sol a la natura, meditant, observant, vaig veure llebres, picots, marmotes, isards, esquirols, no? I, bueno, forma part de la nostra manera de viure l'espiritualitat, no? I, bueno, en aquest sentit, nosaltres us convidem a passar més estones a la natura que tingueu més propera, no? A vegades no cal viure, tampoc, al Pirineu per gaudir de la natura,
0: clar.
1: No?
0: Clar. A mi, per exemple, m'agrada molt mirar el cielo, les estrelles, no? La posta del sol, la sortida del sol, mirar una planta, cómo va creciendo ahora la primavera, que todo está brotando, ¿no? En nuestra propia casa, en un parque.
1: Sí, sí, sí.
0: O tomar
1: sí,
0: el aire, ¿no?
1: Clar.
0: Tot és natura.
1: Sí, sí. I, bueno, i d'altra banda, doncs, també és bonic, no?, adonar-nos com la resta dels altres éssers, els arbres, els ocells, els gossos, els gats, tots ens relacionem, fixeu-vos, no?, a través de la respiració. I és precisament aquesta connexió amb un dels fets més elementals de la nostra vida, com és el fet de respirar conscientment, doncs com podem accedir a profunditats del nostre ésser que tal vegada desconeixíem i a regions més i més transparents, no?, de la nostra consciència i de l'esperit.
0: Para Jordan y para mí, la respiración es un elemento esencial de la espiritualidad. De hecho, es una maestra de vida, ¿no? Una
1: maestra de
0: vida. Y algo muy interesante aquí, Jordan, que a veces nos pasa desapercibido, es algo tan natural, pero que no siempre son conscientes, ¿no? Que es de los cuatro tiempos que forman la respiración. A veces pensamos que solo es inhalar y exhalar, y realmente hay cuatro tiempos en este respirar de forma consciente. Y estos cuatro tiempos de la respiración, pues, y también su significado, ¿no? Que tienen en sí mismos, que es, primero, cuando inspiramos, el significado de estar receptivos, de recibir, de abrirnos a recibir. Hay un altre tiempo del que no somos conscientes, que es contener, ¿no? Entre el inhalar y el exhalar, en esa transición, hay un contener el aire recibido, ¿no? Tomar conciencia del don y del regalo, que es el sadhunat. El tercer tiempo de la respiración, pues cuando inhalamos, soltamos el aire suavemente, que es como entregar, soltar, esa entrega confiada y agraída per tot en la vida. Y el último tiempo, cuando nos hemos vaciado del todo, i permetir-nos, dar-nos permissió de quedar-nos vacíos i de percibir ese vacío, ese espai, ese buit, per després poder estar en la disposició de volver a recibir el don, el regalo. No és com quatre temps que són molt importants, que també se acompassen con una sabiduría de vida, el estar receptius, el contener el don, en abrazar el don, soltar, entregar, hacer la ofrenda del don, no capturar, no poseer,
1: no retener,
0: uh-huh. Para desde ese vacío se crea un espai, una matriu, para volver a recibir lo nuevo, ¿no? Con gratitud y con amor.
1: Uh-huh. Doncs, no sé, us sembla que respirem un minutet o dos de manera conscient? Simplement, us demanem que tanqueu els ulls, per tal de concentrar-nos un xic millor. I si podeu, els que podeu, intentarem fer aquest exercici respirant només pel nas. Que cadascú respiri de la manera que li sigui més còmoda. Només intentarem, en la mesura que cada un pugui també, doncs mantenir l'esquena el més recta possible, però a la vegada relaxada, que no estiguem tensos. Val? Doncs som-hi. Tanquem els ulls, inspirem pel nas profundament, retenim 2 o 3 segons aquest aire, prenem consciència del do rebut i lentament, molt lentament, el deixem anar. Molt lentament, molt lentament, fins que quedem buits. Aguantem aquí un parell de segons, deixem espai per tornar a rebre aquest alè de vida, tornem a inspirar pel nas. A poc, retenim l'aire 2 o 3 segons, prenem consciència del do i deixem anar suaument, molt a poc, l'aire pel nas. Deixem anar profundament fins que quedem altra vegada buits. Retenim i ens preparem per rebre el do. Tornem a respirar. Inhalem profundament. Retenim. Prenem consciència del do rebut i l'entreguem. Deixem-ne l'aire a poc. Retenim. I ara, quan inspirem, ens podem dir tranquil·litat. Retenim. I quan deixem-ne l'aire, somriem. Retenim un parell de segons, tornem a inspirar i ens diem moment present. Aguantem l'aire un parell de segons i quan deixem anar l'aire ens diem instant meravellós.
0: Muchísimas gracias, Jordan, por este momento de respirar de forma consciente. Y aquí podríamos hacernos una pregunta muy simple. ¿Cuál era nuestro estado interior antes de hacer esta práctica de respiración?
1: Sí.
0: Y ahora, después de haberla practicado de la forma en que lo has hecho, ¿no? Y cómo nos ayuda, ¿cuál es mi estado interior del 1 al 5? Siendo el 1, pues, no ha cambiado, y el 5, que hemos cambiado nuestra mirada, nuestro estado interior, y que estamos molt millor, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y es una pregunta muy simple que nos podemos hacer para ver la fuerza y el poder que tienen el respirar de forma consciente y sobre todo con estos 4 tiempos de la respiración que tiene mucha fuerza.
1: Sí, sí. És per això, no, Mireia, que quan tu abans has dit que era mestre de vida, jo penso que aquests 4 temps de la respiració com que els hauríem d'aplicar amb tot, no? Aquest deixar espai perquè vinguin les coses, prendre en consciència del do rebut i després no quedar-nos, no? Si ens quedem això que ens dona vida, ens morim. Només ho hem d'entregar perquè continuï fluint tot, no? I jo, bueno, des de ja fa molts anys, no?, que també del Thich Nhat Hanh vaig aprendre aquesta petita meditació, no?, de que a vegades quan veig que no estic connectat o que no estic en el present, doncs em dic, inspiro i em dic tranquil·litat, Jordan, tranquil·litat. I quan deixo anar l'aire, somric, no?, somriure. Llavors torno a inspirar, moment present, i miro on sóc, què estic fent. I quan deixo anar l'aire em dic a mi mateix, és instant meravellós, no? Tot allò que vivim amb consciència pot esdevenir un instant meravellós. I això és meditar, també, eh? I això és meditar.
0: És una meditació activa. I fijaos, no?, com a veces les coses més simples, més senzilles, com respirar conscientemente o estar una estona en la naturaleza, pues són les coses que més nos pacifican, nos aquietan i nos connecten con la vida. Y nosotros sentimos esta necesidad, esta importancia, ¿no?, de poder simplificar nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, y de esta manera pues poder celebrar y disfrutar la vida que ya se nos regala en cada instante aquí y ahora.
1: Doncs molt bé, doncs esperem que el que us hem compartit avui, no?, sobre la natura i la respiració, doncs us inspiri, eh? Us inspiri en la vostra pròpia vida i us enviem una forta abraçada des del Pirineu.
0: Ubuntu.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Clàudia, gràcies, Jordan, Mireia, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Mare meva, se acosta el moment de fer riquití.

Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
3: Funky Tracks Radio.
4: I caught it bad just today.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.